0: Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció. Descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Quin dret ens descobriràs avui? Què ens portes?
2: Avui parlarem de matrimonis i parelles estables.
1: Ah, carai.
2: Sí, és un tema que hem tingut sobre la taula aquest any. Hem tingut sentències del Suprem, doncs, que n'han parlat. I bé, és un tema, doncs, a tenir en compte, perquè qui més qui menys, doncs, es topa amb un casament, o amb algun divorci també, però amb algun casament en algun moment.
1: De divorcis ja en vam parlar, amb tot el tema de les custòdies compartides dels infants, i avui anem a parlar de l'altra cara de la moneda, no?, dels matrimonis.
2: Sí, potser ho haguéssim hagut de fer al revés, eh? Primer que els matrimonis, però mira, això ha estat notícia més recentment i per tant és interessant parlar-ne. Comencem amb un cas real, eh? Un cas real que segur que moltes de les persones que ens escolten també han tingut a prop o coneixen, no?
1: Uh-huh.
2: Una parella, doncs, que porta 25 anys vivint junts i que tenen dos o tres fills, un gos fins i tot, i una hipoteca a mitges, no? Ja, per tothom, pels amics, pels veïns, pels familiars. Escolta'm, allò és una relació consolidadíssima i per tant són una família amb tots els ets i uts, no? I ells són d'aquella gent que diuen: "Ah, és que a mi no em cal un paper per demostrar l'amor." Bé, no, per demostrar l'amor no. Per demostrar altres coses, potser sí.
1: Potser sí, no?
2: Potser sí, no? Però hi ha un dia, i ara em posaré tràgic, igual que quan parlem d'herències, bueno, una de les dues persones de la parella mor sobtadament, i quan l'altra parella, la dona en aquest cas, perquè és el cas més general, no? És el més habitual, va demanar la pensió de viudetat, l'administració li diu: "Escolti, em sap greu, però vostè no té dret aquesta pensió de viudetat." Com pot ser això? Per què aquesta persona té dret? No? Tenen el llibre de família, porten vivint 25 anys junts, etc, etc. Doncs avui, aquí a Drets de Butxaca, posarem totes aquestes cartes sobre la taula, sobre aquest concepte de la parella de fet. És el mateix que està casat? No. Quins drets tenim? Per què a Catalunya la llei ens diu una cosa, el nostre Codi Civil, que ho diem sempre, i el Tribunal Suprem de tant en tant ens en diu una altra? Com ho regulem tot això?
1: Doncs som-hi, anem a veure una mica on està regulat tot això.
2: Doncs avui canviem de llibre del Codi Civil, ens anem al llibre segon, com quan vam parlar dels divorcis i les custòdies, no? Que és la part, doncs, que ens indica com funcionen aquestes relacions, no?, de parella, etc, etc. Primer de tot, concepte: parella de fet o parella estable?
1: És el mateix?
2: A veure, a nivell de carrer ho fem servir com a sinònims.
1: Uh-huh.
2: Què passa? El nostre dret civil parla de parella estable. Parla de parella estable. Per tant, jo faré servir el concepte parella estable. Però parella, de fet, també hi ha altres normatives que ho fan servir. Codi estatal, generalment.
1: Per tant, podem dir que sí, que és el mateix?
2: Sí. Però, en el cas de Catalunya, per ser una parella estable, no és obligatori ni que haguem anat a fer papers, ni que haguem anat a un jutjat, a un registre, a un ajuntament. En principi, no cal. Per què? Doncs perquè la llei ens dona tres supòsits en els quals jo sóc parella estable, em converteixo en parella estable amb la meva parella, si es produeixen, en primer lloc, una convivència ininterrompuda de com a mínim 2 anys, punt número 1. Punt número 2, que hi hagi fills en comú. I punt número 3, que efectivament ho formalitzem en escriptura pública davant de notari. Són aquests tres supòsits: convivència interrompuda, fill comú i aquesta formalització en escriptura pública. Què ens permet, en el moment en el que això s'ha produït, un d'aquests tres, no calen els tres alhora, i jo tinc aquesta consideració de parella estable, a mi això, a nivell de successions, llibre quart, ens atorga una sèrie de drets que en el cas català estan molt equiparats, molt equiparats a un matrimoni. Per exemple, en el cas de la successió, si el qui mor mor sense testament, el convivent, és a dir, l'altre, té el mateix dret que un cònjuge en l'herència. Per tant, a l'usdefruit universal dels béns, no? I en segon lloc, pel que fa als drets viudals, si aquesta parella, doncs, un mor, tenen el dret al que se li diu l'any de viudetat. En aquest any vol dir que es pot viure en el pis en el qual s'estava convivint i a rebre aliments gràcies al patrimoni del difunt. I a quedar-se també amb el parament de la casa, amb el que hi ha dins de la casa. Han estat pràcticament equiparat. Ara, si volem tots els drets, s'ha de casar un. Si no et cases, no tens tots els drets.
1: Clar, quins són aquests drets que no tenim, no? Perquè aquí dius la successió i els drets viudals, aquests sí, però quins no tindríem?
2: Bueno, és cert que a nivell successori hi hauria algunes altres qüestions o que serien segurament més complicades de demostrar, que ens generarien més dificultat pel fet de que no és tan establert, de que no hi ha aquest establiment tan clar, no? Quan ve el problema, no? I ho hem dit a l'inici, la pensió de viudetat amb aquest fet de soc parella estable o soc matrimoni. Si soc matrimoni no hi ha dubte. I aquesta pensió de viudetat la tinc, per exemple. No? Em preguntaves, un dret que no tindria? Bueno, doncs en un matrimoni no hi ha dubte. En una parella estable, o parella de fet, podem tenir algun problema. I aquí és on entra el que deia, no? Aquesta sentència recent també del Tribunal Suprem, on molta gent s'emporta sorpreses desagradables. Perquè com que tenen aquesta consideració de que han estat convivint durant tant de temps i tenen fills, etc, etc, no els hi calia res més. Bé, doncs aquí, encara que el Codi Civil de Catalunya ens digui que ets parella estable i que pot portar 2 anys vivint junts, tenir fills, això pot no servir per cobrar la pensió de viudetat. Per què? Doncs perquè la llei espanyola, que és la llei de la Seguretat Social, que és la llei que regula com s'atorguen aquestes prestacions, és una competència exclusiva de l'Estat. Per tant, el Tribunal Suprem hi té a dir. I, per tant, si bé el Codi Civil regula les relacions i de quina manera s'estableixen i de quina manera funcionen les successions, etc., en aquest cas concret de com es regula la prestació de viudetat, això és una competència de l'Estat. I aquí l'Estat ens diu, escolti'm, vostè ha d'estar registrat com a parella, de fet, parella estable, com a mínim, per poder tenir dret a aquesta pensió de viudetat. Si no, problemes.
1: Per tant, tu pots ser parella estable a Catalunya sense tenir cap paper, i aquí t'és vàlid, però en el cas de l'Estat això ja no és vàlid.
2: Bé, no he dit ben bé això. És a dir, el dret civil espanyol funciona diferent, el dret civil comú funcionarà diferent amb com es regulen aquestes parelles de fet, eh? És a dir, el com es regula, com arribem a aquesta parella de fet, es regula de manera diferent, efectivament. Però jo el que vull dir és, en el cas català, jo puc tenir aquesta garantia de que sóc parella estable, però puc tenir problemes just doncs, per aquesta sentència recent i que ja és doctrina del tribunal, no és la primera, eh? Ve dient el mateix de manera reiterada, dir, escolti'm, vostè això ho ha d'acreditar via registre. Via registre. Per altres qüestions que t'atorga permisos, per exemple, potser a Catalunya en tens prou, però per aquest fet de la pensió hem d'anar en compte, perquè és on moltes vegades trobem la problemàtica.
1: Doncs som-hi, anem a veure alguns casos pràctics en aquest àmbit.
2: Sí, justament, no? Aquesta sentència del Tribunal Suprem on deixa clar que per cobrar la pensió la convivència no és suficient. Encara que tinguis fills o hagis comprat un pis a mitges. I el Suprem ens diu, escolti, vostè ha de complir un requisit formal sagrat, la inscripció obligatòria. I la inscripció obligatòria ha d'estar inscrita en el registre oficial. A Catalunya en tenim un. Tenim un registre oficial de parelles estables. Si tu estàs registrat allà, te n'oblides dels problemes. O formalitzat això, no? En un document públic, com a mínim 2 anys abans de la mort. I ens diu que per la convivència són 5 anys el cas de poder demostrar. Tant, ho amplia. Tant, això ho hem de tenir en compte. Tant, quan es produeix la situació aquesta de és que com pot ser que jo, que he fet tota la vida amb algú, etcètera, bueno, hem de tenir la llei clara. I si vostè vol tots els drets, ha de complir amb els deures. I a vegades pot ser controversial, efectivament, i a vegades hi ha judicis i s'ha d'analitzar cas per cas, eh? És a dir, no és blanc o negre. Però, escolti'm, si vostè sap que això és així, signi un paper. És que no demostrarà més o menys amor. i li donarà a vostè i als seus fills doncs una seguretat que li podria ser qüestionada en altres casos, no?
1: Per tant, és interessant inscriure's al registre.
2: Sí, perquè aquella parlàvem, no?, de tres supòsits: l'escriptura en notari, la convivència i els fills. Clar, l'escriptura estrictament no és el registre. I com que estrictament no és el registre, ens pot portar alguna dificultat. Per tant, jo diria, escolti'm, si ve per la llei catalana vostè té aquests drets a tots els efectes, hi haurà qüestions que potser no depenen de la normativa catalana, on el tribunal ja ha assentat una normativa, una doctrina contrària, i ha de vostè calibrar això molt bé. Per tant, escolti, tingui-ho present, perquè qui ve aquí és la Seguretat Social, no la Generalitat de Catalunya. I un cas concret, sí que és cert que en alguns casos, malgrat això que acabo de dir, i com deia, no?, que hem de veure la practicitat de cadascun d'ells, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha estirat de les orelles a l'estat espanyol, perquè diu, escolti'm, gent que ha complert amb tot el que correspon, vostè li està denegant pensions de viudetat per no haver estat inscrites. I aquestes estirades d'orelles en casos concrets han fet que el Suprem, en aquests casos, hagi admès algunes revisions específiques justament per protecció de la vida familiar. Recordo un cas durant la Covid que va ser sonor també, no?, en aquell moment, d'una parella que tenia acreditada tota aquesta convivència. No recordo si tenien fills o no, però la convivència estava acreditada. I s'havien de casar, tenien data per casar-se en el moment en què es va produir el confinament. Amb la mala sort que ell va morir sense haver pogut reprogramar la data. Aquí sí que se li va atorgar a la viuda la pensió de viudetat, malgrat no estaven casats.
1: Clar, situació excepcional. Hi havia aquesta previsió, no?, de casar-se.
2: Exacte, és a dir, hi havia previsió d'exercitar el dret que correspon, veníem a més amb una acreditació d'aquesta parella estable, i aquí el tribunal sí que va atorgar aquest dret, no? Però hem d'anar a filar en prim, hem d'anar a filar en prim.
1: Doncs ja anem cap a uns consells finals per tancar la secció d'avui.
2: Sí, doncs per no haver d'aprendre d'aquesta excepcionalitat de les sentències europees o de pandèmies mundials que no recomanem a ningú haver de tornar a passar, no em refiaria únicament de la convivència, no em refiaria, és a dir, portar tots aquests anys junts, tenir els fills, etc., no t'atorga per se de manera directa aquesta pensió de viudetat, no te l'atorga de manera directa. Inscriviu-vos en el registre. A Catalunya en tenim un, registre de parelles estables de Catalunya. És un tràmit senzill, es pot fer per internet, i recordeu que el Suprem ens demana que aquesta inscripció s'hagi fet 2 anys abans de la mort. Per tant, no us espereu estar malalts. No us espereu estar malalts. I finalment, aquesta contraposició matrimoni versus parella estable. El blindatge que ens atorga el matrimoni no ens l'atorga la parella estable. Per tant, reflexió: si volem tots els drets, apliquem-nos els deures, perquè d'aquesta manera no hi haurà cap mena de discussió, perquè haurem complert amb el que se'ns requereix. Per tant, més enllà de la convivència, dels fills a part, etc., reitero, l'amor no es demostra tenint o no tenint un paper, i el paper ens pot facilitar la vida. Facilitem-nos la vida, i després ens evitem litigis, problemes amb fills, amb tribunals, etc., etc.
1: Per tant, es desprèn d'aquí que ens estàs recomanant que ens casem.
2: O que us inscriviu al registre de parelles estables. Si algú li considera, perquè efectivament el matrimoni té una connotació també moral forta, et pots inscriure en el registre de parelles.
1: Doncs Jan, moltes gràcies per descobrir-nos aquesta diferència, no?, entre el matrimoni o la parella estable, i aquest apunt, que a Catalunya tenim uns drets però que la pensió de viudetat, no?, com que ve regida pel Tribunal Suprem, doncs juga una altra lliga una mica.
2: Exacte, hem de conviure amb aquests dos sistemes, no?, aquesta competència exclusiva de l'Estat amb Seguretat Social, doncs que el Suprem ens indica de quina manera i en quins termes ens atorgarà aquesta prestació. Per tant, efectivament, o caseu-vos o registreu-vos.
1: Doncs ja, ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
2: Molt bé, fins la propera.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: Till

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, divendres 29 de maig, les tres paraules del dia són municipals, escola, Bulgària. Municipals, un any per les municipals de 2027. Només a dia d'avui tenim dues candidatures caps de llista confirmats des d'Esquerra Republicana i PSC. La resta de partits encara han d'acabar els processos interns, tot i que no s'esperen sorpreses. I Tordera exigeix poder recuperar la inscripció de naixements al municipi. La normativa actual només permet registrar el nadó al lloc on s'ha produït el part, gairebé sempre a la ciutat on es troba el centre hospitalari. Escola. Continuen les mostres de final de curs de l'Escola de les Arts del Teatre Clavé. Avui serà el torn de sensibilització i belles arts demà de l'Escola de Teatre. I l'Arxiu Històric de Tordera ret homenatge a l'artista Isidre Julià amb una exposició de maquetes demà a l'Arxiu Històric. Bulgària. L'equip de competició de taekwondo més Tordera posa rumb a Bulgària per disputar l'European Grand Prix. Ainhoa Martínez, Clara Tuche i Héctor Pavón competiran a Sofia, Bulgària, aquest cap de setmana en busca de punts. I metges de Catalunya alerten d'un empitjorament de les llistes d'espera al 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa l'1 de juny a 18 hospitals negant-se a fer hores extres. Falta només un any per les eleccions municipals. El 23 de maig de 2027 els tordarencs tornaran a passar per les urnes per escollir un nou ple municipal, que serà qui elegirà l'alcalde o alcaldessa del poble fins al 2031. Ràdio Tordera fa una fotografia de la situació política de tots els partits 365 dies abans dels comicis, i aquesta revela que avui dia, dels 6 grups municipals, 2 ja han escollit el seu cap de llista. Àlex Gispert, d'Esquerra, i Toni García del PSC. La resta dels partits estan encara en processos interns per escollir els seus caps de llista, però no es preveuen grans sorpreses. Avui a Sant Just és el dia del personal de pau de les Nacions Unides i també de la salut digestiva i de l'Everest. Falten 23 dies per l'estiu, 86 per Sant Bartomeu. Farmàcia de Guàrdia La Vendrell, situada al Camí Ral. Avui esperem un dia assolellat amb màxima de 30 graus, cap de setmana també estiuenc, amb mínimes de 17, màxima de 30. Fa un any explicàvem que Tordera reforçava la lluita contra l'ocupació il·legal i celebrava una reducció significativa de la delinqüència. Fa 5 anys, Tordera s'adheria a l'Associació de Municipis per l'Energia Pública, en concret s'aprovaven també els seus estatuts, i fa 10 anys el Consell Comarcal alertava que una plaga d'escarabats tòmicos amenaçava els boscos del Maresme. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és l'anàlisi de la temporada amb els jugadors del Club Futbol Tordera i també en Joan Plàcides dins del programa El Show dels Esports.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
2: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
4: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
3: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest divendres 29 de maig de 2026. L'Institut Premià de Mar està aprovant aquests dies uns ventiladors a paret que podria adoptar com a sistema per combatre les calorades de l'estiu, que enguany s'han avançat i que ja estan provocant estones de calor excessiva a moltes aules. Marc Tres Serres.
5: Segons ens ha explicat el director del centre, Salvador Redon, de moment s'han instal·lat ventiladors a les 10 aules més assolellades a raó de 2 ventiladors per aula, i si es considera que han fet servir i sempre els alumnes respectin aquests aparells, se'n instal·laran a totes les classes i en algunes se'n posaran fins a 4.
3: I l'Ajuntament de Malgrat iniciarà el procés per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística, Ona Malgrat.
6: Malgrat formarà part d'aquest ens públic creat el 1989 que promou el coneixement del català a través de l'ensenyament no reglat i en fomenta l'ús i la seva divulgació.
3: A Palafolls, la Fundació El Molí d'en Puigverd amplia l'outlet social amb una nova botiga permanent de Redpoint i el grup Wash. Melina Morilla.
7: A diferència de l'espai temporal que existia fins ara de Redpoint, la nova ubicació serà permanent i oferirà moda de bany, pijames i roba de casa amb descomptes de fins al 70%.
3: Agressió entre assistents a la festa privada vinculada al Festival Neonazi de Santa Susanna, Sergi Ferrer.
8: La policia local ha intervingut aquesta passada matinada per una agressió entre assistents a la festa privada relacionada amb el Festival Neonazi Caos in the Sun, que se celebra en una finca privada de Santa Susanna, però té impacte també a Calella, on aquests dies s'allotgen part dels participants.
3: I a Sant Vicenç de Montalt, la novena mostra d'entitats convertirà l'avinguda Toni Sors en el gran aparador del teixit associatiu, Martí Capçada.
9: Sant Vicenç celebrarà el pròxim 6 de juny la novena edició de la Mostra d'Entitats, una cita ja consolidada que reunirà 19 entitats, associacions i col·lectius del municipi en una jornada dedicada a la participació, convivència i promoció de la vida associativa.

0: L'Institut Premià de Mar està aprovant aquests dies uns ventiladors de paret que podria adoptar com a sistema per combatre les calorades de l'estiu, que enguany s'han avançat i que ja estan provocant estones de calor excessiva a moltes aules. Marc Treserres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, segons ha explicat el director del centre, Salva Redon, de moment s'han instal·lat ventiladors a les 10 aules més assolellades, a raó de 2 ventiladors per aula. I si es considera que han fet servir i sempre els alumnes respectin aquests aparells, se n'instal·laran a totes les classes i en algunes se'n posaran fins a 4. Tot plegat, diu Redon, mentre el Departament d'Educació no resolgui aquesta mancança en climatització que pateixen tants equipaments educatius.
2: És un pla pilot per dues raons. Una és perquè hem de comprovar la seva eficàcia i no era qüestió de gastar-nos molts diners. L'altra és, i s'ha de dir i s'ha de remarcar, és comprovar quina actitud, quin respecte tenen o mostren els alumnes amb aquests aparells. Hem cregut que la solució de dels ventiladors de paret doncs era la millor mentre no ens puguem permetre una altra o mentre no hi hagi una planificació per part del departament per dotar els centres, que tard o d'hora ja es fa indispensable, d'aire condicionat o alguna mena d'instal·lació permanent per aclimatar les aules.
1: De moment, i per aquesta fase de proves, l'Institut s'ha gastat uns 2.000 euros provenents del seu pressupost i han calculat que en seran 20.000 si finalment decideixen posar ventiladors a totes les classes. Segons ha explicat Redon, s'ha optat per aquests ventiladors de paret perquè els que va posar fa un temps al departament, que eren de peu, no acabaven de donar resultat i perquè els de sostre presentaven massa dificultats tècniques i eren, a més, massa cars. D'altra banda, Redon ha anunciat que el curs vinent el centre es dotarà de plaques solars per generar la seva pròpia energia. Actualment ja es consumeix llum provinent de la companyia pública L'Energètica, però ara es vol fer un pas més en sostenibilitat.
0: Agressió entre assistents a la festa privada vinculada al festival neonazi de Santa Susanna. Sergi Ferrer, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, incident violent registrat a Calella en el context de la celebració del festival Caos in the Sun, que aquest cap de setmana reuneix bandes i assistents vinculats a moviments de l'extrema dreta europea en una finca privada de Santa Susanna. Es tracta de l'agressió entre assistents a la festa privada relacionada amb l'esdeveniment i que habitualment se celebra en un local del carrer Jovara, tal com han confirmat fonts municipals. Ha passat de matinada, aproximadament a 1:15 de la matinada, fins al lloc dels fets, s'hi han desplaçat almenys dues patrulles de la policia local que van requerir assistència mèdica per atendre l'home ferit, que finalment no ha presentat denúncia. Tot i la presència de participants del festival a la ciutat durant el cap de setmana, perquè s'allotgen en establiments d'aquí, no s'ha activat cap dispositiu policial específic, més enllà de la coordinació habitual entre la policia local i els Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat ciutadana. El Caos in the Sun celebra aquest 2026 la seva quarta edició consecutiva a Santa Susanna, en una masia privada situada a les afores del municipi, a tocar de la C32. L'esdeveniment vinculat a grups de l'extrema dreta europea reuneix habitualment entre 150 i 200 assistents que accedeixen directament a la masia en autocars organitzats, tal com van explicar des de l'Ajuntament a Ràdio Calella Televisió. La celebració ha generat mobilitzacions de rebuig per part de col·lectius antifeixistes que denuncien la presència de grups neonazis i reclamen la seva prohibició. El consistori defensa que no té competències per prohibir l'esdeveniment en tractar-se d'una activitat privada amb autorització de la propietat, però confirma la coordinació amb Mossos d'Esquadra per fer controls d'accés, seguretat i soroll com en edicions anteriors.
0: Gràcies. Canviem de qüestions. La restauració del castell de Palafolls, finançada per Europa, acaba sobre la botzina. Melina Morilla, bona tarda.
4: Bona tarda, així és. Ahir es van acabar els darrers treballs del projecte de remodelació i restauració de la fortalesa palafollenca, finançats amb prop de 3 milions d'euros dels fons Next Generation. El gran temor de l'Ajuntament era no poder acabar d'executar les obres previstes dins del termini establert per les ajudes, que en un primer moment era el 31 de març. però que finalment es van prorrogar fins a finals de maig. Amb un gran esforç de tots els implicats i sobre el xiulet final, ahir van acabar d'executar-se els treballs previstos, que s'han allargat més d'un any i amb els quals el castell ha experimentat un canvi enorme respecte de com el coneixien fins ara. L'alcalde de Palafolls, Francesc Alemany, ha expressat el seu alleujament en completar aquesta etapa, destacant que s'ha assolit l'objectiu després de molt patiment i de moltes dificultats. Alemany ha explicat que els resultats de la recerca arqueològica van obligar a reconfigurar el projecte i modificar-lo, un procés que ha requerit finançament addicional per part del consistori per donar continuïtat a les obres més enllà dels fons europeus.
5: Bé, després de molt patiment i de moltes dificultats, s'acaba aquesta part finançada pel Next Generation, que és important també matitzar aquest aspecte perquè producte també de l'evolució de l'obra i sobretot també dels resultats de la part arqueològica, no? S'ha hagut de reconfigurar el projecte, modificar, presentar, que l'aprovin, no? Aquest projecte, i per tant també ha implicat un finançament afegit per part de l'Ajuntament que farà que les obres en si segueixin, no? Però el termini de la part de Next Generation sí que s'acaba. I, de fet, encara també s'està vehiculant un nou projecte, que és el de la caseta d'entrada i perimetrat per poder gestionar l'accés i tot plegat, que també farà que segueixin aquestes obres, no?
4: En una primera fase es va dur a terme un exhaustiu estudi arqueològic per saber què amagava la fortalesa rere segles de deixadesa i sota la sorra i la vegetació que havien ocupat l'espai. Es van fer nombroses descobertes, com ara sitges excavades a la roca, escales ocultes, la cuina del castell o un petit molí. També es va descobrir una habitació que havia estat tancada durant segles a la Torre de l'Homenatge. Una segona fase, iniciada aquesta tardor, s'ha centrat a consolidar murs, restaurar també alguns àmbits del recinte sobirà, que és el més antic de la fortalesa. El més destacat és la reconstrucció del que hauria estat la sala noble, que es mantindrà com a espai d'exposicions i d'actes, o bé, un cop descoberts els diferents pisos de la Torre de l'Homenatge, l'habilitació d'una escala amb un nou mirador. Un cop acabades les tasques finançades amb els fons europeus, les obres al castell continuaran fins la propera tardor, amb fons municipals per adequar l'espai, amb una caseta de control i el tancament del recinte sobirà. La previsió del consistori és poder reobrir al públic al mes d'octubre, coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni. A partir de llavors, la part més antiga tindrà uns horaris de visita per tal de garantir la bona conservació de l'espai rehabilitat.
0: Seguim avançant a Premià Incendi aquesta matinada en un immoble de la Gran Via amb Joan Prim sense danys personals. Martí Capçada, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Així és, segons informava el mateix alcalde, xarxes socials, la deflagració ha afectat només la cuina del pis i ha demanat la intervenció de 5 dotacions de bombers, juntament amb ambulàncies, policia local i Mossos d'Esquadra. Com diem, no hi ha hagut danys personals, però sí que ha mort una mascota dels titulars de l'immoble. Segons deia Rafa Navarro, un cop extingit l'incendi, l'arquitecte municipal ja estava avaluant el pis per confirmar que no hi ha hagut danys estructurals i Serveis Socials també estava dispensant atenció a la família afectada.
0: L'Ajuntament de Malgrat iniciarà el procés per adherir-se al Consorci per la Normalització Lingüística, Ona Malgrat.
7: El consistori malgratenc formarà part del Consorci per la Normalització Lingüística, un ens públic creat l'any 1989 que promou el coneixement del català a través de l'ensenyament no reglat i en fomenta l'ús i la seva divulgació. Així es va decidir en el darrer ple municipal a través de l'aprovació d'una moció presentada per Malgrat ens mou i aprovada per unanimitat. Actualment, aquest òrgan el formen 139 administracions públiques, la Generalitat, 99 ajuntaments, 37 consells comarcals, inclòs el del Maresme, i també les diputacions de Girona i Barcelona. El Consorci per la Normalització Lingüística és alhora qui executa el Pacte Nacional per la Llengua, aprovat el 2025 al Parlament. Aquest té un full de ruta fins al 2030 i un dels seus objectius és incrementar el nombre de parlants del català. En el ple de dijous també es va aprovar l'adhesió a aquest pacte. Segons la regidora de Cultura, Lourdes Borrell, el Consorci per la Normalització Lingüística és clau perquè Malgrat pugui executar una política lingüística municipal sòlida i coordinada amb tot el territori. La regidora va afegir que formar part del Consorci facilitarà les ajudes que se'ls pot donar a persones que requereixen de formació en la llengua, com persones nouvingudes que desconeixen el català o gent que vulgui aconseguir alguna titulació.
0: I a Palafolls, la Fundació El Molí d'en Puigverd amplia l'outlet social amb una nova botiga permanent de Redpoint i el grup Guaix. Melina.
4: La Fundació El Molí d'en Puigverd continua expandint el seu projecte comercial i social a Palafolls. Aquest dissabte, l'entitat inaugura una nova botiga de la marca Red Point al carrer Major, situada just al costat de l'outlet de Múnich. Amb aquesta incorporació, la xarxa d'outlet social ja assoleix un total de 9 botigues a Palafolls. Fins ara, Red Point ja tenia presència a aquesta xarxa a través d'un espai temporal que només obria durant una part de l'any. La principal novetat de l'obertura és que la firma estrena una ubicació més gran, renovada i permanent que estarà oberta durant tot l'any. L'establiment es converteix en l'outlet oficial de Wash Fashion Group, que integra marques històriques del sector tèxtil català. A banda de la coneguda moda de bany de Red Point, la botiga incorporarà també col·leccions de Massana, així com productes de les firmes Wash i Diacar. L'oferta de la nova botiga inclourà moda de bany, col·leccions estivals, també moda casual per dona i home, roba de casa, pijames i bàsics, i un ampli ventall de talles donant resposta a una demanda recurrent dels clients dels outlets. Seguint la línia de la Fundació, els productes mantindran la filosofia, amb descomptes que oscil·laran entre el 30 i el 70%. Més enllà de l'activitat comercial, també aquesta obertura permetrà generar nous llocs de treball per persones en risc d'exclusió social, reforçant la tasca d'inserció laboral que fa la Fundació. Com ja han destacat en altres ocasions, l'entitat, amb altres obertures recents, com la de Gisela o Múnich, l'ampliació del mapa de botigues és un indicador que la feina s'està fent bé i que les marques confien en el projecte. Com a curiositat, la Fundació ha avançat que en aquest nou establiment s'amaga una novetat única dins la xarxa de botigues de l'outlet social a Palafolls. Aquesta es donarà a conèixer pròximament.
0: I Aaron Valera, alumne premiat de l'Institut Ramon Turdó i Darder, dissenya un aleró de Fórmula 1 pel seu treball de recerca, Ona Malgrat.
7: Aaron Valera ha estat un dels guardonats als Premis Treball de Recerca de Batxillerat amb el projecte de creació d'un aleró davanter d'un Fórmula 1, segons la normativa d'aquest 2026. El treball analitza els canvis que introdueix la nova regulació i planteja una predicció de com podrien ser els dissenys dels futurs cotxes, tenint en compte aspectes com l'aerodinàmica. Per desenvolupar el projecte, Valera va estudiar el reglament oficial publicat per la Federació Internacional d'Automobilisme, la FIA, i va utilitzar eines de disseny per ordinador per crear el seu propi model d'aleró. L'estudi de Valera apunta que els vehicles de la nova normativa seran més petits però més eficients, tot i que podrien ser una mica més lents a causa dels nous motors híbrids. L'alumne de l'Institut Ramon Turró i Darder també ha destacat que molts dels avenços tecnològics de la Fórmula 1 acaben arribant als vehicles convencionals, especialment en àmbits com la seguretat, el consum de combustible i l'estabilitat dels cotxes.
0: I del 30 de maig al 7 de juny, Calella celebra una nova edició del Moments de Flors. Sergi Ferrer.
3: El Far tornarà a ser un dels espais emblemàtics del Moment de Flors, que s'inaugura aquest dissabte 30 de maig i s'allargarà fins al 7 de juny. El festival es desplegarà en una vintena d'equipaments municipals i cases particulars amb la participació de floristeries, empreses de jardineria, artistes, entitats locals i la brigada municipal, responsables dels muntatges que transformaran façanes, patis i racons singulars de Calella. Els espais interiors, això sí, es podran visitar només aquest primer cap de setmana, que són els següents: l'Escola Pia del carrer Sant Pere, la Capella de Sant Quirze i Santa Julita, la rectoria parroquial, el Pati de Can Borràs, el Museu Arxiu Municipal Josep Maria Codina i Beguer, el Pati de la Biblioteca Can Salvador de la Plaça i el Pati del Far. En el cas dels espais exteriors, són la Plaça de l'Església, Can Quadres, la Plaça de l'Ajuntament, la Plaça del Bunyol, Can Bertrina, Jardineres del Centre Comercial del carrer Església, la Sala Mozart, Can Saula, el Museu del Turisme, l'entrada del Parc del Mau i Brollador, Can Saleta, a l'Escola Bressol Municipal al Carrilet i al Centre Parroquial. La proposta s'amplia aquest any amb l'estrena de Jardins de Sons, un nou cicle que omplirà de música en directe algun dels espais participants entre dissabte i diumenge. La programació també inclou una visita guiada al Parc del Mau, un taller creatiu de primavera a l'exterior de l'antic mercat municipal i servei gratuït del Carrilet fins al Far, diumenge al matí, de 9:45 a 13:45. Una altra de les novetats és el primer concurs d'aparadors florals amb la participació d'una trentena de botigues de Calella. Els establiments competiran en dues categories, segons si la decoració és pròpia o encarregada a professionals externs. El jurat valorarà la creativitat, l'originalitat i l'ús de materials sostenibles. La iniciativa està organitzada conjuntament per Calella Centre Comercial i Empresarial i l'Associació Turística de Calella, amb l'objectiu d'estendre l'ambient del festival als carrers comercials i implicar-hi també el teixit local.
0: Gràcies, Illa Baneres impulsa una prova pilot de zona verda a Sant Pere el Valís per facilitar l'aparcament dels residents. Martí.
6: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres posarà en marxa en les pròximes setmanes una prova pilot de zona verda del sector de Sant Pere el Valís amb l'objectiu de millorar la mobilitat i prioritzar l'estacionament dels residents. La nova regulació s'aplicarà als carrers Garbí, Mestral, Xaloc, Cogoll, Costa Brava, Costa Daurada, Camí del Valís i un tram del carrer del Port. Les places regulades seran d'ús exclusiu per vehicles autoritzats de dilluns a diumenge entre les 9 del matí i les 11 de la nit fins al 30 de setembre. Una de les principals novetats serà la possibilitat que els residents puguin autoritzar estacionaments temporals per familiars o visites durant un període de 24 hores mitjançant un sistema de tramitació automàtica que s'activarà pròximament. Els vehicles que ja disposen d'autorització per estacionar en zones regulades no hauran de fer cap tràmit addicional i mantindran la seva acreditació vigent fins al 31 de març del 2027.
0: Gràcies, i l'Ajuntament de Premià es planteja avançar la campanya de platges els pròxims estius, però recorda que enguany els serveis no funcionaran fins al 15 de juny. Sergi.
3: Sí, la concurrència de banyistes a la platja aquests dies, quan encara no som ni al mes de juny, ha portat el regidor de Front Litoral i el mateix alcalde a recordar als veïns públicament que ni les dutxes ni els altres serveis, socorrisme o reforç de neteja, no s'activaran fins al 15 de juny, quan comença oficialment la campanya de platges. Escoltem l'Antoni Sobirà, a Premià Mèdia, que admet que s'han desbordat algunes papereres, i Rafa Navarro a Instagram on afirma que el canvi climàtic podria fer que es plantegessin avançar a l'inici del dispositiu en pròxims estius.
8: Aquest cap de setmana hem tingut un cap de setmana de platja molt maco i ha sortit molts comentaris sobre les dutxes i els rentapeus. Mm-hmm. És que això cada any estava el 15 de juny i està programat d'aquesta manera. I no hi són per això, no per altre motiu. Tots els pobles, hi ha hagut molta gent a la platja i han quedat desbordades les papereres. S'ha solucionat el dilluns. Aquesta setmana pot ser que passi el mateix i el proper ja no passarà perquè ja van entrant en funcionament la programació dels contractes de reforç.
9: El 15 de juny les dutxes estaran funcionant, els rentapleus estaran en prerendiment, tindrem les passarel·les habilitades per persones amb mobilitat reduïda, el servei de socorrisme funcionant i, per tant, tots els serveis doncs, estaran plenament habilitats per aquesta temporada de platges, que amb el canvi climàtic és veritat que haurem de pensar si l'avancem.
3: Navarro, que gravava el vídeo des de la platja de gossos, ha aprofitat per recordar que aquest espai té la condició d'espai reservat als gossos tot l'any i no només a l'estiu, però que és a l'estiu quan es delimita i es senyalitza.
0: I la novena mostra d'entitats convertirà l'avinguda Toni Sors de Sant Vicenç de Montalt en el gran aparador del teixit associatiu. Martí.
6: Correcte. Sant Vicenç de Montalt celebrarà el pròxim 6 de juny la novena edició de la Mostra d'Entitats, una cita ja consolidada que reunirà 19 entitats, associacions i col·lectius del municipi en una jornada dedicada a la participació, la convivència i la promoció de la vida associativa. L'activitat tindrà lloc a l'Avinguda Toni Sors de 6 de la tarda a 9 del vespre i permetrà a les entitats mostrar els seus projectes, activitats i serveis a la ciutadania. La programació inclourà actuacions musicals, espectacles, tallers, espais de joc, tastets gastronòmics i activitats per tots els públics. A més de les entitats participants, la jornada comptarà amb la presència de la policia local, que oferirà una exhibició de vehicles i material policial, així com de tres viles mèdia que emetran directe i de diferents serveis municipals. La festa continuarà a partir de les 10 del vespre amb la festa de les entitats i l'actuació del grup Mash Life Music, que oferirà un recorregut pels grans èxits musicals que les darreres dècades en un espectacle participatiu i pensat per fer ballar el públic fins la mitjanit.
0: L'Arxiu Històric de Tordera farà un homenatge a l'artista Isidre Julià amb una exposició de maquetes. Marc Tres Serres.
1: Sí, demà serà al matí a l'Arxiu Històric de Tordera, que es convertirà en l'escenari d'una cita cultural especial. De les 11 fins la 1 del migdia, el centre, de forma gratuïta, obrirà les portes al públic per inaugurar una exposició dedicada a l'obra d'Isidre Julià, un veí de Sant Celoni, que va destacar per la seva prolífica i detallada tasca com a maquetista. Isidre Julià va dedicar gran part de la seva vida a l'art de les maquetes, arribant a crear-ne més de 400. La seva gran passió era la reproducció a escala d'esglésies i ermites, tant de la seva població com d'arreu del territori. En el cas de Tordera, Julià va realitzar tres reproduccions que ara, gràcies a la donació de l'Ajuntament de Sant Celoni, passaran a formar part del fons de l'Arxiu Històric de Tordera. Ens parla d'aquesta activitat la responsable de l'arxiu, Mercè Torrelles.
10: senyor va morir l'any 96. Ell vivia a Sant Celoni i era una persona que doncs, li agradava molt treballar el tema de les maquetes i en va arribar a fer més de 400. Llavors, el que a ell li agradava més era doncs, sobre les ermites, sobre les esglésies, tant de la població com de les rodalies. D'aquí de Tordera en va fer-ne 3 i l'Ajuntament de Sant Celoni ha fet donació aquí a l'arxiu d'aquestes maquetes i llavors doncs, es complementarà la visita per qui vulgui venir doncs, amb una petita mostra de diapositives. Les persones que vulguin veure-la doncs, podran seure un moment a veure aquest passi de diapositives explicatives doncs, de l'obra d'aquest senyor.
1: Des de l'entitat fan una crida a tots els tordarencs i tordarenques perquè s'acostin a descobrir aquestes peces que a partir d'ara es conservaran, com dèiem, i quedaran depositades a l'Arxiu Municipal del Poble.
0: I a Premià, torneig solidari de vòlei platja aquest diumenge a la platja de l'Ona, aprofitant el nou centre d'esports de platja, Martí Capçada.
6: Així és, un torneig en favor de l'Associació contra el Càncer que farà partits de 15 minuts per equips de 4 persones que hauran de ser mixtes. Hi haurà 40 equips que jugaran entre les 9 del matí i les 2 del vespre. Ai, i les 2 de la tarda, disculpeu. Les inscripcions tenen un preu de 60 euros per equips i inclouen una samarreta, una pulsera solidària, assegurança i un avituallament durant tot el torneig. Val a dir que la inscripció contribueix directament a impulsar programes i serveis gratuïts que l'Associació contra el Càncer ofereix a persones i famílies afectades per la malaltia i per poder contribuir en la recerca.
0: I acaba un maig exitós pel patí artístic de Tordera, Marc.
1: Sí, el mes de maig ha estat d'allò més intens i profitós per les esportistes del patinatge artístic Tordera, que han demostrat el seu gran estat de forma en diverses cites exigents. Primer a Folgueroles, amb el Campionat de Catalunya de Solo Dance, on les patinadores Naya Recio i Aina Noguera hi van firmar grans actuacions, marcant una fita destacada per elles, ja que era la primera vegada que s'enfrontaven a una competició d'aquest nivell. Després l'èxit també va continuar a Caldes d'Estrac, on es va celebrar el 6è Trofeu Catalunya, promoció de nivells 2 a 4 de la modalitat lliure, i aquest cop era un últim open de la temporada que va certificar una autèntica pluja de medalles. Els ors aconseguits van ser per Chloe Vilanó i Maria Martínez al nivell 3, Megan Espinosa al nivell 2 i Irene Heredia, Noa Domènech, Ona Ferrer i Ainara Martínez al nivell 1. A més, el club va sumar diversos podis de plata i bronze, com els d'Itziar Caseiro, Lena Martínez, Gala Pogo, Aina González, Elia Olmo, Aina Noguera i Lucía Galera. Finalment, la gran actuació de l'entitat es va arrodonir diumenge passat a Sant Andreu de Llavaneres durant l'Open de nivell avançat lliure. Allà, les patinadores de categories superiors també van pujar al podi. Naya Recio va penjar la medalla de plata al nivell 8A i Ariadni va aconseguir el bronze al nivell 9A.
0: Moment ara de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
11: Aquest migdia estem tenint una jornada que torna a estar marcada bàsicament per les altes temperatures. No pugen tant com ahir, però la calor continua ben palesa a tota la comarca. I, de fet, així ha de continuar el cap de setmana amb menys calor, però una calor que serà encara doncs, força remarcable. D'entrada avui, les màximes quedaran al voltant dels 32-33 graus, on més pujaran, i van arribar fins als 34, per tant, el que dèiem, una mica més baixes, gràcies a aquest vent fluix de component est que anirà bufant també durant aquesta tarda. Una tarda en la qual, a diferència d'aquests últims dies, apareixeran núvols prims, fins i tot núvols mitjans, cap a l'àrea del Maresme Nord, tot i que no s'esperen precipitacions. La situació marítima continuarà molt tranquil·la aquesta tarda i també durant el cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Dos dies en els quals continuarem parlant de matins assolellats, tardes amb nuvolades. No descartem demà cap al vespre que es pugui escapar algun ruixat puntual al Maresme Nord i de cara a diumenge, tres quarts del mateix, la nit de diumenge a dilluns, podria caure alguna gotellada cap al nord de la comarca, però ben poca cosa. Tot això amb unes temperatures que aquest cap de setmana, com dèiem, seran més baixes, però i si l'ambient continuarà càlid, a més també augmentarà la humitat i, per tant, la sensació de xafogor serà marcada. De cara a la setmana vinent, començarem la setmana dilluns amb un temps, creiem que tranquil. Dimarts hi haurà un petit canvi de temps que ens portaran una línia frontal amb un descens de temperatura i alguns ruixats que, ara per ara, sembla seran poc importants aquí al Maresme.
0: Molt bé, doncs això pel que fa a la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, com sempre, repàs a les xarxes socials. Avui també parlem amb els geganters de Calella, que han estat premiats amb el millor ball de parella. Avui és divendres i com cada divendres també toca parlar de cinema amb la Mireia González i les estrenes més destacades als cinemes i a les plataformes. I també farem al final un concurs musical que el presentarà en Sergi Ferrer des de Calella. Tot això ho tindrem a l'Ona Maresme d'aquí a només 3 minuts. Fins ara.
12: La xarxa de comunicació local.
13: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.
14: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
15: Càpsules informatives. Informació per escrita pels serveis informatius de Ràdio Tordera.
16: L'Ajuntament de Tordera ha aprovat inicialment el projecte d'execució d'una nova deixalleria fixa al poble. L'actuació, corresponent a la part d'obra civil, compta amb un pressupost de 900.000 euros. L'acord es va aprovar a la Junta de Govern del 30 d'abril i ara el projecte entra en fase d'informació pública durant 30 dies hàbils. Durant aquest període, la ciutadania podrà consultar la documentació a través de l'ETAULE, al web municipal i a la seu electrònica de l'Ajuntament. També es podran presentar al·legacions i reclamacions al Registre General del Consistori pels canals previstos legalment.
17: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
12: La xarxa de comunicació local.
18: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
0: Som-hi, moment del repàs a les xarxes socials. Avui des de Malgrat amb l'Andrea. Andrea, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Què destaquem avui al Maresme?
7: Doncs avui al Maresme destaquem el concurs de música jove Mares Music, que arriba a la 22a edició. Els solistes i els grups poden formalitzar la seva inscripció entre l'1 de juny i el 15 de setembre a través de la plataforma maresmusic.cat. Cabrils, el Masnou, Montgat, Sant Vicenç de Montalt, Tiana, Tordera i Vilassar de Mar impulsen aquesta iniciativa amb el suport del Consell Comarcal.
0: Això pel que fa a la comarca, en clau internacional, què podem destacar?
7: Doncs que un coet de l'empresa aeroespacial Blue Origin del propietari d'Amazon Jeff Bezos ha explotat aquest divendres a la matinada. El coet es diu New Glenn, que no portava tripulació i estava fent proves a la plataforma de llançament a Cap Canaveral, a Florida, quan de sobte ha explotat i ha provocat una enorme bola de foc i també una gran columna de fum. Afortunadament, no ha provocat ferits.
0: Doncs, com bé comentes, Andrea, afortunadament no hi havia tripulació.

0: tingut alguna relació amb el municipi.
1: De fet, estem escoltant l'himne dels Estats Units. És això, Joan? A veure, puja'l una mica. Molt bé, molt bé. Doncs Castelldefels, que s'ha emmirallat amb els Estats Units i, per tant, doncs, està reproduint diferents zones que tenen allà i ho estan portant aquí, si ho hem entès bé,
0: Exacte. Tenen el seu passeig marítim, doncs, com si fos el passeig de la fama de Hollywood.
1: Molt bé, molt bé. Doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant avui?
0: Doncs avui preguntem si ets més de platja o de piscina, perquè arriba el cap de setmana i segur que molta gent aprofita per fer-se un capbussó. De fet, les altes temperatures ja hi conviden, però hi ha sempre aquest debat de si preferim la platja, si preferim la piscina. Tot té els seus avantatges i els seus inconvenients. Per tant, a veure què decideixen els maresmencs.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Fins ara.

0: I tot seguit parlem amb els gegants de Calella, concretament amb Jan Riera, cap de colla, i Ferran Negre, secretari de l'entitat, sobre el premi aconseguit el passat cap de setmana al concurs nacional de balls, on van ser reconeguts amb el guardó el millor ball improvisat en parella.
1: Avui parlem amb els geganters de Calella, concretament parlem amb el cap de colla, Jan Riera. Què tal, com estàs?
2: Molt bé, bona tarda.
1: I secretari Ferran Negre.
3: Bona tarda.
1: Avui parlem d'un reconeixement que us han donat fa res. Tot i això, abans de parlar del reconeixement, sé que la Junta s'ha renovat recentment, des del gener, m'heu comentat. Llavors, simplement preguntar-vos una mica com porteu aquesta evolució de moment, ja que han passat uns mesos, evolució de feina, evolució d'actes.
2: Com a evolució no li diríem tan grossa, ja que vam agafar el relleu de la junta anterior, és a dir, estem intentant seguir la línia que ens van deixar i millorar-la. I, bueno, amb ganes de seguir com estem fent la feina, bona feina feta fins ara, i endavant.
3: Ara ja tenim aquí la festa major d'aquí un parell de setmanes i ara tenim la mirada posada en aquesta. Sí que estem acabant d'enllestir-ho ja tot i amb ganes de fer la nostra primera festa major com a junta, al capdavant.
1: Ara sí, enhorabona pel premi. Parlem una mica d'aquest premi abans d'entrar una mica en la preparació.
2: Bueno, vam guanyar el segon premi, que és el ball improvisat de 3. El primer era l'individual, improvisat també, i després el tercer premi era el ball coreografiat, que no el vam guanyar, i vam guanyar el segon. És un concurs de ball nacional que es va celebrar aquest any, però no es feia que no es celebrava des del 2018, perquè el 2019 ja va caure tot el Covid, etc. I aquest any hi havia una colla que va tirar endavant el projecte i doncs vam seguir. I nosaltres vam dir que i si hi anem.
1: De fet, vaig veure el vostre vídeo a les xarxes que vau publicar, el que vau fer com a prèvia, no?, de preparació. Vau fer el ball amb en Bernat i l'Elisenda. Expliqueu-me per què vau triar aquests dos gegants.
3: Sí, bé, quan vam decidir apuntar-nos com a nova junta, vam pensar que el millor seria presentar el ball que vam estrenar l'any passat per la cercavila que vam fer dels 90 anys, per celebrar 90 anys de tradició de gegants de Calella, que vam crear un nou ball per en Bernat i l'Elisenda, que no tenien en munt de propi, que bàsicament el que va ser uns mesos abans d'estrenar-lo, els portadors de la colla, els joves, bueno, només els joves, ens vam trobar i vam anar pensant quins passos quedarien bé amb la música, que la compositora, de fet, és la Marta Terrides, que és membre de la colla, i a partir d'aquí va anar sortint i és el que vam presentar a Sant Feliu el passat dissabte.
1: Que us puc preguntar què representa per vosaltres aquest reconeixement? Bueno, per la colla, però també per vosaltres, perquè al final, doncs, com que sou els recent renovats, no?, els que heu agafat el bou per les banyes, que es diu, què representa per vosaltres guanyar aquest reconeixement?
2: Bueno, és com un sacrifici ja dels anys que portem a la colla, diguem-li, perquè en Ferran i jo des de ben petit que hi som, i ja va bé aquest concurs perquè la gent va amb ganes d'ensenyar la seva forma de ball i representar el seu poble com a tal, diguem-li.
3: Sí, al final jo crec que no només és que també va bé que el premi aquest

0: ens donaven una compensació econòmica, però sí que ens ha agradat molt que hem rebut molt, molt de suport de part de gent que està relacionada amb el món geganter i que n'entén molt, i home, com a nova junta s'agraeix que la feina que es fa es reconeixi. Al final no és només els diners, sinó el que ens han dit. Llavors sí que és veritat que en Jan i jo, que portem des de petits a la colla i tenim aquest bagatge que al final el ball improvisat va sortir més o menys sol. Sí que vam practicar una mica la setmana anterior, però
1: l'experiència
0: del que al final marca.
2: Sí, i tant, i tant. De fet, ara que mencionàveu allò que sou des de petits, sé que sou una de les entitats, oi que sí, que té més jovent, no?, de Calella, potser?
0: Sí, des de que l'Oriol Terricabres, el passat cap de colla, i la Marina van entrar a la junta, vam començar a fer... En Jan i jo hi érem, però érem l'Oriol, la Marina i 5 o 6 més. I a partir d'allà vam començar a picar pedra, i al cap de, ara que ja fa 5 anys que hi van entrar ells, doncs es veu el resultat, que quan sortim a Calella tenim molt de jovent, gràcies en part també a l'Esbojarrada, per exemple, aquest acte que hem fet, que el que busca és involucrar més el jovent en la cultura popular de Calella i en aquest cas en els gegants.
2: Uh-huh. Parlant del reconeixement un altre cop, clar, parlem d'un ball improvisat, jo que no hi estic massa ficat en el tema gegants, què és més important a l'hora de preparar el saber que fareu o participareu en un ball improvisat? Poder la tècnica, poder la comunicació entre els dos balladors? Com funciona?
3: Bueno, més important, sobretot, és la comunicació entre les dues persones que ballaran, això està clar, perquè si un diu una cosa i l'altre diu una altra, malament, un va cap a un costat, cap a l'altre, i ens hem perdut.
2: Però en el moment, no?
3: Clar, sí, és a dir, la cançó tampoc sabíem quina era, i en el moment que comença a sonar, escoltar ritme, diem, tu dius això, jo dic això, i...
2: Però com a base sí que prepareu alguna cosa,
0: sí,
2: no?
0: Sí, tenim certs passos que ja hi posem un nom i tot per tenir clar quin és quin, i llavors vam decidir que un dels dos manava i llavors l'altre l'havia de seguir. Però al final, quan escoltes la música i després de... Normalment són músiques que ja hem escoltat, on no deixen de ser un pas doble, que és normalment el que es balla, i al final ens acabem tenint molt fàcil, i més en Jan i jo, que portem ballant molts anys junts, sempre hi ha amb qui t'entens millor i amb qui no.
2: De fet, en Bernat i l'Elisenda tenen un ball propi, com Quirza i la Minerva, com fins i tot el Mastegamosques, els capgrossos en aquest cas. Clar, suposo que de base, que és el que comentaves, agafeu una mica, no, del ball de cada una de les parelles en aquest cas, no?
3: Exacte.
2: Vale. Perfecte. Entrem una mica, vull parlar una mica amb vosaltres del tema gegants, no? El tema de l'entitat i què representeu, bueno, no només per la ciutat, sinó per Rodalies, no? Com, per algú que no ho ha viscut des de dins, que com és el meu cas, el tema dels gegants, què és per vosaltres aquesta sensació de sortir al carrer i que, bueno, representeu un acte o seguiu un acte i ho segueixi molta gent?
3: És una manera de seguir la cultura tradicional d'aquí, bueno, catalana, ja diguem-li, després de Calella. Perquè quan som dintre els gegants, com vam comentar a l'entrevista passada amb la Sònia, és la germanor que es viu a dintre. És a dir, tant grans com petits, disfrutem entre tots junts, ballem, cantem, i ens ho passem bé amb els gegants.
0: I jo crec que afegint això d'en Jan, també tenim sort que aquí a Calella tenim una tradició gegantera que, home, déu-n'hi-do, malauradament vas a llocs que no la tenen, i aquí hem de estar orgullosos de la gent de Calella, que sempre que sortim ens venen a veure, i això també ens omple a nosaltres. També aquí hi ha una feina molt, molt ben feta de les escoles i des de les llars d'infants, que ara mateix que s'acosta Festa Major tenim escoles que ens venen a visitar el local, nosaltres anem a actes que fan ells o de graduació així, i això al final fa que els nens coneguin qui són en Quirze de Minerva, coneguin la llegenda de la Llopa i ens surtin a veure per Festa Major.
3: I a més sàpiguen les cançons.
0: Exacte.
3: És important.
2: Sí, ho comentàvem abans, de fet, sou més de 200 socis, ho hem comentat. Clar, teniu una esperança, no?, de que aneu creixent, no?, en aquest cas, i sobretot en jovent, que també ho comentàvem, no?
3: Si més no, en intentar créixer, que sempre és l'important, que tothom segueixi i mantenim la, diguem-li, la grandària aquí a Calella i sobretot a fora, que és quan costa més tenir l'actiu total.
0: Mm-hmm. L'objectiu aquest que deies tu, de captar jovent nou, però també cuidar la gent de tota la vida, la gent gran, i intentar que entre tots estiguem còmodes i puguem gaudir de la festa.
2: Ara us pregunto, després d'aquest reconeixement, d'aquesta experiència, no sé si teniu algun projecte futur de cara a les, no sé si a l'estiu, o sigui, de cara a la tardor, a l'hivern, alguns actes que pugueu dir, mencionar, perquè així la gent doncs us pugui seguir. Clar.
3: Enguany celebrem per la Festa Major de la Minerva els 5 anys de l'Esbojarrada, que és una cercavila nocturna que vam inaugurar per, diguem-li, la gent animar prèviament per anar a barraques. I com ja vàrem fer... Com ho... Què vam fer el...
0: Bueno, fa 3 anys es va fer un... Ja es va fer un intent, de fet... El Multidr, que va ser un estudi dels joves, de la participació juvenil en actes de cultura popular, el projecte final va ser això, que l'objectiu era acabar barraques per apropar tant aquests, que hi ha molts joves que al final els gegants no els coneixen, o perquè no s'interessen, o perquè mai els han viscut. I al final, si anem a barraques, ens apropem a tot el poble, perquè barraques és on se concentra més el jovent, i la intenció és aquesta, en que tothom pugui veure què és l'Esbojarrada i animar, com diuen Jan, a que segueixin la festa a barraques, amb els que aquest any tenim...
3: Els Catarres,
0: que és un grup.
2: Sí, sí, tant i tant, sí, sí. Deixeu-me fer un parèntesi, perquè has comentat la gent de fora. Jo crec que, bueno, no sé què en penseu vosaltres, però és molt important que el Calella, al final, és una localitat molt turística, no? I vosaltres, com que al final parleu o feu, viviu una cultura que és molt visible, com els castellers, per exemple. No sé què en penseu vosaltres de quan sortiu, ja sigui el cas de barraques, que també ve gent de fora. Com ho rep la gent de fora, els turistes en aquest cas?
3: Els turistes sorpresos, perquè allà no és, diguem-li, no es veu cada dia i sempre...
0: No és habitual.
3: Exacte, els veus com amb cara boca oberta, ulls oberts, gravant...
0: Però també té el seu joc. L'altre dia parlàvem, dissabte mateix al concurs, parlàvem amb gent de Mataró, de la colla gegantera d'una colla de Mataró, i ens deia que al final, Calella, com que és una ciutat tan turística, quan ells ens visiten, fa fins i tot certa gràcia veure els turistes ja impressionats, a veure unes figures de 3 metres, ballant, que això mai ho han vist, i ja veus tot allà gravant amb el mòbil i ja fa festa això també.
2: Molt bé, nois, doncs moltes gràcies per venir aquí avui a parlar sobre aquest reconeixement, i molta sort en el futur en tots els actes que feu.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: I tot seguit el que fem és el tal dia com avui amb en Marc Tresserres. Marc, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Gemma.
1: Com va el divendres? Què tal?
4: Bé, molt intens, moltes coses. No hem parat en tot el dia, no pararem fins a quarts d'11 de la nit, o sigui que bé, però bé, amb ganes, la veritat.
1: Molt bé, doncs amb aquestes ganes vull que em diguis quines persones fan anys avui, a qui hem de felicitar.
4: Doncs mira, força gent coneguda, sobretot el primer, Noel Gallagher, icònic guitarrista, compositor i co-líder de la banda britànica de rock Oasis, que mira, fa 59 anys, perquè és de l'any 67, per exemple.
1: Molt bé. I qui més?
4: Sí, seguim amb la Melanie Brown, més coneguda per Mel B, cantant britànica i membre de qui, Gemma?
1: De les Spice Girls!
4: Ah, exacte! Exacte, de les Spice Girls.
1: Tampoc és que m'agradin tant, eh? Bueno, sí que ho sembla, no?
4: Bueno, però està bé aquesta energia per presentar la Mel B, que, mira, justament avui em fa d'anys 54. 54, Déu-n'hi-do.
1: 54 anys, eh? Ostres, saps que m'has dit el nom i no la ubico gens, que és la Rosa, la Castanya, la Pèl Roja, la Victòria, no? Perquè la Beckham ja ha escollit un altre camí del luxe.
4: Sí, no, la Mel B, és que, clar, no sabria com explicar-t'ho. Diria que era la rinxolada, l'única, de fet.
1: La única rinxolada?
4: Sí, sí, sí. Mira, a veure, miro en una foto.
1: Ai, sí, sí, sí.
4: Sí, oi? Eh que sí?
2: La morena.
1: Ara,
4: ah, vale, gràcies, Sergi. Ah, és un temacle, això. Així sí que encarem bé la recta final de la setmana, eh?
1: Tenim algú més a felicitar?
4: Sí, mira, Danny Elfman, compositor i músic nord-americà, famós per crear bandes sonores de pel·lícules com, per exemple, la de Batman i el tema principal de la mítica sèrie de Los Simpson, també.
1: Ah, molt bé, molt sí. Bé. I algú més, encara?
4: Sí, l'Annette Bening, perdó, que no em sortia a dir bé el nom, Annette Bening, reconeguda actriu nord-americana guanyadora dels Globus d'Or i nominada diverses vegades als Oscars perquè ella havia format part d'American Beauty.
1: Ah, molt bé. Doncs ja hem felicitat els famosos que toca. Ara anem amb les efemèrides com a tal. Avui, 28 de maig... 29. 29 de maig.
4: Avui no vols celebrar dies nacionals ni internacionals.
1: Sí, són... sí. Anem a veure doncs, quins dies són importants, també, per recordar.
4: Vinga, abans de les efemèrides, Dia Nacional de la Nutrició. Des de l'any 2002 se celebra. L'objectiu, òbviament, és conscienciar la població sobre la importància de mantenir uns hàbits alimentaris saludables i un estil de vida també equilibrat. I, a més, també coincideix avui amb el Dia Internacional d'Acció per a la Salut de les Dones, dedicat a defensar el dret a la salut i al benestar de totes les dones del món.
1: Molt bé, doncs ara sí, efemèrides de l'any 1953, que hem de recordar?
4: Doncs mira, els primers alpinistes en pujar l'Everest, saps de quina nacionalitat eren?
1: No.
4: Doncs mira, ja te'ls dic jo i també els oients que ens escolten. Primer, Edmund Hillary, neozelandès de Nova Zelanda, acompanyat del Sherpa nepalès Tenzing Norgay. Diem Sherpa perquè el Sherpa normalment és de persones de la zona de l'entorn de l'Himàlaia que pujaven i acompanyaven els alpinistes perquè ja estan molt acostumats des de ben petits, evidentment, a aquestes zones amb poc oxigen i tenen moltíssima resistència. Per tant, aquest Sherpa nepalès va acompanyar a Edmund Hillary a ascendir fins als 8.848 metres que té l'Everest.
1: Molt bé. Alguna cosa més a explicar pel que fa doncs, a aquesta efemèride?
4: Sí, que van haver-hi molts intents fallits prèviament, com és lògic, abans d'aconseguir alguna cosa primer es falla molt, s'ha d'intentar, fins a 32 anys d'intents fallits i algunes tràgiques expedicions prèvies. I la notícia, a més, del seu ascens, el 29 de maig de 1953, va coincidir amb la coronació de la reina Elisabet II, convertint-se en un símbol d'orgull per tot l'imperi britànic, perquè també va haver-hi una expedició britànica que liderada per John Hunt, va aconseguir planificar bé la ruta i ascendir també a l'Everest. Finalment, la gesta va inaugurar, per tant, una nova era en l'alpinisme mundial i ara ja ho sabem que després de més de 50 anys després, Gemma, molta gent ha aconseguit ascendir fins al capdamunt de l'Everest. Tot i així, gens fàcil, jo no m'hi veig capaç.
1: No, home, és complicadíssim, eh? I t'has d'entrenar molt i no només l'esforç físic, també mental, perquè deu ser doncs, molt complicat en tots els aspectes. Efemèride musical, què hem de recordar?
4: Som-hi. Avui, aquesta setmana, més ben dit, l'acabarem, com sempre, amb una efemèride musical l'any 2020. No anem massa lluny aquest cop. Lady Gaga publica en plena pandèmia l'àlbum Cromàtica. L'artista llança aquest sisè àlbum d'estudi que inclou el duet de Rain on Me amb Ariana Grande, un altre gran artista que en vam parlar fa poc al programa, i amb aquell llançament Lady Gaga va batre el rècord de l'artista femenina més ràpida a acumular 6 àlbums consecutius al número 1 de Billboard, aconseguint-ho en poc més de 9 anys. Per tant, Gemma, una dimensió impressionant la d'aquest artista.
1: A mi Lady Gaga és una cantant que fa molts anys que m'agrada. Potser des dels 14 anys.
4: Normal.
1: L'escolto. Sí. I mira que en aquella època, quan jo tenia, ara en tinc 30, quan tenia 14 anys, que la gent li agradés Lady Gaga estava vist com de friki, com, ui, què dius, la Lady Gaga, si està boja... Si...
4: Per al Poker Face, sí. El Bad Romance, per exemple, el tipus
1: clar,
4: de...
1: Clar, perquè va tenir aquella, la primera, o sigui, l'època inicial de la sí. Lady Gaga era molt extravagant, molt poc habitual, no?, les coses que feia, les coreografies, el maquillatge,
4: veritat.
1: La vestimenta... Després es va com... No tornar avorrida, perquè no és avorrida la paraula, però més convencional. Saps que va fer un gir radical?
4: No l'he seguit tant, però sí que sé de què em parles en aquesta primera època, perquè jo ara m'està venint al cap flaixos de videoclips de Bad Romance o Poker Face, que a mi m'agradaven molt i em semblaven molt extravagants, però m'agradaven també.
1: De fet, els fans els coneixen com a Little Monsters.
4: Ah, sí?
1: Sí, com que els fans... Sí, com que són monstres, no? Perquè com que ella... canta per tothom, no? Com per tots els col·lectius i aleshores és com que, bé, es relaciona una mica doncs amb ser poc convencional, no? En aquell moment, sí.
4: No sé si en Sergi té alguna cosa a afegir al nostre company.
2: No, ho heu dit tot a la perfecció. Són els experts de la Lady Gaga. I tant.
4: La Gemma.
1: M'agrada molt, sí. És que, a part, té una veu i...
4: I tant.
1: No sé, crec que és una cantant doncs, amb molt de mèrit i també pels espectacles, no? Quan ara està molt de moda no fer aquestes performances als concerts i que tot és una història, però abans no era tan, tan habitual, i ella doncs va ser de les, per mi crec que va ser com de les primeres en el tema del pop, eh? No sé si en altres gèneres musicals ja es feia això de posar en escena doncs tot el que desplegaven, però vaja, que la Lady Gaga mola molt, oi que sí?
4: Sí, i a més aquesta cançó que estem escoltant de fons, aquest Rain on Me, també és una lletra molt profunda, tot i que sigui d'un ritme molt alegre i ballable, i parla bàsicament de les dificultats de la vida i els traumes en què ens hem d'enfrontar, però que amb la resiliència tot se supera.
1: Doncs amb aquest missatge tan bonic, Marta Serres, m'ha agradat molt. Acabem la secció i arribem a 57. Fins ara.
4: Fins ara.
5: Bé.

0: I quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, tot seguit el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma, com estàs?
0: Molt bé, i tu què tal? Com va el divendres?
1: Tot preparat pel nostre particular viatge en el temps, avui a la Hemeroteca?
0: Doncs va, som-hi, què ens expliques avui?
1: Vinga, doncs, si m'acompanyeu, vull que m'acompanyeu precisament fins al 29 de maig, però de l'any 84. Els rotatius de la comarca destacaven que, finalment, no hi hauria un escorxador mancomunat a l'Alt Maresme. Us explico, tal i com es va decidir en la reunió del dia anterior, on tots els alcaldes dels municipis implicats hi van poder participar a Sant Pol. Un tema, el dels escorxadors, que des de les últimes normes imposades per Sanitat havien creat problemes a més d'un municipi de la comarca. En principi, la idea de l'escorxador mancomunat entre els pobles de l'Alt Maresme semblava la solució idònia per a tothom, però al final sembla que es va deixar de banda d'una forma ja definitiva després d'aquesta trobada. La fórmula, doncs, que semblava que finalment s'adoptaria era la d'establir una concentració dels pobles de Camp Calella o també Tordera, que eren les dues úniques poblacions de l'Alt Maresme que disposaven d'un escorxador en condicions. Així, doncs, la solució prevista llavors semblava ser que Calella i Tordera siguessin els centres en aquest sentit, sobretot per als altres pobles grans com Arenys, Malgrat o Pineda, mentre que per les poblacions més petites semblava que l'utilització dels escorxadors s'intentaria reduir cada cop més fins a anul·lar-la, com era el cas, per exemple, com dèiem, de Sant Pol, on els carnissers ja havien decidit no matar el bestiar ells mateixos. Un problema bastant freqüent, a la nostra comarca també, Gemma, t'haig de dir que pels anys principis dels 80, que semblava doncs això, que mancomunar un escorxador a l'Alt Maresme seria la solució, però com veiem, al final els alcaldes s'hi van posar i van decidir doncs optar per una altra solució.
0: Jordi, doncs moltes gràcies, com sempre. Ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
1: Fins ara, gràcies.
0: I anem ara cap a Canet de Mar perquè demà acollirà la 13a jornada de protecció del litoral, una iniciativa impulsada per l'entitat Talassa Canet, Amics del Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament i també diverses entitats del territori.
2: Demà dissabte tenim una cita important al nostre poble. Estem parlant de la 13a jornada de protecció del litoral. Cuidem el mar, cuidem casa nostra. Ja sabeu que els amics de Talassa Canet de Mar, Amics del Mar, cada any ens porten propostes com aquesta, interessants i necessàries, i que a més són totalment d'agrair, perquè aquesta neteja del nostre fons marí és molt, molt necessària. A banda, aquest dissabte venen no només amb una neteja de fons marí, sinó que ens portaran també la festa de l'escuma i, a més, un final amb una reflexió educativa que de seguida comentarem. Tot plegat serà aquest 30 de maig i per saber-ne més detalls avui ens acompanya el Toni Salvà. Ell és membre de Talassa i també vocal de la Junta. Molt benvingut, què tal?
3: Hola, gràcies. Aquí estem per explicar una miqueta el que estem fent des de Talassa.
2: Que déu-n'hi-do, com dèiem, la feina que dueu a terme des de Talassa. De fet, Toni, si et sembla, comencem explicant una mica, perquè potser m'estranyaria, però potser hi ha algú que no sap exactament què és l'associació Talassa.
3: Bé, Talassa és una associació que es va fundar per un grup d'amics que els agradava molt les activitats que es fan en el mar, des de fer snorkel, bussejar, fins i tot anar amb caiac, o senzillament perquè els agradava estar banyant-se a l'aigua de les nostres platges. I la veritat és que amb aquests anys sí que s'han fet sobretot el tema de la neteja de fons marí, però ara darrerament, des de fa un o dos anys, que s'estan fent més activitats per tal de donar a conèixer el nostre mar, els seus habitants i fer promoció de que s'ha de cuidar per poder gaudir-ne, no?
2: I una mostra, com dèiem, serà demà dissabte amb aquesta ja 13a jornada de protecció del litoral. Sabem que es farà el passeig marítim, evidentment. Com organitzareu la jornada?
3: Mira, nosaltres començarem ja de bon matí, a les 7 del matí, els col·laboradors de Talassa per muntar la logística a la platja. Muntarem unes carpes, muntarem una sèrie de banderoles, no només de Talassa, sinó dels col·laboradors que tenim. I després ja, al voltant de 8:45, farem la trobada amb els participants de la neteja, els bussadors, els bussejadors, que ens reunirem en el pàrquing de davant del dia, perquè tenim una participació aquest any de gairebé 30 bussejadors.
0: Caram!
3: Aleshores, clar, venen amb cotxe i aquí ja sabem la dificultat d'aparcar a prop del passeig marítim. Aleshores, ens juntarem en allà per fer l'explicació de com funcionarà tot plegat i tindrem unes furgonetes perquè puguin portar el material dels capbussadors, dels bussejadors, fins a la zona de la platja, del passeig marítim. I aleshores, amb cotxes de companys i col·laboradors de Talassa, els acompanyarem a la platja, uh-huh, perquè puguin, no s'hagin de desplaçar caminant des d'allà. Uh-huh. Val? Aleshores, tenim la sort que tenim l'aparcament aquest, que podrem aparcar fàcilment tots, i també sí que és veritat que un dels aparcaments que hi ha a la zona del final del passeig marítim, a la banda de la Nacional, la Guàrdia Urbana ens reserva 5 o 6 llocs, crec, però no són suficients.
0: Clar.
3: Val? Aleshores, ja ens desplaçarem a la platja, a la zona d'on sortirem, i aproximadament entre 3:15, més o menys, iniciarem el que és l'activitat de busseig per recollir totes les deixalles que trobem en el fons de la nostra costa, diguéssim, uh-huh, no? de prop de la platja. Aproximadament l'activitat aquesta durarà una hora, hora i mitja, i paral·lelament també hem convidat a els nens del Consell Escolar de Canet, vale? Perquè tots els que vulguin puguin afegir-se netejant la zona de la platja.
0: Uh-huh.
3: Val? I també convidem a qualsevol persona que estigui interessada en participar-hi, doncs que pot venir tranquil·lament, bueno, que agrairem la seva col·laboració també. No és que estigui molt bruta la platja en aquests moments, però sempre hi ha algunes deixalles i tot el que es pugui recollir, doncs, serà benvingut. Després de l'activitat aquesta, bueno, aproximadament de 11 a 12, es fa la festa de l'escuma, que és perquè engrescar la canalla que vingui, uh-huh, no només a participar a la neteja de la platja, sinó que també tinguin aquest premi, diguéssim, de passar-s'ho bé, és una manera d'estirar-los cap a l'activitat. I al final de la jornada, doncs, farem una mica l'explicació del que s'ha recollit, d'una manera més o menys didàctica, perquè els nanos vegin, bueno, no només els nanos, sinó el públic en general, que pugui venir, doncs que vegi què és el que arriba al mar, no?
0: Uh-huh.
3: Heu de pensar que el mar comença a casa nostra, eh?
0: Exacte.
3: Des del vàter, que a vegades es llencen coses al vàter que no s'haurien de llançar, doncs aquestes coses arriben al mar. I tot el que són els embornals o les clavegueres, també tot el que es llença al carrer,
0: totalment,
3: acabar al mar.
0: Uh-huh. Per tant, Toni, interessant l'explicació i la manera que plantegeu des de Talassa aquesta jornada, perquè ara ens parlaves una mica d'una manera transversal, és a dir, sí que hi ha aquests bussejadors professionals, voluntaris, que es dediquen a anar al fons del mar, però convidem a tota la població també perquè el que és la platja en si, la sorra, doncs també puguin fer aquesta petita col·laboració de neteja, no?
3: Uh-huh, exacte. Professionals no n'hi ha gairebé cap, eh? Tots els que bussarem som aficionats al mar.
0: Però quan portes molts anys ja ets professional, gairebé.
3: Més que professional, bueno, acaba sent la teva activitat de lleure, uh-huh, i que vas perfeccionant i et vas formant per cada vegada, pues, bussejar més bé.
0: Uh-huh.
3: I bé, una manera de participar d'aquesta activitat, doncs, és col·laborant amb aquestes neteges que es fan no només aquí a Canet, sinó arreu de la costa catalana.
0: Ara ens deies, enguany una trentena de bussejadors. A nivell de voluntaris, parlaríem d'aquesta trentena, hi hauria una xifra més elevada aquest any?
3: A veure, ja et dic, de capbussadors ja estarem uns 30, algun més que potser es tirarà no amb ampolles, sinó a pulmó lliure, fent snorkel o anamnea, i de voluntaris que col·laboren no et sabria dir la xifra, però serem més d'una dotzena col·laboradors de Talassa que estaran, diguéssim, fora de l'aigua, participant de la logística, col·laborant, i també cal remarcar, pues, que tenim tota una sèrie de col·laboradors diguem-ne, econòmics, que ens ajuden a poder tirar endavant aquesta activitat. Des dels de el Globo Rojo, el càmping Globo Rojo, que ens donen els entrepans, ens fan els entrepans i ens porten els entrepans pels capbussadors, que quan sortim de l'aigua puguin agafar forces. Després tenim també l'ajut de la pastisseria Campassol, que també donarà un petit refrigeri pels nens, sembla que donarà coca i xocolata.
2: Que bé.
3: Val? I després hi ha els patrocinadors o col·laboradors econòmics, que començant per l'Ajuntament, que sempre ens ajuda econòmicament per poder llogar a les ampolles, que els hi deixem gratuïtament en els capbussadors. I després, aquest any, tenim l'ajut econòmic també per tots els projectes de Talassa, de dues empreses. Una és les drassanes Aressa d'Arenys de Mar, i la línia de nàutica de Yamaha, que també ens ajuda econòmicament i per poder tirar endavant aquests projectes, no només el projecte de la neteja, sinó altres projectes que tenim enguany.
2: Uh-huh. Està molt bé, realment, tenir tota aquesta ajuda per fer possible una feinada com la que tindrem aquest dissabte aquí a Canet. En comparació amb els últims anys, Toni, no sé si heu vist un augment d'interès de voluntaris, de capbussadors, que ara ens deia, o més o menys ens mantenim a les mateixes xifres?
3: Bueno, en quant a capbussadors, aquest any hem crescut una mica. No sé si estaven sobre els 22 o així, i sí que hem hagut de dir a alguns fins i tot que no podien venir perquè teníem la llista de participants per capbussar-se amb ampolles tancada, però està oberta a venir a fer snorkel també, que es pot recollir al fons d'aquí. Canet no és massa profund, bueno, és gens profund, la platja t'allunya fins a les boies que delimiten la zona de bany i potser hi ha 7 metres, 6-7 metres, que cosa que és bastant assequible a pulmó lliure. Val? I o sigui que també es pot fer la neteja d'aquesta manera. I, per altra banda, col·laboradors, sempre hi ha algú altre que s'afegeix. Amb això també tenim aquesta sort.
2: Sempre va bé, una mà de més. Per tant, aquella gent que estigui escoltant i vulgui venir demà dissabte, que s'acosti al passeig marítim. Està clar que és feina de tots de poder col·laborar i cuidar i que, a més, doncs, demà podem donar un petit granet de sorra en aquesta 13a jornada de protecció del litoral. Recordeu que la cita és al passeig marítim. A partir de les 9, doncs, ja podrem començar tota aquesta feina. I avui, doncs, Toni Salvà, hem volgut comentar una mica amb els amics de Talassa. T'agraïm molt aquesta estoneta i ens emplaçarem a trobar-nos, doncs, aquest proper dissabte al Passeig Marítim. Moltes gràcies.
3: A vosaltres.
0: Va, som-hi, seguim, i com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem, com no, amb l'ajuda de la Mireia González i també d'en Martí. Endavant.
4: Doncs sí, Gemma, avui és divendres i ja la gent, quan arriba el divendres, ja li comencen a entrar aquelles ganes d'anar a veure alguna pel·lícula, i nosaltres portem aquí a l'Ona Maresma la Mireia González, que és la nostra experta, perquè ens doni les millors propostes, així que donem la benvinguda. Bona tarda, Mireia.
5: Bona tarda, com esteu?
4: Molt bé, i tu?
5: Bé, perfecte, aquí esperar a parlar amb vosaltres.
4: Molt bé, doncs a veure, nosaltres també estem una mica a l'espera i expectants de quines són les propostes, primer de tot, que ens faràs per anar al cinema durant aquest cap de setmana, o bé, qui no pugui, de cara a la setmana vinent.
5: Sí, dues propostes. Comencem amb la primera, que és un thriller espanyol que es diu La Silla, que està escrit i dirigit per Ángel de la Cruz i protagonitzat per Jaime Lorente i Cristina Ochoa. En Daniel és un jove escritor de novel·les de misteri d'èxit que està casat i té un fill. Un dia, però, realitzant una prova per una de les seves novel·les, pateix un accident que posarà en perill tot el que té. Aquest accident té a veure amb una cadira. No direm res més.
4: Carai, pensava que diries que potser es quedava amb cadira de rodes, però no, o sigui, l'accident és amb una cadira, eh? O sigui, carai.
5: Sí, una cadira de les que podem tenir a casa, senzillament a la cuina o al menjador, una cadira d'aquest estil.
4: Mira, ja només per la curiositat que em genera veure quin accident de gravetat pot causar una cadira, crec que ja és un motiu de pes per anar a donar-li una oportunitat a aquesta primera proposta. Tu l'has vist, aquesta, Mireia?
5: No, encara no, perquè arriba aquest divendres al cinema.
4: Arriba avui mateix, eh? Molt bé,
5: sí.
4: Molt bé.
5: He vist el tràiler i és bastant intrigant, el que passa.
4: Bueno, doncs veurem si ens resol aquests dubtes un cop sortim de veure-la i... Això com a primera proposta. Ens n'anem ara a la segona, que és la pel·lícula, si no m'equivoco, corregeix-me, Mis queridísimos padres.
5: Sí, aquesta és una comèdia francesa que està dirigida per Emmanuel Patron i que ens parlen d'un matrimoni, l'Alice i en Vincent Gauthier, que convoquen urgentment els seus tres fills per confessar-los que els ha tocat la loteria, però que no rebran ni un cèntim. Aquest fet transtocarà tota la família. Entre els protagonistes destaca André Dusselier i Miu Miu.
4: Carai, o sigui, molt queridíssimos, no sé jo.
5: No ho són, eh?
4: No sé si està ficat amb ironia aquest títol, potser.
5: Sí, totalment. És totalment irònic perquè, esclar, no donaran ni un cèntim als fills, doncs això doncs, trastoca, evidentment, doncs, tota la família.
4: Tu, Mireia, ets d'aquelles que si et toqués la loteria ho explicaries en el teu cercle més proper? Ja no dic que vagis donant veus de la notícia. O potser ja és, bueno, com a la pel·lícula aquesta, doncs gent que s'ho queda per ella i ni els seus fills, eh?
5: Home, jo suposo que ajudar el cercle proper sí que ho faria, no? Perquè sempre hi ha cosetes que pots ajudar. Però jo soc més de no explicar-ho... més en general, no? Si és una cosa que més íntimament potser sí, no ho sé. I tu què tal? Com ho veus?
4: No, jo estic amb tu. Imagina't la de problemes que jo ja el pel sac que em donarien si anés dient que m'ha tocat la loteria, no m'ho vull ni imaginar. Però jo tampoc adoptaria la opció d'aquests queridíssimos padres que ens portes, perquè, home, no donar-los ni un cèntim als fills... Bueno, no sé, veurem a la pel·lícula. Potser ens donen arguments perquè així sigui. Tampoc fem spoiler, però ho trobo estrany, així de primeres.
5: Sí. Potser els fills no s'han portat gaire bé amb els pares. Ho deixem així i així, doncs, posem una mica d'intriga.
4: Exacte, deixem-ho a l'aire i ja ens donarà respostes la pròpia pel·lícula. Ens anem ara, Mireia, a les propostes que ens fas de pel·lícules en streaming, que són les plataformes digitals, com per exemple Netflix, Movistar Plus, HBO, etc. I la primera de totes, de fet, la podem veure en aquesta primera plataforma que he citat, que és Netflix, i és L'Acompanyante. De què tracta?
5: Doncs és un thriller de ciència-ficció que està escrit i dirigit per Drew Hancock i protagonitzat per Sophie Thatcher i Jack Quaid. La mort d'un multimilionari rus desencadena una sèrie de fets rocambolescos per l'Iris i els seus amics durant un viatge de cap de setmana en una finca al costat d'un llac. És una pel·lícula amb tocs de ciència-ficció que tampoc explicarem molt per no desvetllar-ho, però hi ha una història molt tèrbola pel mig.
4: Carai, aquesta setmana va a la cosa de diners, veig.
5: Sí, perquè bé, doncs tothom va darrere una miqueta dels diners, sí.
4: De diners i d'una visió interessant, perquè de diners, però una mica negativament, que sempre ens imaginem com que els diners aporten coses positives, però en aquestes dues pel·lícules, de moment, per al que sembla, no és del tot així, no?
5: No, porten bastants mals de caps, tant amb una pel·lícula com l'altra, sí, porten bastants mals de caps els protagonistes.
4: Molt bé, doncs veurem a veure quina és aquesta intriga que s'amaga darrere d'aquesta proposta que, recordem, és L'Acompanyante i la podem veure a Netflix. Ens anem ara a la quarta proposta, en concret la segona de pel·lícules de streaming, que tu mateixa, Mireia, si la vols presentar.
5: Sí, es tracta doncs de la quarta entrega ja de L'Expediente Warren, L'Último Rito, que aquesta pel·lícula doncs, ha arribat a moltes plataformes i per això la destacar destaquem, arriba a HBO Max, a Movistar Plus, a Filmin, a RAC, UTNTV i Amazon Prime Video. És un thriller de terror nord-americà que està protagonitzat per Patrick Wilson i Vera Farmiga. Els investigadors experts en terror sobrenatural, Led i Lorraine Warren, s'enfronten a un últim cas terrorífic per combatre unes entitats misterioses que els amenacen. Doncs d'aquesta pel·lícula, suposo, ja se n'han fet diverses versions. De fet, aquesta concretament és un remake d'Apariciones, la Casa de les Almes Perdides, de l'any 91. I recordem, doncs, d'aquesta sèrie, que ha arribat a la seva quarta entrega, i també té 5 spin-offs de l'univers Warren, és a dir, és una sèrie que ha tingut molt d'èxit i que, novament, doncs, arriba una altra pel·lícula.
4: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, això t'anava a dir, perquè Expediente Warren, bueno, és que poder és de les sagues de terror més famoses, o si més no, més duraderes, sí. No?
5: Sí, d'aquests darrers anys, de fet, doncs, ja em dic, ens han arribat quatre pel·lícules diferents i han anat sortint allò que en diuen spin-off a partir de personatges que també han sortit a les pel·lícules, i sí, ha tingut molt bona acollida i bé, doncs a la gent li agrada molt.
4: Imagina't. Ara potser et poso en un compromís, Mireia, però em sona, no me'n facis molt cas, perquè no és la meva especialitat com tu al cinema, però pot ser que Expediente Warren fos al principi de tot, si més no, uns casos com reals o els personatges o alguna cosa així, o m'estic confonent ara potser?
5: Jo crec que sí que és veritat que tenia una base real, però com que són fets paranormals, sempre és allò que et mous en aquell límit de no saps si creure tu o no, però algunes cosetes sí que poden sortir de fets reals, de coses que probablement han passat, potser no tan portades a l'extrem com apareix a la pel·lícula, però sí que a vegades són casos que han passat a la vida real.
4: Mira, ara estic buscant, potser, si no, demano disculpes, eh? Però
5: no
4: estic buscant res. I sí que es veu que els Warren eren una família real, que van morir per causes naturals. I a partir d'aquí, mira, els hi han tret suc a la història, sembla.
5: Sí, d'aquesta parella, que era Christian, en van treure aquests expedients, és a dir, a veure, fins a un límit sí que van existir una parella d'investigadors paranormals que es dedicaven, doncs, a investigar, doncs, per exemple, poltergeists o coses així una mica estranyes que passaven a cases.
4: Bueno, si dona aquest punt interessant que sempre quan algú sap que hi ha algú de veritat darrere, doncs encara et fa enganxar-te més a la trama. Mireia, anem a l'última proposta que ens portes?
5: Sí, es tracta del Ritual, que és una pel·lícula de terror britànica que podem veure a la Netflix. En aquest cas, és una pel·lícula que està protagonitzada per Rafe Spall. Ens parlen de quatre amics de la universitat que es reuneixen per fer un viatge de senderisme pels boscos de Suècia. Tenen la finalitat de rendir homenatge a un antic amic que ha mort de forma violenta. Una presència estranya comença a assetjar-los quan s'endinsen en el bosc. A veure, sembla que totes les pel·lícules d'aquesta setmana vagin en una direcció, però aquesta pel·lícula també és molt intrigant, de terror així paranormal fins a cert punt, però també està prou bé per passar l'estona.
4: Molt bé, molt bé. Ja m'agrada, eh? Ja sempre ho comentem, que aquestes pel·lícules així d'intriga, de terror, són de les que enganxen i de les que et fan no aixecar el cul de la cadira. Així que, bueno, 5 propostes que els hi donarem una oportunitat. No sé si tu et quedes amb alguna d'aquestes 5 o no et vols mullar.
5: Sí, de fet, les dues que he vist són la de l'acompanyante i el Ritual, i totes dues estan bé, eh? Totes dues m'han agradat força.
4: Molt bé, doncs donem l'aprovat aquestes i les altres 3 que queden, doncs seguríssim que també estan a l'altura, o si més no, doncs ho comprovarem aquest cap de setmana. Així que, Mireia, mil gràcies per venir un dia més aquí a l'Ona Maresma i ens escoltem la setmana vinent.
5: I tant, que sí, que vagi molt bé.
4: Adéu, adéu.
0: Molt bé, doncs ja hem conegut les estrenes d'aquesta setmana al cinema i a les plataformes, i ara és el moment també de conèixer els resultats d'aquesta pregunta del dia des de Malgrat. Andrea, què estàvem preguntant avui?
6: Doncs avui, aprofitant que arriba el cap de setmana, preguntàvem si ets més de platja o de piscina, i sembla que la gent ho té força clar, perquè un 67% es declina per la platja i només un 33 per la piscina.
0: Molt bé. I els locutors de l'Ona Maresma, Andrea, tu què t'agrada més, platja o piscina?
6: Diguem que una barreja de les dues, perquè és, diguem que, més net potser la platja, no hi ha tants químics i clor i productes que ens podem trobar a la piscina, el que passa és que a la platja hi ha diverses espècies marines que no són especialment del meu gust.
0: Molt bé. Martí, què t'agrada més a tu?
4: Doncs mira, jo he de dir que odio la platja. És a dir, tot, o sigui, em quedo amb la piscina, però no perquè sigui sant de la meva devoció, però és que la platja és que no puc, la veritat. Entre la sorra que se m'enganxa, la calor quan estic prenent el sol, després el fred quan em vull ficar l'aigua, el soroll, que cada cop està més massificat.
0: El soroll.
4: Bueno, és que allà amb la tovallola que estic incòmode, vull dir, és que no... Jo no... Si es vol fer un plan amb mi, agrairia que no fos a la platja, la veritat.
0: Déu-n'hi-do. A veure, tenim algú més que vulgui dir la seva?
7: Jo mateix.
8: T'entenc, Martí, sí, sí.
0: Va, Sergi, Marc. Marc, comença.
7: Jo sóc més de platja ja simplement perquè quan enganxes el típic dia de platja, que sí, fa calor, d'acord, i pot haver-hi molta gent. Home, si està plena de gent, potser ja no val la pena, no? Però si hi ha gent, però estàs tranquil, estàs amb els amics, pots fer, per exemple, un partit de vòlei i allargues amb una posta de sol, per mi, ideal la platja.
0: I en Sergi?
8: Jo, completament d'acord amb en Martí, jo, de fet, fins i tot sóc com les cabres, tiro cap a la muntanya. Jo ni piscina ni platja, cap a la muntanya, però de cap.
0: Jo us diria que m'agrada més la piscina, de fet, eh? El mar m'agrada molt el mar, però la piscina, una piscina neta, tranquil·la, no? És com...
4: Clar, és que això és una altra, vull dir, ara tu ho has dit, també la platja, segons on vagis, està feta una merda, és a dir, sí, que també un motiu més per odiar-la, en el meu cas, ara tampoc vull ser aquí un criticón, però...
0: No.
7: A veure, si tens una piscina personal a casa, home, això també m'encanta, eh?
0: Clar, o no... O potser vas de vacances i a la piscina de l'hotel doncs et pots banyar, no?
7: Sí, sí, també.
8: Sí, però a la municipal hi ha massa gent, no?
7: Clar, depèn del dia i l'hora que hi vagis.
0: Jo fa molts anys que no hi vaig a la piscina municipal, eh? I anava de petita, però ara ja de gran no hi vaig. No, per tant, no sé si hi ha molta gent o no, però segurament que sí, no?
7: Ja ho comprovarem, això. Si no, podem fer un dia de ruteta de piscina i de platja. Tots junts.
0: Aquí a Sant Vicenç, què, Martí?
4: No, que anava a dir, dius que no vas a la piscina municipal, però bé anem molts cops aquí a esmorzar a la piscina municipal, precisament.
0: Anem al bar de la piscina.
7: Doncs va, una capbussada, Martí, una capbussada a la teva piscina preferida.
4: No. Jo com els avis, allà a controlar la gent que s'ho passi bé, amb el meu còctel o l'aigua, si cal, i ale, a una altra cosa.
0: Molt bé, doncs companys, se'ns esgota el temps. Gràcies i, doncs bé, podeu respondre a la pregunta del dia a les nostres xarxes. Fins ara.
4: Adeu.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
9: Píndola d'opinió. Cada dia una mirada diferent. De dilluns a divendres a primera hora a la revista de l'informatiu i al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
11: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
12: La primavera, el restaurant Les Ferreres altera, perquè et pots seguir gaudint dels seus menús del migdia i esmorzars de forquilla, però ara també a la fresca de la seva terrassa, prenent el sol envoltant de natura. I si plou, els cargols que surtin, a la cassola. Restaurant Les Ferreres. Per reserves i encàrrecs truqueu al 93 764 0607.
13: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
14: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
15: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera directament.
14: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.

0: escolta.
1: La xarxa de comunicació local.
2: No et perdis cap detall de la comarca a l'Ona Maresme.
3: I com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre a l'Ona Maresme, Jordi Pratsavalls, què ens proposes avui?
4: Va, parlem de bon teatre ara mateix al programa i ho fem, com sempre, amb uns bons amics que sempre que els hi demanem ens expliquen les seves aventures, podríem dir-ho així. I és que aquest cap de setmana arriba una nova proposta de la Magnòlia Teatre al Centre Cultural de Malgrat de Mar. És la comèdia Pijames, dirigida, com sempre, per Tomàs Borràs. Avui tindrem un dels seus actors. El coneixeu, és en Josep Creus, que ens atén ara mateix al telèfon de la ràdio. Josep, molt bona tarda, benvingut.
5: Hola, gràcies per la vostra trucada.
4: Com sempre, gràcies a tu per participar d'aquest programa i per explicar-nos, com dèiem, una nova proposta de comèdia, en aquest cas, que aquest pròxim cap de setmana representeu al Centre Cultural de Malgrat de Mar, oi?
5: Doncs sí, efectivament. És la comèdia que porta per nom Pijames, de l'autor Marc Camoletti, i que portarem en escena aquest cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, al Centre Cultural de Malgrat.
4: Mm-hmm. Tres dies. Doncs per començar, situa'ns una miqueta. Pijames, en què consisteix? Quin tipus de comèdia és, Josep?
5: Bé, és una comèdia d'embolic. Jo crec que la gent que vingui s'ho passarà molt bé. És una obra molt divertida. És la història d'un home que vol passar un cap de setmana romàntic amb la seva amant a la casa que tenen a la muntanya. Però perquè tot sembli legal davant la seva dona, perquè aquest home està casat, convida també el seu millor amic. D'aquesta manera, ell creu que l'amic li pot servir de coartada per passar aquest cap de setmana romàntic.
4: Mm-hmm.
5: L'arribada de l'amic, però, i l'arribada d'una cuinera a la casa que han contractat per passar també el cap de setmana, el que farà serà complicar la cosa moltíssim, eh?
4: Mm-hmm. Jo crec que ja li heu pres el pols, eh? El vostre públic, sabeu que gaudim precisament amb aquest tipus de comèdies, podríem dir, com diu la dita catalana, no? Embolica que fa fort, d'aquelles que no saps com pot acabar la cosa perquè cada cop es complica més, i vosaltres també ho gaudiu dalt de l'escenari. Una comèdia molt coral, no, Josep?
5: Sí, sí, és una comèdia molt coral. Aquesta comèdia som sis personatges en escena. De tant en tant ja saps que ens agrada, doncs, una vegada a l'any o així fer una comèdia d'aquest tipus, molt esbojarrada, divertida, molt, molt entretinguda, que fa que la gent des del principi al final pràcticament no pararà de riure perquè és una comèdia desenfadada i per passar-s'ho bé.
4: Mm-hmm. A més, de vells coneguts, òbviament amb tu sempre parlem, Josep, però la Magnòlia té grans coneguts, com dèiem, que hem vist actuar com la Montse Ballart, en José Gutiérrez, amb Quimet San Juan. Per tant, jugueu a casa, eh? Diguéssim, ja us coneixeu vosaltres dalt de l'escenari i ja sabeu com actuar, eh?
5: Sí, sí, efectivament, els noms que has mencionat, també la Míriam Vilaró i la Montse Buch, que formen part del repartiment d'aquesta obra. Ens ho hem passat bé, com sempre, ensejant, i ara el que tenim ganes és de fer disfrutar a la gent, que gaudeixi, que s'oblidi de tot, que vagi al teatre i que s'oblidi de tot, perquè aquesta obra és per deixar-se anar i per divertir-se, per passar-s'ho bé.
4: Mm. Tot sota la direcció mítica, també, de Tomàs Borràs, qui ha dirigit gran part, per no dir totes les obres, de la Magnòlia, que també ja, òbviament, ja esteu acostumats a treballar amb ell, Josep.
5: Doncs sí, des del principi. Pensa que aquest any, a més, jo vaig dir-ho l'última vegada que vam parlar tu i jo, fa 40 anys, 40 anys de la Magnòlia, i en Tomàs i jo, doncs, som els fundadors de la Magnòlia. Per tant, fa 40 anys que estem junts.
4: Mm-hmm. Com arriba aquesta proposta, Josep, a les vostres mans? Perquè entenc que la manera habitual, no? Suposo que en Tomàs et reuneix un dia i et diu: mira, Josep, vull fer aquesta comèdia, i mica en mica aneu trobant els actors, aneu treballant fins a arribar a la data de l'estrena, que, com dèiem, serà aquest pròxim divendres.
5: Sí, efectivament. A més, aquesta és una comèdia, Pijames, que és una adaptació d'una altra comèdia del mateix autor, que és No et vesteixis per sopar, potser te sona.
4: Sí.
5: És una comèdia que la Magnòlia havia fet ja molts anys, i aquesta és una adaptació no feta per nosaltres, sinó pel mateix autor. És una adaptació de No et vesteixis per sopar, és una mica diferent, tot i que l'argument, doncs, ve a ser el mateix.
4: Mm-hmm.
5: I que bé, teníem ganes de fer-la, i que va, doncs, dirigit a un públic que també gaudeix d'aquestes obres que vol anar al teatre a gaudir i passar-s'ho bé.
4: Esvergir-se una miqueta, no?, dels problemes que puguem tenir i riure conjuntament amb gent que coneixem també del poble de Malgrat, òbviament, i que ens encanta veure com representeu una comèdia o un drama, és igual, perquè ens teniu ben acostumats amb les dues vessants dalt de l'escenari del Centre Cultural. Com dèiem, estreneu aquest divendres. Josep, com van aquests últims dies? Com van els nervis?
5: Bé, doncs, com sempre, amb ganes que arribi ja el divendres i per treure aquests nervis inicials de sobre. I bé, fent ja els últims retocs. El dilluns vam fer un assaig general. Ara el que estem fent són 4 retocs, també en el tema decorat i tot. I ja està, es pot dir que estem a punt, llestos, per l'estrena divendres.
4: A més, el Centre Cultural, un lloc on vosaltres normalment no hi teniu seu, és a dir, no assageu, però en aquest cas, amb l'Ajuntament de Malgrat de Mar heu arribat a aquest acord, que aquesta obra de teatre la podeu fer al Centre Cultural, oi?
5: No, sí que assagem en el
4: sí?
5: centre, eh?
4: Mm-hmm.
5: Sí. Nosaltres sempre assagem en el Centre Cultural. I, per tant, també totes les estrenes les fem en el Centre Cultural.
4: Per tant, ja ho esteu avasats una miqueta, ja sabeu com és l'escenari. Jugueu a casa. Divendres, si no m'equivoco, estreneu a 8:45 del vespre, Josep.
5: Sí, correcte. El divendres a 8:45 del vespre, el dissabte una segona representació a 7:00 PM i el diumenge l'última a 7:00 PM. Hem fet 3 dies per repartir-ho una mica i perquè la gent doncs tingui opció, doncs més opcions a venir.
4: Com podem comprar les entrades per venir-vos a veure?
5: Sempre els 3 dies una hora abans, i a més el dissabte i el diumenge, que és el dia que es preveu doncs més gent, el cap de setmana, divendres sempre sol ser el dia més assequible, no hi ha tanta gent, però sí el dissabte i sobretot el diumenge el teatre es posa, vamos, a tope, i també hi ha entrada anticipada només dissabte i diumenge, per la mateixa funció del dia, de 12:00 PM al migdia.
4: Òbviament, el nostre consell de sempre, que la gent no s'esperi a última hora a comprar les seves entrades, perquè ara, Josep, tu mateix ens ho comentaves, normalment el cap de setmana és el dia que està més ple, llavors ens podríem trobar amb la sorpresa de que feu sold out, és a dir, que ja no quedin més entrades per entrar al teatre. Per tant, no ens agradaria arribar a aquesta situació. Per tant, si la gent digui jo no tinc res a fer aquest dissabte, per exemple, compreu ja la vostra entrada per no tenir sorpreses, no?
5: O venir divendres, també. Venir el divendres. Per això la fem 3 dies. Perquè això va passar mateix, això va passar a l'última estrena que vam tenir a finals de gener, d'un home de 5 estrelles. Doncs el diumenge es va haver de posar el cartellet d'esgotat perquè es va omplir la platea i a dalt també, a l'amfiteatre.
4: Josep, aprofitant la bona confiança que tenim, deixa'm preguntar-te també, més enllà de pijames, que com dèiem veurem aquest divendres, dissabte i diumenge al Centre Cultural de Malgrat de Mar, la Magnòlia Teatre, en què està treballant actualment? Entenc que finalitzant aquest projecte, que jo sempre et pregunto també, ara la veurem a Malgrat, però no sé si hi ha opció de fer-la rodar també i portar-la d'altres municipis. Mira, ja tiro la corda, poder per aquí cap a Palafolls o cap a d'altres municipis, Santa Susana crec que heu fet alguna representació també, però en què esteu treballant, a part de pijames, la
5: sí,
4: Magnòlia?
5: Blanes, Lloret, sempre hi ha possibilitats.

0: Doncs mira, ens quedem amb aquestes dues novetats. Déu-n'hi-do, eh? Com us nota, Josep, que feu un bon equip i que us agrada el teatre, eh? Perquè és moment també de remarcar que vosaltres en aquest cas no hi guanyeu res, doncs això, feu teatre, mal anomenat teatre amateur, però que deixeu família, amics, deixeu diferents circumstàncies de la nostra vida per assajar, òbviament, i pel dia de l'estrena. Per tant, escolta, 40 anys es diuen aviat, eh, Josep?
1: Sí, sí, doncs cal remarcar-ho, t'ho agraeixo, perquè realment és així, vull dir, perquè una entitat duri tant de temps, 40 anys, doncs s'ha de reconèixer que és un esforç, evidentment, estem treballant, vull dir, tenim la família, tenim tot, i bueno, clar, ho fas perquè t'agrada, és una passió, és algo que ho portes dintre, tu ja ho saps, i quan t'agafa aquesta passió, doncs és algo que un altre li agradarà fer una altra cosa, no? Vull dir, que a nosaltres ens agrada fer això, gaudim, fem això, i per això treballem tant fent teatre, perquè ens agrada fer-ho.
0: I se us ha d'aplaudir, sens dubte, perquè de retruc ens feu gaudir a nosaltres com a públic, i això a vegades no és fàcil. Què tal, home, ja per acabar entrevista, Josep, si et sembla, res, adreçar-nos a la nostra audiència i doncs això, que vinguin a veure el Centre Cultural Pijames, que no se n'arrepentiran, no?
1: Sí, sí, això és el crit que faig sempre, no? Vull dir que vinguin, la gent que vinguin, perquè el que més ens agrada, nosaltres el que guanyem és l'aplaudiment de la gent, i el que ens agrada és veure la sala plena de gent, i que la gent gaudeixi. I en aquest cas, Pijames, com que és una comèdia, escoltar la gent com riu, doncs és una gran satisfacció, i per nosaltres ens donem ja, vamos, per pagats, vull dir, és evident, no? Vull dir que a l'aplauso de la gent i sentir la gent disfrutar i gaudir, i amb aquesta obra ho faran, riuran, doncs perquè Marc Camoletti era un mestre del vodevil, del teatre de la comèdia, i amb aquesta obra doncs gaudiran moltíssim, que vinguin, sí, sí.
0: Doncs, òbviament, amb aquesta recomanació a la que ens hi sumem, perquè ja sabeu que veure una obra de teatre de la Magnòlia és sinònim de qualitat i d'una bona estona, doncs, escolta, la sessió ja està servida. Divendres, dissabte i diumenge al vespre al Centre Cultural, doncs això, Pijames, sota la direcció de Tomàs Borràs, amb actors com en Josep Creus, ben acompanyat, i en aquest cas, doncs, amb la Magnòlia Teatre. Gràcies, Josep, avui per compartir aquesta estona amb nosaltres.
1: Gràcies a tu, Jordi, i a tota l'audiència. Una abraçada. That jazz.
2: Arribem al final del programa d'aquest divendres a l'Ona Maresma i avui ho fem amb un concurs de la mà d'en Sergi Ferrer, de fet un concurs musical. Sergi, què ens has preparat?
3: Doncs mira, aprofitant que avui és divendres, no?, anem a gaudir una mica de música i posem a prova la cultura musical i sobretot l'oïda dels locutors i locutores de l'Ona Maresma, que no sé si els tenim per aquí.
4: Hola.
5: Hola.
6: Hola.
3: Doncs perquè sí, perquè aquí parlem molt de música, opinem de grups i artistes, recomanem cançons amb les efemèrides, amb el nostre company en Marc i a vegades amb en Martí, però ara veurem si realment reconeixen els temes, alguns temes, només escoltant-ne uns segons. El repte és molt simple, escoltarem fragments molt curts de 5 cançons de diferents gèneres i els participants haureu d'adivinar doncs quin tema és o qui l'interpreta. I atenció també, perquè els oients també poden jugar des de casa. Si la cosa es complica, donarem una petita pista, però òbviament no us regalaré res ni la resposta. Aquí venim a competir. Si esteu preparats, vinga, som-hi amb la primera cançó.
2: Abans de començar, explica'ns una mica pel que fa al funcionament de resposta, com ho fem? Perquè per ordre no, perquè clar, si algú l'endevina, sí, els altres també. Jo us proposava, no sé, potser tu no et sembla bé, però que qui la sàpiga digui jo, el grup de WhatsApp, i tu li dones pas. Així veiem l'ordre.
3: Sí, a veure si algú la té claríssima que respongui directament.
2: Vale, a veure, ho veurem. Vale.
5: Amb què quedem, llavors?
2: No, jo diria, jo per no trepitjar-nos, escriuria jo al WhatsApp.
3: Vale, perfecte.
2: Val? Perquè si no pot ser un escàndol.
3: Perfectíssim.
2: Doncs va.
3: Doncs quan vulgueu, vinga. Comencem amb la primera, vinga.
2: Quants segons hem d'escoltar de cançó?
3: Jo faria 3-5 segons, molt curt, perquè si no es podés fer una mica fàcil.
2: Vale. Molt bé, doncs, Sergi, tu mateix.
3: Vinga, primera cançó.
4: Uah, és boníssima.
3: La Mel ja la té.
4: No!
3: La Melina ja la té.
4: Que ràpides.
3: Rapidíssima. Vinga, Melina, quina és?
6: Són els Bee Gees i és Stayin' Alive.
3: Correcte.
4: No! Primer punt.

0: La música disco, gràcies també a la pel·lícula Saturday Night Fever. A més, curiosament, el ritme de la cançó coincideix gairebé amb el que recomana per fer reanimació cardiopulmonar, com la Macarena, vaja.
1: Ho he fet a l'escola aquest any amb els nens, just el que acabes d'explicar. Aplicar l'RPC amb aquesta cançó.
2: Ah, molt bé.
0: Molt bé, doncs primer punt per la Melina. Felicitats, Melina. Seguim... Seguim amb la següent cançó. Va, vinga, encara podeu remuntar. Som-hi. Segona cançó. La Gemma ja la té. Molt ràpid, eh?
2: Uf.
0: Va, vinga.
2: Be my baby.
0: No, seguim escoltant. Va, Gemma, un altre cop. Vinga, intenta un altre cop.
2: Shake it up, baby.
0: No, no és el títol, però us dono la pista, va. Que és que
2: la Melina
0: grup...
2: la sap.
0: La sap? Pues, si Melina la saps, endavant.
3: Jo crec que la sé. El títol com a tal no me'l sé, però diria que són els Beatles.
0: És correcte, són els Beatles amb Twist and Shout, un dels grups britànics. Ah, ja està, ahí ja la podem escoltar. Si pugem, la vinga, som. De fet, els Beatles van gravar aquesta cançó pràcticament al final doncs, d'una llarga sessió d'estudi de 10 hores. De fet, John Lennon tenia la veu destrossada per un refredat i per això sona tan rasposa i intensa la seva veu. Felicitats, Melina. Segon punt. Va, vinga, els altres...
1: Vale, Sergi, una pregunta.
0: Digues.
1: Guanyem si encertem la cançó o també és vàlid si encertem el grup? O l'artista.
0: L'artista o la cançó? Sí, vale, sí, vale. Sí, correcte.
2: Vale, va.
0: Anem amb la tercera, vinga. La Gemma ja la té. No sé jo. Què ha escrit pel grup, però ja la té.
2: Ah, no. Ah, sí. Jo la puc cantar.
0: Però necessitem el nom de l'artista o el títol, eh? No sé si val cantar-la, eh?
2: Aerosmith.
0: No és Aerosmith, seguim escoltant.
2: Oh, no.
0: L'Andrea la té. Andrea, quina cançó és?
4: Nothing Else Matters, de Metallica.
0: És correcte, és Metallica amb Nothing Else Matters, una de les poques balades d'aquesta banda, i curiosament, al principi, James Hetfield, és a dir, el cantant, no la volia publicar perquè la considerava massa personal. Escolteu-la una mica.

0: Molt bé, doncs, de moment, Melina va al capdavant amb 2 punts, Andrea segona, els altres, no sé si podeu remuntar, perquè queden només 2 cançons, i de fet també una que jo crec que a molts us agrada molt aquest tipus de gènere musical. Som-hi, escoltem-la.
1: Jo!
2: Oh, uai,
0: que ràpid, que ràpid! Oh,
1: som-hi, som-hi!
0: Té massa, eh? Martí, endavant!
1: No, jo he sigut el primer!
2: No, no, ha sigut en Martí. No, no? Mireu el grup del Watts.
1: Sí, surto jo.
3: No. És que jo surto jo, però en defensa del Marc crec que cadascú li surt una mica diferent, a vegades.
2: Oh. A mi em surt Martí.
3: Marc, Marc, em posa l'hora, va. 3, 2, 1...
1: Danza Kuduro.

0: vull a tots ballant, eh?
1: De fet, és una cançó que va sonar absolutament a tot arreu, sobretot a l'estiu de l'any 2011, i encara avui jo crec que continua sent una de les cançons que s'escolta més de festa, no? Què en penseu?
2: I tant.
0: Sí,
3: sí, sí, és sí, d'aquells però... clàssics, que mai fallen.
1: I tant,
0: total.
1: I tant que sí. Vale, doncs mira, anem, us contaré el punt als dos, va, vinga, Martí.
2: Gràcies,
1: i Marc.
2: Gràcies, Martí.
1: De moment va guanyar la Melina, us ho recordo, eh? Encara podeu empatar. Anem amb l'última, una cançó molt especial pels catalans, sobretot. Vinga, una pista.
3: Oh, vamos!
1: Va, qui la tingui la pot dir ja, si qui
3: el
1: vulgui.
3: El bar, el bar.
0: Jo!
3: De Manel, home.
1: Correcte, correcte, sí senyor, pugem-la.

0: Que és una de les cançons que representa més no només Catalunya com a país, sinó també la comarca, no? No sé què en penseu.
1: Home, sí.
2: S'ha recolat la bomba.
0: Bueno, us recordo que la classificació, de moment, Melina i Martí han guanyat amb 2 punts els dos, o sigui, felicitats als dos per haver aconseguit. També els que heu participat des de casa, òbviament, i, si no m'equivoco, Marc i Andrea, que heu aconseguit un puntet.
2: No hi ha més cançons, Sergi?
0: No en tinc més, de moment, no en tinc més.
2: Ostres,
0: en havia preparat 5 pel tema temps, però...
2: Va, mira, jo crec que... en Joan, que... Perdona, Sergi?
0: Sí,
2: qui ha guanyat? La Melina i en Martí,
0: Va, desempatem, sí.
2: Va, doncs en Joan, que avui és l'últim dia d'en Joan, que ens ha acompanyat durant aquest gairebé 2 mesos, no? Joan, quantes setmanes has estat amb nosaltres? A veure si ens ho pots dir.
3: Sí, dos mesets, sí.
2: Dos mesets, que ha estat doncs cobrint la baixa d'en Marçal, que també ja s'ha incorporat. I com que avui és l'últim dia, el farem feliç i li deixarem escollir una cançó.
0: Ja m'imagino.
1: Ja sé què sonarà.
0: Està claríssim.
2: A veure si l'endevinem. A veure si l'endevinem. Preparats? Molt bé. La Melina, no? Ha dit jo.
4: Em toca a mi?
2: Sí, Melina.
4: 4K de l'Alfa.
2: Molt bé! Que no està una maldita loca. Molt bé! 4K, 4K.
1: Ens hauríeu de veure a Ràdio Tordera baixat al cap d'esports fins i tot, a ballar amb mi.
2: Defineix l'essència d'en Joan, saps, aquesta cançó. Si us el voleu imaginar, us poseu al 4K i
4: no
2: us en feu una...
4: No ser una altra cançó, d'aquest estil, així.
2: Us en feu una idea. Sí, total. Doncs, nois, això, li donem les gràcies a en Joan. Gràcies, Joan. De fet, ha estat doncs molt divertit tenir-te amb nosaltres a l'Ona Maresma. Ets un gran professional. Ets una persona molt divertida. I ens
0: colant-me
2: has donat,
0: ovelles,
2: doncs...
0: Colant-me sí. Ovelles en els tuits.
2: Sí, sí.
3: Sí. I a l'himne del Real Madrid, no?
2: En en Martí.
5: Aquesta te la tinc guardada, Joan? Ja et buscaré a la propera feina.
2: Doncs esperem que això doncs, no sigui un adeu definitiu, que sigui un fins aviat i que et vagi molt bé tot.
3: Moltes
2: una
3: gràcies.
2: Abraçada, Joanet!
5: Una abraçada, Joan, molta sort.
3: Moltes gràcies.
2: I bé, nosaltres ara sí, acabem el programa d'aquest divendres i ho farem amb la proposta musical d'en Jan Riera i també d'en Ferran Negre, que vagi molt bé. I ens escoltem el dilluns que ve. Adeu.
6: Som en Ferran Negre i en Jan Riera i recomanarem la cançó de La Trinca, de Festa Major, per la nostra colla, la colla de geganters i grallers de Calella.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: els escenaris magnífics com pot ser les mines de Moria, l'abismo de Helm o inclús Mordor, que sabem que són ambients superdiferents i a la vegada això ens atreu i veiem que no només estem parlant d'escaramuses sinó a la vegada inclús de batalles molt grans i enormes i a la vegada inclús tot això lligat a l'èpica. És com ficar-se en un món que ens treu una miqueta del que potser estem acostumats.
1: A la vessant del rol no només es vol visitar els espais que menciona el company, sinó és el viure. El viure la petita experiència, el interactuar amb els personatges. Es vol conèixer els personatges dels que has llegit tant o que has vist en medis audiovisuals. I sobretot, gaudir de l'experiència inclús moral del joc.
2: Que a nivell d'edició, David, quins són els elements que no poden faltar en un joc que porti el nom de la Terra Mitjana de Tolkien o que s'hi vegi reflectit?
3: Bé, a nivell de l'impacte del Senyor dels Anells i de Tolkien al món lúdic, al món dels jocs de rol, dels jocs de taula, dels videojocs, és impensable imaginar-se com seria l'escena editorial contemporània sense Tolkien. És impossible, perquè sense Tolkien no hi hauria hagut Dungeons and Dragons, per començar. Sense Tolkien no hi haurien hagut tots aquells altres jocs de rol que van anar darrere del propi Dungeons and Dragons, com El Senyor dels Anells, Stormbringer i tants altres jocs de rol. A nivell de jocs de taula, hi ha tants i tants títols i ara en els últims anys n'han sortit mitja dotzena en els últims dos anys i a partir d'ara veurem que començareu a veure molt, molt material de Tolkien en jocs de taula i jocs de rol, vull dir, passarà moltes...
2: Aprofitant les efemèrides també o les estrenes de les noves pel·lis?
3: Més o menys, però diguéssim, el motiu real pel qual això passarà és que tot el estate de Tolkien, la vessant de jocs de taula, ha passat a mans d'un grup financer que es diu Embracer, que són els propietaris d'Asmodee, que és l'editorial de jocs de taula més gran del món. Però estem parlant de milers de milions de facturació a l'any. Aleshores, aquesta empresa ha comprat els drets de Tolkien Enterprises i té una divisió dedicada exclusivament a explotar la IP. IP és la propietat intel·lectual del Senyor dels Anells en els jocs de taula. Per tant, diguéssim que ara hi ha un grup de gent que de forma activa i professional anirà empenyent aquesta llicència i si fins ara creieu que hem vist molts jocs de taula del Senyor dels Anells, el que vindrà a partir d'ara serà un autèntic tsunami.
2: Jo volia agafar el que has comentat, que sense Tolkien no hi hauria Dungeons and Dragons. És algo que jo no m'havia plantejat abans de preparar aquesta taula perquè, no sé, potser separava molt el que era la marca Senyor dels Anells o la marca Tolkien dels personatges en si.
3: La cosa és Gary Gygax, que és l'autor de Dungeons and Dragons, ell bàsicament li agradaven els wargames, els jocs de recreació històrica i militar. Però durant, a mitjans dels 70, ell va intentar fer un wargame que estigués separat de la història real i es va inspirar en aquelles novel·les que tant li agradaven del Senyor dels Anells, que Tolkien va influir moltíssim a les generacions hippies dels 60s i 70s i tot això. I aleshores Gary Gygax va intentar fer un joc de taula, un wargame, ambientat amb una mena de món similar al Senyor dels Anells. Aleshores es va adonar que la gent, quan estava jugant amb els herois, començava a fer-se els seus i a interpretar aquells personatges d'aquell joc que es deia Chainmail. I aleshores, a partir del Chainmail, de forma espontània i gairebé sense reflexionar-ho gaire, els jocs de rol van aparèixer. Aleshores, la gent va començar a interpretar els seus personatges, van començar a rolejar els seus personatges. Aleshores, què va fer Gary Gygax i Dave Arneson i la gent que l'acompanyaven? Van evolucionar una miqueta més aquell reglament i van fer Dungeons and Dragons. I a partir de Dungeons and Dragons, la resta és història.
2: Sí, vosaltres com a jugadors, el vincle fans de Tolkien i vincle fans de Dungeons and Dragons és tan evident i és tan confirmat? Vull dir, tots els jugadors de Dungeons and Dragons són fans de Tolkien o no està tan clar?
1: En realitat hi ha esferes d'influència bastant diferenciades, però clar, no podem oblidar que Dungeons and Dragons és el joc de rol que té un capdalt de jugadors major del món. i que veuen

0: O sigui, hi ha molts punts, molts punts de contacte entre les dues ficcions. Així que no tots, però una gran part, i a més aquest, hi ha hagut edicions recents, per exemple, de l'Anell Únic, té la seva contrapartida amb una versió de l'última edició de Dungeons, per la qual cosa hi ha uns vasos comunicants molt, molt grans.
1: Jo, personalment, sempre he opinat que dins el món de la fantasia sí que és cert que està inspirat en Tolkien. El que a la gent li pot agradar el Senyor dels Anells, però no tothom que juga a Dungeons and Dragons és fan d'aquest ambient. Se m'ocorreixen molts tipus, com per exemple, també hi ha una vessant fantàstica, com pot ser Joc de Trons o altres tipus de jocs d'aquest estil, que ho agafen una miqueta amb pinzellades, però possiblement inclús no crec ni que siguin conscients de la influència que ha tingut Tolkien en els seus respectius camps, realment.
2: És que al llarg d'aquestes xerrades el que he vist en comú és que aquesta influència de Tolkien, n'hi ha una que és com molt evident i n'hi ha una altra que és com més subjacent i que forma part d'un imaginari col·lectiu, no? O la cultura pop, parlàvem ahir i el dia de l'humor, no? El divendres. Llavors jo penso, ara es pot fer un joc de rol, un joc de taula, de fantasia, que no passi per Tolkien, o sigui, que esquivi completament l'imaginari de Tolkien? I clar, dius, va, el Tolkien és el pare de la fantasia, això s'ha dit molt en l'àmbit literari, s'ha confirmat i s'han donat proves i tal, però en l'àmbit dels jocs es pot fer fantasia sense passar per Tolkien?
3: Jo crec que és necessari que sigui així, de fet. I clar, així de la manera que parlem d'Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons i tot el que ha passat en els últims anys dintre de l'univers D&D, el que fa és passar tot l'univers Tolkien, que és un senyor nascut a Sud-àfrica, si no m'equivoco, i educat i crescut a Anglaterra i a Oxford i tal, i ho passa pel filtre nord-americà. Aleshores, tots els seus punts de vista, les seves filies, les seves fòbies i tot això no necessàriament encaixen amb l'univers de Tolkien. Tolkien té un món molt, molt europeu i molt britànic. Els hòbits són la campinya anglesa, no te n'has d'anar més allà a buscar-ho. Aleshores, clar, quan el Dungeons and Dragons comença a crear universos com Forgotten Realms, com Dragonlance, i després passen coses com Critical Role, que estan fent pues, el Daggerheart i totes aquestes noves versions del Dungeons and Dragons i Pathfinder i tot plegat, el que fan és agafar aquella idea original i cada vegada la van adaptant a les seves sensibilitats, al moment concret, sobretot del punt de vista nord-americà de com ells veuen la fantasia, que és aquesta mena d'Europa mitjaval, Disney estranya, ¿vale? Aleshores, clar, de fet, la fantasia cada vegada se'n va més lluny de Tolkien, o te'n vas a mons com els de Hayao Miyazaki, que és fantasia, però té uns referents i uns llocs on agafar-se completament únics i allunyats de la fantasia de Tolkien. I és necessari poder explorar tots aquests universos més enllà de Tolkien, clar.
2: Vosaltres esteu d'acord?
1: Sí, en certa manera. Jo penso que qualsevol que crea un joc inspira i a la vegada li vol donar una volta i afegir coses. El que passa és que jo ara mateix veig un joc o veig qualsevol ambient d'aquest estil fantàstic i penso en un elf i el primer que se'm ve a la ment és un elf del Senyor dels Anells. Em ve almenys un elf de ja videojoc de Warcraft. És a dir, sabem que és una criatura que té orelles punxegudes i tot això doncs, sempre ho porto enrere. Llavors, sí que és cert, és que tot el que comenta en David, però també crec que molta de la nostra cultura que portem ja està molt arrelada en aquest aspecte. Pensem un orc, ja, com una criatura bastant maldestra, o pensem en els homes com el més normal, el més típic, pensem els nans que són més forts, i sí que és cert que després la gent ara quan vol ficar més fantasia i comença a inventar-se unes criatures que ja anem més enllà d'una base, no? Diguem-ne.
0: Sí, ens trobem realment que els conceptes tolkienians han plegat el nostre imaginari. Aleshores, les propostes de fantasia que es fan, que ja no estan relacionades amb Tolkien, la sensació que donen, potser una miqueta artificiosa, és que s'han esforçat especialment per allunyar-se d'aquest cànon. Aleshores, clar, és una miqueta com veure una escena del crim i dir, bueno, què hi falta, que també és una pista, no? Doncs és una miqueta la mateixa lògica interna.
2: Això que dius és molt interessant perquè ahir a la xerrada de literatura es va dir exactament el mateix, de dir, o es fa una fantasia partint 100% del que va dir Tolkien, per exemple, doncs, que els elfs i els enanos es porten fatal, encara que no justifiquis per què, o es fa un esforç actiu d'allunyar-se al màxim possible. Però llavors, clar, Tolkien sempre està allà, no? Com a referent o com a antireferent, no? I si això en els mons de la literatura és com més obvi, sembla que en el món del joc es pot dissimular millor, no? O es poden obrir altres branques, altres maneres noves, no?
3: Clar, diguéssim, els mons de fantasia, dintre dels jocs de taula i rol, etc. O sigui, quan digui jocs parlaré de tot això per no repetir-me cada vegada, doncs hi ha universos alternatius a Tolkien molt consolidats. Si nosaltres agafem el món de Warhammer, de Games Workshop, el món clàssic de Warhammer, són els nans, són els elfs, són els orcs, tot això. World of Warcraft, com que originalment volia ser un videojoc de Games Workshop, però no va poder ser per tema de drets, doncs també veu en gran mesura d'aquests universos. Però, vull dir, de fet, les eines que tenim des dels jocs de taula per agafar coses i apropar-nos a Tolkien sense ser Tolkien, doncs ens permet fer coses com, per exemple, el joc Covenant, que va sortir a Essen aquest any passat. És un joc que és un Eurogame, és un joc de col·locació de treballadors i d'optimitzar recursos i de pujar tracks i tot això, i està ambientat en un univers de nans que estan intentant recuperar la seva llar ancestral que havia estat presa pels guerrers de les ombres i tot això. Estic segur que tota aquesta història us sonarà molt a Tolkien. I de fet és així, vull dir, com que nosaltres no teníem accés a fer una cosa oficial de Tolkien, doncs vam inventar-nos un món molt familiar proper a Tolkien.
2: És que si parléssim de drets, aquí no acabaríem, em sembla.
3: Bueno, hi he vist contractes i són llargs.
2: I el tema de les pel·lícules, com afecten el món dels jocs? Perquè en la literatura sí que dèiem, mira, quan van sortir les pel·lícules ja va haver tota una generació que encara no havia entrat a Tolkien i que hi va entrar. En el món de l'humor dèiem, pots no haver vist les pel·lícules i haver vist el meme 300 vegades i pillar-lo igual i replicar-lo. En el món dels jocs, les pel·lícules li han fet un favor, no li han fet un favor, han portat més jugadors, no...
3: Les pel·lícules del Senyor dels Anells de Peter Jackson han estat un abans i un després a la indústria dels jocs de taula. Vull dir, és així. Ara mateix soc editor de DeVir. El primer joc de taula que DeVir va publicar fa 25 anys va ser El Senyor dels Anells de Reiner Nícia, un joc que ja era revolucionari per si mateix perquè era un joc cooperatiu que va sortir casualment al moment en què s'estrenaven les pel·lícules, i DeVir va passar de ser una editorial molt petiteta a col·locar aquest joc a absolutament tots els punts de venda d'Espanya.
2: O sigui que va ser un cop de sort, realment.
3: Bueno, o la visió de saber editar el joc correcte en el moment adequat. Aleshores, això DeVir ho va fer. Però us puc parlar de Games Workshop, que és una editorial a la que vaig treballar 8 anys anteriorment, i Games Workshop, que venia de publicar jocs de miniatures i tot plegat, i tenia una progressió de business bastant, diguéssim, predible, vull dir, anava pujant, en el moment que agafen la llicència del joc de miniatures del Senyor dels Anells, que surt a la vegada de la pel·lícula, aquella progressió fa, pam, fa així, i se'n va aquí dalt. Val? Aleshores, Games Workshop passa a ser una empresa de jocs amb potencial de creixement molt important a, en aquest moment, dependre, o sigui, no dependre de bancs ni de finançaments exteriors, sinó dependre completament de fons propis, de poder invertir en maquinària i en fàbriques a Anglaterra per poder fer les millors miniatures del món, i que a dia d'avui sigui una de les 100 empreses més rendibles del Regne Unit i amb una IP superconeguda, supersòlida, la que s'està treballant per fer una sèrie a Amazon, etc. Vull dir, podria haver passat això sense l'impacte de les pel·lícules del Senyor dels Anells? No m'atreveixo a dir que sí ni que no. Vull dir, podria haver passat, potser sí, però el fet de que això passés realment va ser definitori. I com tantes altres editorials i tants altres jocs que han viscut al voltant del món de Tolkien, i inclús Dungeons & Dragons, sense la més lluny.
2: O sigui, a nivell comercial podem confirmar que sí. A nivell de jugadors, què diríeu?
1: No, jo anava a dir, de fet, que m'ha tret l'exemple. L'empresa Games Workshop, de fet, aquestes són dues figures del joc, va tenir un impacte enorme, de fet, com ell ha dit així. Però és que també jo, per mi, les pel·lícules a nivell de jugador, a nivell de sensacions, quan les veus, entre l'èpica, la banda sonora, la història i tots els personatges, que no et trobes dos personatges iguals, s'enfoca en molts dels aspectes, va impactar moltíssim. I també inclús un aspecte és quan tu veus un Gandalf, tu ja saps que és aquell Gandalf i t'imagines ja el de la peli, no t'imagines tampoc un alternatiu. Veus també molt i molts aficionats, i on realment s'ha donat a conèixer és allà, és amb les pel·lis. I és com ell ha dit, hi ha un abans i després, per mi també, eh? I a nivell de joc igual. I és el moment que, bueno, coneixes uns llibres com altres fantasies, com pot ser Eragon, o altres com Joc de Trons, que han anat per un lloc, però va ser arrel de les pel·lícules quan tu veus una cosa del Senyor dels Anells i llavors ja t'ho prens en sèrio. Ho veus i dius, hosti, vaig a mirar-ho.
2: Tu, en el teu cas, ets jove, per tant, eres petit quan es van estrenar les pel·lícules del Senyor dels Anells. Clar, tu no conceps un món anterior, no?
1: Jo encara recordo el cinema, de fet, vaig anar amb l'Esplai a veure El retorn del rei, em vaig quedar al cinema així. Tota la pel·li, sí, sí. De fet, jo crec que la generació dels 80 i l'inici dels 90 ens va agafar molt bé tot el que eren les pel·lícules i realment som els que encara ens quedem allà i dic, volem més d'allò.
2: És que en el meu cas jo tenia 15 anys, llavors a mi em va fer entrar a la lectura de Tolkien, no jugar perquè no he sigut jo mai molt bona jugadora, però sí que marca una generació. Tu, Carles, que ets una mica més gran, com has vist tu aquesta progressió?
0: A veure, aquí hi ha una diferència, ja no només de generació, sinó de que el col·lectiu dels jugadors de rol ja som rarets. Aleshores, el que passa és que ja teníem un joc de rol del Senyor dels Anells des dels 90, ja estava molt extès dins de la comunitat, i sí que bé, hi ha un joc nou al 2002, que ja venia amb tota la iconicitat de les imatges dels personatges a les pel·lícules, amb fotogrames, fins on jo sé, va passar sense pena ni glòria. No és fins que De Vir porta l'Anell Únic que hi ha una tornada salvatge al Senyor dels Anells, perquè l'Anell Únic és potser el millor joc que s'ha fet, és el millor joc de rol que s'ha fet del Senyor dels Anells mai. És espectacular. Dona totes les mecàniques, t'afavoreix l'assaborir l'experiència de jugar al Senyor dels Anells, de viure el Senyor dels Anells.
2: O sigui que no és tant la marca Senyor dels Anells, sinó també haver trobat la manera, o sigui, la dinàmica adequada per millorar els jocs que ja hi havia.
0: Completament, completament. Té totes les mecàniques internes que et permeten viure-ho de la manera més real, amb el marge perquè puguis fer-ho teu sense que el canon pesi, perquè en el rol, sobretot, hi ha una miqueta de barrera d'entrada degut a la quantitat de canon que pertoca en aquesta ambientació, amb una vessant de purisme, no? De dir, hòstia, és que necessito saber molt del Senyor dels Anells per dirigir aquest joc, per fer-lo arribar als meus amics, per compartir-lo, i realment la meva proposta és que això no cal, que amb el que et ven el llibre ja t'ho dona, t'ho prepara, està molt ben enfocat, molt ben orientat.
2: Creus que han entrat més jugadors arran de les pel·lícules o no?
0: Crec que hi ha hagut, en general, una extensió dins de la cultura pop de Tolkien, vull dir, poc després de les pel·lícules, ja en comèdies romàntiques ja es feien, que no tenien res a veure, completament diferenciades, com eren hollywoodenses, i ja es feien acudits en els que, com deia abans, pots no saber res del joc, però conèixer el meme. Vull dir, s'ha extès moltíssim i, per tant, segur que ha tingut un impacte a una comunitat tan petita com és la dels jocs de rol. Però, al ser una comunitat tan petita, amb tants vasos comunicants, és molt probable que la gent que ja estava ficada en aquest mundillo ja tingués aquest input. Perquè al seu entorn hi havia gent que ho havia llegit, que ho havia jugat, que tenia els còmics, que tenia accés a altres maneres de la ficció que no eren el... No és com, per exemple, el fenomen de Stranger Things, que segur que ha fet que gent descobreixi el jugar rol o el jugar Dungeons & Dragons en concret, sinó que va ser una cosa com més de donar a conèixer el llegendari, però no el joc de rol.
2: Fins aquí aquest segon episodi i últim de la crònica del 44è còmic Barcelona. En el següent episodi, Parlarem del llibre dels otakus, de Josep Rodríguez, on descobrirem curiositats de la cultura japonesa com aquesta.
1: Resulta que els japonesos, homes, això d'entrar a una pastisseria a menjar-se un pastís, no ho fan perquè és de dones. Llavors, clar, els joves, per sort, diuen, escolta, els pastissos estan bons i jo, si vull menjar un pastís de nata amb maduixes, me'l menjo. Però si un nen entra amb el seu pare a una pastisseria d'aquestes, el seu pare, posem per cas que ja tingui, doncs això, 40 i pico, 50 anys, no se'l menjarà perquè dirà, és que això és de dones, jo no em poden veure menjant un pastís.
2: No us ho perdeu, adeu-siau.
4: Idíl·lic, amb Karen Madrid.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: A Ràdio Tordera.
1: A Ràdio Tordera.
0: El show dels esports. El programa esportiu de Ràdio Tordera.

Bon vespre, són les 8 i 3 minuts i això és una nova edició del Show dels Esports d'avui divendres, 29 de maig. Vinga, va, que anem a acabar el mes.

Jo sóc en Jordi Duran i com cada dia en aquest show diari doncs intentarem acabar el mes de maig amb aquesta rigorositat, una mica destacant molts temes generals, sobretot aquesta primera part que es centrarà en destacar aquestes notícies d'última hora que estan fent una mica de rebombori a les xarxes socials en clau fitxatges, perquè és que el Mercato i a pocs dies de començar el Mundial ja s'està movent, i més per Can Barça. Però per explicar-vos què tindrem en el programa d'avui, anem a destacar o anem a començar amb l'alineació del dia d'avui. Vinga, va, som-hi!

Vinga, va, doncs, a la primera part del programa que tindrem amb nosaltres, doncs, una petita... Bé, la secció de l'Eli, de l'Elisabet Sopi, doncs, amb aquesta secció de Peu de Camp, destaquem sobretot el final de Lliga del futbol femení. També algunes petites píndoles que avui en canviem de format i també, doncs, tindrem una mica de mercat i, com no, el joc final que tant ens agrada. La vam moure, això sempre tocava els dimecres, però com vau veure que el dimecres vam tenir aquesta xerrada amb els futbolistes del Club Futbol Tordera i amb Plàcides, que van vindre aquí als estudis a xerrar una miqueta de com han vist ells la Lliga i que ja troben a faltar el futbol, i fa poques setmanes que l'han deixat de banda. Per tant, avui doncs, que recuperem aquesta secció destacant això, el final de la Lliga i possibles sortides i amb el joc que sabem que ens agrada avui. M'ha portat un joc similar, però avui m'ho he ficat una mica més difícil, ho sabrem després, més tard. I després, a la segona part del programa, doncs, que tindrem una mica de resum del que va ser aquesta presentació del Memorial Josep Barceló, que també va passar el dimecres a 8:45 del vespre i vam estar allà doncs, per saber les novetats, tot i que ens van deixar una mica amb les ganes de saber-ne alguna cosa més i crec que per saber-ne doncs, haurem d'estar in situ el cap de setmana per saber-ne molt més. És el proper cap de setmana, el 6 i el 7 de juny. Després en destaquem totes les novetats. I vinga, va, doncs, destacant ja l'alineació d'avui, anem a començar per aquesta actualitat general. Vinga, va, som-hi!

I és que avui parlarem del Barça, perquè amb aquest fitxatge que sobretot s'ha retrasat en les últimes hores, aquesta tarda sobretot, a la presentació d'Anthony Gordon, només per tràmits burocràtics. I és que la compareixença del nou fitxatge del Futbol Club Barcelona es va posposar durant aquesta tarda, però el club va confirmar que no existia ningú problema amb l'operació, que es tractava doncs que només alguns temes burocràtics que fins i tot no els hi quadrava amb el Newcastle. Una operació que el Barça ja ha tancat, el davanter porta diversos dies a Barcelona, ho ha tancat, s'ha posat per sobre de Liverpool i Bayern de Múnich, i és que el davanter anglès encaixa a la perfecció en el que busca Hansi Flick i el director esportiu d'Eco. I amb això veurem qui és el següent fitxatge, perquè parlaven que després d'aquest dia fitxatge tancat de la nit al dia va ser, perquè a ningú ens esperava amb això, ja es va començar a rumorejar amb aquest fitxatge de Julián Álvarez, i és que parlen ja d'una primera oferta formal del Barça per Julián Álvarez. I és que el club blaugrana ha traslladat a l'Atlètic de Madrid una proposta de traspàs fixada en 100 milions d'euros, segons el periodista Fabrizio Romano, mentre fons del club blaugrana van declinar a comentar aquesta informació. Però que avui ho han afirmat, que el Departament de Comunicació del club ha confirmat doncs, que havien traslladat una oferta a l'Atlètic de Madrid. I segons ha informat el periodista Fabrizio Romano, el Barcelona ha presentat la primera oferta formal a l'Atlètic de Madrid per fitxar a Julián Álvarez. Segons aquesta informació, el club català ha traslladat una proposta formal en una xifra de traspàs de 100 milions d'euros i unes condicions fixes que no han afegit cap quantitat en concepte de variable, ni tampoc cap futbolista per abaratir l'operació, segons la informació esmentada. Fons del Futbol Club Barcelona, consultades per al propi Mundo Deportivo, van declinar comentar la citada informació del periodista italià especialitzat en el mercat. També s'avançava que Deco, el director esportiu, es va reunir amb la gent del jugador Fernando Hidalgo en un hotel de Barcelona. En el CIM també hi havia Juanma López, agent de Joan García i Dani Olmo, entre altres, juntament amb Andy Vara, que també treballa a la mateixa agència. D'aquella reunió, el club blaugrana no va poder conèixer les condicions que comença l'Atlètic de Madrid per desprendre's de la seva principal figura. També es publiquen setmanes enrere que, malgrat tenir un contracte amb l'Atlètic de Madrid fins al 2030, Julián Álvarez prioritza una sortida del club blanquivermell aquest estiu i que prioritza recalar en el Futbol Club Barcelona davant l'interès que hi han mostrat també clubs com Paris Saint-Germain i Arsenal. I aquí tenim l'altra cara de la moneda. Quan el club va confirmar doncs, que hi havia aquesta oferta cap a l'Atlètic de Madrid, el club matalasser ha negat l'oferta del Barça per Julián Álvarez. I és que des del club va assegurar que aquesta oferta de l'Aranya recalen que no està en venda. I és que l'Atlètic de Madrid estan sorpresos per la informació que ha aparegut en la publicació de Fabrizio Romano, en què asseguren que aquest matí els hi arribaria una oferta per Julián Álvarez propera als 100 milions d'euros. Doncs bé, fons del club asseguren que Mundo Deportivo que l'oferta a l'Aranya és una altra mentida més. Durant aquest matí no els hi ha arribat cap proposta per part del Barça, com va assegurar el periodista italià, i després van confirmar diversos mitjans. Això afegeixen en el cas de que arribés i no l'acceptarem, perquè Julián no està en venda. Així de contundents s'han mostrat des que l'Atlètic de Madrid sobre la possible sortida de Julián Álvarez aquest estiu. Una informació que reforça la postura del club i que va mostrar ahir quan ja va donar per assentat Mundo Deportivo amb aquesta situació perquè Julián no està en venda. Amb això afegeixen a que portem temps suportant mitges veritats, mentides i notícies inventades. Això deien des de la direcció esportiva de l'Atlètic de Madrid. I així de coneixida ja aquesta informació més general, anem a passar a donar pas a l'actualitat local. Vinga, va, som-hi!

0: Parlem de taekwondo, i és que l'equip de competició del TKDM Tordera posa rumb a Bulgària per disputar l'European Grand Prix. Ainhoa Martínez, Clara Tucci i Héctor Pavón competiran a Sofia, Bulgària, aquest cap de setmana en busca de punts i la classificació pel Grand Prix final. La primera en entrar en acció serà Ainhoa Martínez, que competirà en la categoria a cadet femení menys 47 quilos. La tordarenca, que afronta el passatge oficial avui mateix, aquest divendres, saltarà el tatami demà, el dissabte. L'objectiu principal d'aquesta sortida internacional és seguir sumant punts i agafar experiència del nivell, tot i que des del club es mostren convençuts de que presentarà batalla per intentar aconseguir una medalla. Diumenge arribarà el torn de Clara Touche, que en la categoria júnior femení menys 55 quilos. El propòsit de Touche en aquest Grand Prix és acumular el màxim de punts possibles per continuar escalant posicions en el rànquing europeu. Aquesta estratègia és clau de cara a obtenir sortejos més favorables en futures competicions internacionals. I Òscar Pavón, coach de l'entitat, és conscient de la dificultat de la competició, però va amb la confiança d'aconseguir alguna que altra medalla i, sobretot, aconseguir molts punts. Escoltem ara a Héctor Pavón.
1: És puntuable i anem per això, perquè dona molts punts. Evidentment, el nivell serà molt alt, això tenim clar, però per poc que facis, t'aportes un grapat de punts, que nosaltres és el que volem, no? Perquè tant Clara com Ainhoa cada vegada ho tinguin un punt més fàcil, no? O sigui, més fàcil poder, pues, encara que sigui guanyant combat, anar passant rondes, no? I l'altre, pues, intentar guanyar i, bueno, intentar arribar al que volem fer, acabar el júnior al top 10, a dalt de tot.
0: L'expedició tordarenca comptarà amb Héctor Pavón també, que serà present al tatami búlgar, amb l'objectiu de penjar-se la medalla per assegurar-se la classificació pel Gran Prix final de Sèrbia.

0: Vinga, va, que Ràdio Tordera, aquí estarem molt pendents, també d'aquestes competicions, i la setmana vinent els tindrem aquí per xerrar una mica de com ha anat el campionat i esperem que vinguin amb molt bones notícies. Nosaltres, que ara sí, donem pas ja a entrar als continguts del dia d'avui, com us comentava al principi, doncs que tindrem ara mateix a l'Eli amb aquesta secció de peu de camp, actualitat del futbol femení, sobretot aquest final de temporada, i algun altre rumor de Mercato, i també amb el joc final. Vinga, va, donem pas ara a la Eli. Vinga, va, som-hi!
1: Cada dia rep la teva dosi esportiva més propera a partir de les 8 del vespre. Amb tots els protagonistes, seccions, informació esportiva general, tertúlia i tot el caliu que necessites per tancar el dia amb el show dels esports. You know, I think it's contagious. El programa esportiu de Ràdio Tordera. Perquè la teva passió també és la nostra. I també en remissió de les 2 a les 3 del migdia.

0: Vinga, anem a encarar els continguts ja del dia d'avui. Ja tenim amb nosaltres aquí a l'Elisabet. Bona vespre, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, aquí estem una setmana més.
0: Alegre o no?
1: Alegre, alegre. Aquí a la ràdio, alegre.
0: Ara m'agrada això. Jo avui no sé, perquè estic bastant animat, sí. Però ja s'acosta la selectivitat, però és que ho portes molt bé.
1: Bueno, s'intenta.
0: Ho portes molt bé, no, home?
1: I aquí es havia desconnectar una mica.
0: I se t'ha d'aplaudir amb aquesta matrícula d'honor.
1: Gràcies.
0: No? I aplaudiments, i perquè no estem a dalt. Si no et ficava els aplausos que li diuen plàcides. Però molt bé, molt bé. Hi ha nervis o no?
1: Molts de nervis.
0: Sí?
1: Molts de nervis, però bueno, no passa res.
0: Tot es treu, eh?
1: Tot passa.
0: Tot es treu. I si no, doncs vindrem aquí a la ràdio, ens ho passarem i ens oblidarem de tot.
1: Exacte.
0: Aquí això
1: exacte,
0: estem.
1: Exacte.
0: Avui què ens portes? Perquè tenim, crec que notícies bastant fresques, no?
1: Molt, molt fresques. Bueno, titulars, val?
0: Vinga, sí, tirem titulars.
1: Final de Champions, femenina.
0: Oh, m'agrada aquesta.
1: Val? Sortides destacades, notícies
0: sí.
1: De la plantilla del Barça femení,
0: sí.
1: Val? Et vinc amb un canvi avui a la secció.
0: Oh.
1: I és que, com està acabant la temporada, s'apropa l'estiu i els esports estan una mica ja acabant-se. Llavors, en canvi de píndoles esportives, avui portem una secció dintre de la secció que es diu Mercat de Fitxatges.
0: Oh, no, bravo.
1: Val?
0: M'agrada molt el Mercato. Portem
1: Mercato, portem rumors i possibles destins d'alguns jugadors i jugadores. I la teva part preferida de la secció, el joc de la setmana, avui portem qui és qui.
0: Vamos! Que aquest està molt guapo, eh?
1: Val?
0: Tot això, avui més. Vinga, va. Doncs vinga, va, anem a començar. Què tenim per obrir la llauna? Suposo que aquesta final de la Champions, no?
1: Efectivament, avui obrim la llauna amb la final de la Champions, que després de tantes ganes que tenien plantilla, entrenadors i aficionats, doncs el Barça femení es va proclamar campiona d'Europa després de superar l'Olímpic de Lió i aixecar la seva quarta Champions. I, a més, ho van fer amb una bona golejada.
0: No, espectacular.
1: Espectacular.
0: Doblets de Guapayori i Salma Parayuelo. I a més, van començar perdent, tot i que li van anul·lar
1: sí.
0: un gol a l'Olímpic de Lyon. Però, ostres, jo m'esperava una final, t'haig de dir, molt més apretada, eh?
1: No, tothom s'esperava. Doncs, bueno, ja vam comentar la setmana passada, primer contra segon de la Lliga, que van quedar empatats a punts, o sigui, els dos millors equips de la competició des del principi.
0: Mm-hmm.
1: Tothom s'esperava una final molt ajustada, els equips tots dos pressionant, així, però, bueno, pel que hem vist, final totalment blaugrana, amb domini de les jugadores del Barça, de principi a fi, podríem dir, perfectament.
0: Sí, sí que és veritat que els dos últims gols van arribar en el 90 i en el 93, que van acabar de voltar una mica més el resultat, i aquests gols en el minut final sempre és una mica, bueno, perquè l'altre equip ja sap que ja no hi ha res a fer,
1: sí.
0: Però sí que és veritat que la primera part sí que va estar molt més ajustada, perquè no van haver-hi gols, va haver-hi el gol de l'Olímpic de Lió que es va anul·lar per fora de joc, va ser la segona part, pràcticament en menys d'un quart d'hora van marcar els dos primers de Ewa Bayor, que van ja començar a posar tot molt més pla, eh?
1: Però això el Barça ho porta fent en molts partits de la temporada importants, a la primera part, tenir el domini a la pilota, anar jugant tal,
0: bueno, i esgotar una mica el rival,
1: exacte,
0: no?
1: Pensar exacte.
0: El que vagi correguent darrere la pilota.
1: Exacte.
0: I és l'estil tant del Barça, o sigui, com Barça com a entitat
1: sí.
0: de futbol, eh? Vull dir, els nois també ho acostumen a fer, a vegades, o fins i tot al revés, no? Potser apretar una mica més la primera part i la segona doncs anar una mica especulant, tot i que és més perillós. Per tant, bueno. Sí.
1: Anímicament també comentaven que és una final i una victòria molt important per treure's no el mal sabor de la temporada passada, de la
0: sí.
1: final perduda. Doncs això és pel club, com a club, com a entitat, per les jugadores, per els aficionats, doncs és tornar a sentir allò, no? que representa, jo crec, el Barça femení, que és guanyar títols, guanyar trofeus i amb un joc clar i molt, molt avoltat, ja ho hem vist, el resultat mm-hmm. d'aquesta final.
0: No, sí, es treuen el mal sabor de boca. Recordo ara la imatge del final del partit on Mapi li dona l'abraçada
1: a la seva parella.
0: A la seva parella,
1: a Ingrid
0: sí,
1: Engen.
0: Això, a Engen. Quan li estan fent el passillo, es veu aquest moment, no?
1: Sí.
0: Doncs estima, sí.
1: Sí, bueno, al final, jo crec que totes dues volien guanyar el títol,
0: sí,
1: independentment d'això, i
0: òbviament.
1: Bueno, al final tornaran a casa, i mira, doncs, passés el que passés, no estarien tan tristes cap de les dues, no? Perquè al final la seva parella
0: sí.
1: li ha anat bé, no?
0: Sí.
1: Bueno, ja ho has comentat tu, Ewa Bayor, no? Una de les grans protagonistes, els dos primers gols els va marcar ella, aconseguint per fi guanyar la seva primera Champions. Això, els aficionats ho han destacat molt, perquè la màxima golejadora de temporada passada, doncs per fi aconsegueix el seu primer títol europeu, així, la seva Champions. Sí, sí. I tot i això, també destacar l'actuació de Catacoll.
0: Oh, va salvar moltes,
1: Va salvar moltíssimes intervencions importants a l'Olímpic de Lió. I la Salma, doncs, que va sentenciar al final del partit, com ja has comentat, amb un doblet, que doncs, ja sentenciarà el partit de manera definitiva.
0: Mira, començant doncs, per Ewa Bayor, de fet ha acabat la màxima golejadora de la Champions femenina amb 11 gols, que de fet han sigut aquests dos gols la que l'ha destacat més, perquè anaven empatades amb Russo, una jugadora de l'Arsenal, anaven empatades amb 9 gols, i aquests dos ha sigut el que li ha acabat de destacar una mica més doncs, aquesta diferència. S'han portat el trofeu Pichichi de la Champions femenina, i ostres, que la seva primera Champions doncs, per fi arriba. Has comentat l'altre nom, Catacoll, i aquí no sé si t'has assabentat, però hi ha hagut com una mica de polèmica en un sentit, i és que el Barça no ven la samarreta de Catacoll, és a dir, és l'única samarreta que no la ven. Si tu la vols, has de comprar la masculina i personalitzar-la amb el nom de Catacoll.
1: No ho sabia, jo això.
0: Doncs és que m'ha sortit l'altre dia i vaig dir, mira, això m'ho apunto per comentar-li amb l'Eli. Doncs sí, no la venen i és estrany perquè a més, per exemple, el Madrid ven la samarreta de Missa o fins i tot l'anterior Champions, la portera que a la final, ara no recordo el nom, però va fer...
1: L'anglesa, no?
0: Sí, va fer unes aturades espectaculars.
1: Sí.
0: Que també va venir de l'Eurocopa del Mundial del 2023.
1: Sí.
0: També va fer unes aturades espectaculars i van començar a vendre-les a partir d'allà. És a dir, Nike va començar a vendre-les a partir de llavors i se'ls van executar. Sí que és veritat que no és cosa del Barça, sinó que és cosa de Nike. Ha de ser Nike que digui, la poso en venda, però òbviament el Barça aquí, jo crec que pot ser la seva feina apretar de dir, ei, vull aquesta samarreta en venda. El tema és, molta gent, moltes aficionats i aficionades del Barça es compraven aquesta samarreta de Joan Garcia, però li ficaven el nom de Catacoll. Què passa? No és el mateix, bàsicament, pels patrocinadors no són els mateixos, acaba sent diferent, saps? Qui la compra ja té la sensació que no és la samarreta realment de Catacoll.
1: Sí, exacte.
0: I a més, està sent una temporada, i porta temporades que Catacoll està salvant també el Barça, doncs, ostres, seria una mica que encara que el Barça hauria de ficar aquesta samarreta a la venda.
1: Sí, i a més, amb el que s'implica el Barça amb el futbol femení,
0: sí?
1: És estrany que no hagin fet ja aquest moviment per tenir la samarreta oficial de la Catacoll. Que
0: sí, potser és el moviment més proper que ha de tenir doncs, el Barça amb clau merchandatge del femení.
1: Pel que fa als aficionats, 4.000 aficionats i aficionades blaugranes es van desplaçar fins a Oslo per veure guanyar les seves campiones.
0: De quan era l'estadi? No saps, no, la capacitat?
1: Ara no recordo, però 4.000 aficionats és molt.
0: Sí, no, i a més a Oslo.
1: Exacte.
0: Que has d'anar a Noruega, vull dir...
1: Exacte. Sí. La veritat, un cop més, no? Demostrant que el futbol femení cada cop té més afició, més influència en el futbol mundial. I el Barça sent un cop més protagonista d'això.
0: De fet, ha sortit a l'11 de la temporada de la Champions. Òbviament, Catacoll està també amb Mapi León a la defensa. Després de la defensa hi ha dues jugadores també de l'Olímpic de Lyon. Hi ha Patri Jarro en el mig del camp amb Alexia Putellas. Hi ha una altra jugadora de l'Olímpic de Lyon i com a davantera està Ewa Bayor. Es queden dues posicions que només hi ha una jugadora del Bayern de Múnich i després dues jugadores de l'Arsenal. Però és a dir, el domini complet d'aquestes 5 jugadores del Barça, 3 de l'Olímpic de Lió, 2 de l'Arsenal i 1 del Bayern. Per tant, el Barça una altra vegada dominant també en aquesta faceta.
1: També cal destacar, ja ho hem comentat una mica, però traient dades, la MVP de la final va ser la Ewa Bayor. Mm-hmm. Crec que...
0: Aquests dos gols...
1: Sí,
0: no?
1: Jo crec que tothom estarà d'acord, potser. I això, destacar tant l'actuació de Catacoll com la de Salma Parayuelo, que van ser les 3 que es van disputar... que a més s'ha parlat que s'haurien d'haver disputat aquest trofeu, però que finalment el va guanyar la davantera del Barça.
0: Clar, amb aquells dos... Normalment els MVPs s'acaben de definir molt abans del final del partit, i suposo que amb aquests dos gols que va anotar després Salma, doncs ja no tenien gaire res a fer.
1: Però no tot són bones notícies pel conjunt blaugrana, perquè la capitana, l'Alexia Putellas, ha anunciat que deixa el Barça després de 14 temporades i ha definit la seva decisió com la més important de la seva vida. L'estrella blaugrana ha fet un acomiadament totalment emocionada, entre llàgrimes. S'ha acomiadat del club on ha crescut fins a convertir-se en una de les grans referents del futbol femení, guanyant, recordem, dues pilotes d'or. Durant la seva etapa al Barça, l'Alexia ha guanyat, i això és increïble, ha guanyat tots els títols possibles amb l'equip. Tot el que es podia guanyar ho ha guanyat. I ha fet història amb les dues pilotes d'or que hem comentat, consolidant-se com una figura clau en la transformació i l'impuls del futbol femení, no només al Barça, sinó a nivell internacional.
0: Sí,
1: jo crec
0: que ha sigut potser l'estrella, és a dir, ha sigut la primera jugadora que les grans marques han apostat per ella per patrocinar coses en solitari amb ella.
1: Exacte.
0: Com a futbolista, com a botes, fins i tot ha sigut la primera futbolista que ha tret unes botes seves. Ha estat com la primera, la referent, la que totes les nenes que creixen i estan doncs, amb el futbol femení doncs, visualitzen i la tenen com a ídol. Per tant, ostres, ha fet un paper no només en el Barça, sinó amb la societat en clau futbol femení molt important.
1: Efectivament. I, bueno, el seu comiat, jo crec, personalment, i tots els aficionats blaugranes, marca un final d'una etapa del Barça. Ella va marcar un inici i jo crec que marcarà ara un final, que no necessàriament ha de ser dolent, perquè ara més que mai, després d'aquesta victòria a la Champions, el Barça està en un dels seus millors moments. Però la cosa és que no arriba sola a la seva sortida. S'ha anunciat també que jugadores com Ona Batlló, Mapi León, que després en la zona aquesta de mercat de fitxatges que t'he comentat, comentarem possibles destins on poden anar, però tant Ona Batlló com Mapi León i Maria Torrejón també deixaran el club. Val? O sigui, se'n van, jo crec, que peces claus del Barça fins ara.
0: Sí, t'he de dir que, òbviament, l'Alexia fa molt de mal, però sí que ja en els últims anys després de la lesió ja no estava en el seu millor nivell i sempre ho havia dit, que s'aniria en el moment que creia que no podia portar més. Jo crec que el seu moment ha arribat, ja no acostumava a jugar tant, per tant sí que òbviament fa mal, però més a nivell sentimental que no pas esportiu, crec, i aquí hem de ser realistes. Crec que amb clau esportiva et pot fer més mal altres baixes de les jugadores que has comentat perquè són titulars dins de la teva plantilla, però clar, òbviament farà mal i Àlex és una jugadora superimportant, òbviament, i que costarà de trobar el seu relleu. Ella diu fins i tot en moltes entrevistes doncs, que la gent que ve per darrere està molt preparada, és a dir, que se'n va perquè també creu que ha de deixar espai a les jugadores més joves que venen darrere. I això també és un missatge tranquil·litzador, no? Que fins i tot ella mateixa creu. El Barça també s'ha reforçat amb jugadores molt joves per la pedrera del club blaugrana. Per tant, haurem d'estar pendents també en aquest estiu, perquè tant el Barça masculí com femení com de bàsquet, com a entitat, s'ha de moure molt.
1: Sí, bueno, s'han de moure, però també i donar aquí mèrits al Barça, la Masia d'allà es pot treure.
0: Exacte.
1: I s'ha tret or sempre, llavors...
0: Sí, sí, sí.
1: S'ha d'aprofitar. Bueno, però l'Alexia encara li queda un comiat i és que el seu últim adeu davant de l'afició serà avui, en el penúltim partit de Lliga F, però l'últim com a locals de les blaugranes, a les 7 de la tarda a la Johan Cruyff. De fet, acaba de començar ara mateix el partit, quan estem gravant això, i davant la Reial Societat en un duel que servirà per tancar una etapa històrica al vestidor blaugrana. Doncs bé, s'acaba una etapa, però en comença una de nova i jo crec que serà molt, molt i molt bona pel Barça.
0: Sí, s'ha de tancar un cicle que és dur de tancar, però crec que també és probablement necessari, fins i tot, de dir, ostres, s'acaba coses bones, però realment no mirem al passat, sinó mirem amb les fulles que queden per llegir, que ja ho hem comentat, amb la pedrera que té el Barça i amb les jugadores que tenen bon fons d'armari i a veure doncs, totes aquestes jugadores si poden acabar també d'omplir el forat que deixen aquestes grans jugadores, que ja la celebració de la Champions, allà al passeig Maria Cristina crec que era, doncs hi ha moltes jugadores que es va escoltar el càntic de que es quedin, sobretot el d'Alexia, i es va veure també a Rafa Juste i a la Porta, doncs també molt emocionats amb elles, que jo crec que ja sabien la decisió final.
1: Seguint aquest tema, passem a la secció aquesta que t'he comentat una mica més nova, mercat de fitxatges. Com t'he comentat abans, el primer rumor que portem és l'entorn del Barça femení, Ona Batlló i Mapi León, dos jugadores que ja s'ha confirmat la seva sortida del club, però no s'ha dit cap a on aniran. Tenim rumors de que l'Ona Batlle podria estar al radar de l'Arsenal.
0: Aquest l'he escoltat, sí.
1: Home, i seria... Ara mateix el Barça és el campió d'Europa, però l'Arsenal està en un molt bon nivell a nivell femení i seria un bon pas per l'Ona. De mateixa manera que la Mapi la segueix i també se'n va a Anglaterra i a Londres, al London City Lionesses.
0: Sí, de fet aquest és equip és un que pràcticament ha nascut fa poc,
1: sí.
0: Però sí que és veritat doncs, que només és un club creat només pel femení, no té equip masculí, per tant tot el seu pressupost doncs, que se'n va al femení, que això també pot ajudar. Jo crec que aquí són més calés perquè el que tenen aquí el Barça és molt més que diners i al final també tu has de pensar. Vull dir, és una decisió difícil per fer, però sí que és veritat que aquestes baixes sí que farien mal perquè són equips de rivalitat directa que et pots trobar durant el transcurs de la temporada de la Champions. En canvi, Alexia, suposo que ho comentaràs, no? Però sonava entre Mèxic, no? I Estats Units.
1: Sí, sonava de no jugar a Europa. És a dir, ella no crec que busqui un xoc directe amb el Barça.
0: Jo crec que, i a més, quan diu que se'n va perquè ja no pot donar el nivell, no anirà un de rivalitat directa.
1: Exacte, sí. Per futbol femení, jo crec que això és el més important que tenim per comentar ara mateix. Mm-hmm. I tema entorn Barça i tal. Portem també un altre rumor, però ara parlem una mica de futbol masculí professional. I un nom que ha sonat molt aquesta temporada, Julián Álvarez. Va començar amb un molt bon nivell, després va caure, però sembla que està tornant, tal. I bueno, ha sonat molt el traspàs de l'argentí, de l'Atlètic de Madrid, al Futbol Club Barcelona. Doncs bé, segons s'ha dit, el davanter argentí ha demanat ja sortir de l'Atlètic de Madrid. O sigui, ja no, ell no vol seguir i, segons la informació publicada, hauria expressat la seva preferència per fitxar pel Barça si el club madrileny decidís traspassar-lo a un altre equip. Les opinions dels aficionats són molt dividides, eh? Alguns no el volen, diuen que mira com està l'Atlètic de Madrid, no juga i els nostres davanters són millors, i altres diuen que sí, que campió mundial, que té moltíssima qualitat, i bueno, opinions molt dividides.
0: A tu què et sembla?
1: A mi
0: et faria
1: sembla...
0: por, eh? Et faria por.
1: A mi em faria molta por. A mi em faria molta por. A mi no... Jo, la gent... Jo us ho dic de veritat, eh? Com a perica, ja, obertament perica... No sabeu el que és jugar amb Pere Milla i amb Roberto de davanters i us queixeu de que vindrà Julián Álvarez, que si no té qualitat, si no té res...
0: I això no ho he dit, eh?
1: No, però a dic mi... als culers que es queixen
0: de que
1: Julián Álvarez no té qualitat, no té... mira com està jugant l'Atlètic de Madrid.
0: Però aquí...
1: Que es mirin un Oviedo Levante i veuran
0: no,
1: el que
0: no,
1: són...
0: Dormo. Jo sempre he dit de Julián, la gent que em diu, ostres, és que no té nivell, mira els gols que ha marcat aquesta temporada. I dic, sí, però mira el joc de l'Atlètic i mira el joc del Barça. Mira qui et fa les assistències Pedri i Lamine, mira qui te les fa allà.
1: Exacte.
0: És a dir, el joc és molt diferent, el joc de l'Atlètic a cap davanter li senta bé només a Sorloth perquè es pulula per allà i sap rematar de cap perquè és l'únic que genera l'Atlètic. El Barça no, el Barça juga, tens la teva oportunitat d'encarar, sí. Baixar les pilotes enrere. Julián és un davanter molt mòbil que necessita. A mi no és que me'n recordi, o sigui, òbviament, no és Luis Suárez, però,
1: però
0: és el típic davanter que et pot generar tant a dins l'àrea, és a dir, estarà dins l'àrea com un nou per marcar, com pot generar ell sol alguna jugada, que això també ho feia Luis Suárez en els seus primers anys, quan no li pesava encara el cos, però, ostres, a mi em sembla un davanter espectacular. Ara bé, el preu
1: sí.
0: Ja ho veurem.
1: A l'Atlètic el va fitxar per 75 milions d'euros. Llavors, clar, el preu...
0: Jo es queda 100...
1: Variaria.
0: Diuen, no?, que el Barça s'ha fixat aquest topall de 100 milions per el davanter.
1: A veure què tal. Bueno, tot i això, ell va dir que no forçarà la seva sortida ni es negarà a entrenar-se amb l'equip, però sí que veu amb bons ulls una nova etapa al Barça. Passem a la teva secció preferida.
0: M'agrada aquesta.
1: Qui és qui? 6 pistes i t'has d'adivinar. En aquest cas, jugadora.
0: Buah, seré molt dolent, eh?
1: Val? Jo tinc 6 pistes aquí, però... A veure si et puc donar alguna altra.
0: Vale.
1: Val? Si veig que al final no arribes.
0: Vale.
1: Val. Primer, que aquí ja és una retallada gran i t'anirà bé, jo crec. va néixer a Catalunya i es va formar al futbol base del Barça.
0: Sí, sí, aquesta la tenia clara.
1: Aquesta la tenies clara, no?
0: Sí, tiraré... però et puc anar tirant noms.
1: Vols
0: ja?
1: Tirar? Tira.
0: Sí, tiraré, jo què sé...
1: Una per pista pots tirar.
0: Vale, Catacoll.
1: No. Tot i començar la seva carrera al club blaugrana, va fer una etapa important a l'estranger en un gran equip europeu.
0: Uau.
1: Si em dius tira, tiro amb les pistes, eh?
0: Sí, tira, tira.
1: Juga habitualment en una posició defensiva, però també pot actuar com a lateral.
0: Ja, ja m'olorava. És una davantera que... Ai, davantera, perdó. No, se'n va anar a Anglaterra. Sí, se'n va anar a Anglaterra. Sí, sí, és que...
1: Segueixo?
0: Sí, segueix, però ja, que se'n va anar a Anglaterra.
1: Jo no puc dir res.
0: Sí, sí, ja, ja sé, però no em sortirà el nom.
1: Ha estat internacional amb la selecció espanyola.
0: Sí, sí. Ja, ja.
1: Val? Sí. Va tornar al Barça sent una jugadora molt més experimentada i polivalent.
0: Ah, doncs no és la que estava pensant.
1: I destaca per la seva capacitat física, arribada a l'atac i intensitat constant. I et puc donar una pista que jo crec que t'aclararà molts dubtes.
0: Vale.
1: Que hi és deixar-t'ho així, donar-t'ho mastegadet.
0: Bueno, ara tiraré Irene Paredes.
1: No. Avui en aquest programa l'hem tractat.
0: La Ona?
1: Molt bé!
0: Sí?
1: La Ona Batlle!
0: No, no sabia que s'havien... O sigui, que s'havien anat i havia tornat?
1: La Ona Batlle, la Ona Batlle.
0: Oh,
1: molt bé, molt bé.
0: Sí, no, m'agrada aquesta. Sí, sí, sí,
1: sí. Ja et vaig portar una, que crec que va ser Pogba, el que et vaig portar de...
0: Sí, és veritat.
1: Val? T'he portat una femenina.
0: Ves, però que aquesta, la d'en Pogba...
1: Sí.
0: La meva infància jugant al FIFA va afectar molt que pogués adivinar a Pogba.
1: Bueno, ho has fet bé, ho has fet bé.
0: No, sempre, jo sempre ho faig bé. No pateixis.
1: Ja veurem.
0: Doncs, Ale, amb això sí. Arribem al final, no?
1: Amb això tanquem la secció. Doncs bé, una setmana més, super agraïda d'estar aquí i espero que us haguem fet passar una bona estona.
0: Això sempre. Moltes gràcies.
1: A vosaltres, adéu.
0: I vinga, va, per anar acabant ara el programa, com us comentava al principi, tindrem amb nosaltres doncs, una petita resum del que va ser a la taula rodona que es va fer en aquesta presentació del Memorial el passat dimecres a 8:45 a l'Esplai de la Gent Gran. Van tractar molts de temes. Un del que escoltarem ara, com us comentava, perquè no tenim temps de veure'ls tots, d'escoltar-los millor dit, doncs és un tema sobre el paper dels pares i mares i en part també dels familiars sobre el futbol en els nens, aquesta pressió sobre que volen ser millors que els entrenadors, sobre que els seus fills volen que siguin estrelles mundials. Tot això en van parlar els especialistes que estaven a la taula rodona, que va ser molt interessant. Per tant, sí que és veritat que l'àudio, bé, el so de l'aula no era el millor, per tant, ho hem intentat fer perquè s'escolti amb la millor claredat possible. Així que vinga, va, anem a escoltar el que diuen.
2: De la SAT, de enginyeria nuclear, no en parlem gaires. En canvi, de futbol, tothom opina. Aquesta és la gràcia d'aquest esport. És molt fàcil de practicar, té unes regles molt senzilles i això fa que tothom es pensi que amb aquests condicionants tothom pugui parlar. Anava a dir una cosa, però lamentablement ja no és tan així. Anava a dir que quan jo era petit anava a casa i li deia al meu pare: papa, el profe de matemàtiques em té mania i per això no aprovo mai. I mon pare posava una bronca i de tant en tant fins i tot un platellot. Ara no, ara ja fins i tot quan un nen va a casa doncs es creu el nen i no es creu el profe de matemàtiques i a casa també opinen de les matemàtiques i també opinen de, lamentablement, de l'educació. No? Jo penso que el pare hauria de, i les mares, pares i mares, haurien de tenir un paper molt clar, que és confiar de la mateixa manera que posen el nen o la nena a l'escola i confien en els mestres, que confiïn en els mestres de l'esport.

0: Imagina, eh? Quina desgràcia tan monumental quan has fet un gol. O és horrorós quan un pare qüestiona les decisions d'un entrenador, qüestiona i es posa a cridar contra un àrbitre, etc. Això supera tots els límits. En el meu club obliguem en el moment que els nens firmen la fitxa, obliguem els pares també firmar un codi de comportament en el que està tot molt ben explicadet, en el que en el moment que el pare sobrepassa doncs, hi ha un avís, en el segon fem fora el pare perquè interpretem que el nen moltes vegades no té la culpa, però hi ha un tercer episodi, un tercer moment, que és quan ja això ho hem superat, doncs lamentablement no deixem jugar el nen, no? Perquè s'adoni del nivell. Això ens ha ajudat molt a aconseguir la bona educació i el bon espai que han de tenir els pares i les mares en la relació amb els clubs. De la mateixa manera que nosaltres intentem ajudar a un nen o a una família quan tenen un problema que va més enllà del futbol, crec que les famílies han d'ajudar el club en termes com a tot. Perquè, en definitiva, tornant al que deia abans, tot va a l'educació, no? I nosaltres actuem una mica així. I aquest que és un problema general, passo el micròfon perquè segur que el teniu a tot arreu.
1: Crec que abans d'això, que nosaltres al final el que també tenim aquest règim intern, etc., que d'això hem hagut de fer diverses reunions amb diferents famílies perquè comentaris, no?, cap àrbits o multes de la federació cap al club perquè un pare ha dit no sé què a un àrbit o els pares han dit no sé què a l'àrbit. També estem en això, òbviament, ojalà no passés mai, i ojalà tot anés sempre, però sí que és cert que el futbol, com tothom en sap, i tothom ja crec que crea moltes emocions, no? I al final, el veure que potser tu t'has aixecat a les 9 del matí per anar a Tordera a jugar, i un àrbit que igual que el teu fill, igual que l'entrenador del teu fill, igual que el teu club està aprenent i està intentant fer bé les coses, perquè no conec cap persona que vagi millor que fer-ho malament, jo no l'he conegut, no sé si algú l'ha conegut, però jo no l'he conegut ni a jugar a futbol ni a ser àrbit, doncs després que hi hagi unes famílies, o a vegades no totes, com hi fiquem nosaltres, en criticar una mica aquest sentit i a passar les línies, no? També és cert que hi ha molts pares que no són així, hi ha molts pares que quan passen coses d'aquestes doncs són els primers en intentar aturar-ho o dir-li al pare en qüestió doncs, que no toca això, l'àrbit porta un braçalet de menor, per tant té menys de 18 anys, per tant segur que està aprenent. I també hi ha altres pares que són una mica absents, no? que potser venen, deixen el nen, o potser ni deixen el nen, que el nen ve sol a entrenar, i que després del cap de setmana doncs, aquest nen ha d'anar amb una família o amb un entrenador i l'ha de portar, i al final nosaltres en aquest cas ens trobem alguna situació d'aquesta. Cada cas és diferent i com a club el que hem de fer és ajudar tothom una mica, no? El pare que creu que està bé el que fa, doncs intentar reconduir-lo cap a un altre camí, i després el nen que ve sol, doncs intentar-lo ajudar sempre en aquest sentit, no? També és cert que en el nostre club, en aquest cas, jo quan havia estat a Llagostera, molts anys, doncs allà els pares pensaven que tenien Messi. Aquí n'hi ha pocs que pensin que tinguin Messi, et diria, no te'ls comptaria amb el dit de la mà, no? Per tant, també és un tema una mica més diferent, en el sentit que quan tu li dius que va a un equip o a un altre, doncs a vegades a Llagostera ens passava, no?, que veien que des d'anar a l'anar amb el B i et deien, no, per ir al B no me quedo i me voy a, no sé, vaig al Barça de Llagostera o vaig a un altre lloc, no? Per tant, aquí aquesta cosa no ens passa, no? Quan al final d'any ens reunim amb ells i els expliquem el projecte l'any següent, doncs això, tenim aquesta sort, crec que és que no tenim aquest ego, no?, cap al nostre fill o ego com a pare, no?, cap a la decisió que pren el club en aquest cas. Segur que n'hi ha algun, està clar, però bé, al final hem d'intentar. Això sí que és cert que no ens ha passat a nosaltres, però no ens passa tant com en altres clubs que havia estat, doncs que sí que és cert que passava i segur que a Girona segur que deu passar.
2: També és el règim intern el mateix, un règim intern per famílies, per jugadors i per entrenadors, per tema valors i comportament. Això és una cosa que ens ha ajudat.

0: ni i l'apliquen. Aquí sí que poso una mica l'exemple que ara fos el company, sí que clar, arriben a Girona i són jugadors seleccionats. Un jugador escollit, que no sé, un jugador nascut al 2012, doncs potser només hi ha 50 jugadors de Catalunya que estan a les canteres professionals. Llavors, els pares i les mares veuen que d'aquests seleccionats dintre de Catalunya. No? Llavors, hi ha un punt en el que l'exigència que també li marquen al jugador a vegades és molt i molt alta. El nostre consell sempre, jo vaig parlar de dos exemples. El primer exemple és que crec que les famílies han de fer de famílies amb els nanos i han de ser xarxes de seguretat. Sempre els diem el mateix. Vull dir, ells no han d'intervenir a ficar-li pressió, no han d'intervenir a les decisions que hi hagi del míster, del coordinador, de qui sigui. Han de ser xarxes de seguretat perquè són nanos de 12 anys que els costa gestionar emocions, que els costa gestionar que un partit siguin suplents, que li costa doncs, arribar a un torneig i fallar un penal, que és el penal decisiu, llavors han de fer de famílies i deixar de banda de si no, estan a Girona i crec que en Girona serà un jugador professional, si és que arriben molt i molt. Llavors, una mica del consell que també marquem una mica l'etapa formativa del club. I el segon punt, que crec que és important, es nota moltíssim quan, ho parlàvem abans, no? Quan li dius a una família o a un jugador que ja no continua el club, com s'ho prenen els jugadors i com s'ho prenen les famílies. Molts cops els jugadors estan més tristos per no compartir amb els seus companys i perquè ja han fet bon feeling amb els seus companys que no per anar a jugar al costat. No passa res. En canvi, les famílies doncs, no poder dir que el seu jugador, el seu nen, estigui al Girona, està al Barça, està a l'Espanyol, ja no puc dir tant. No? Llavors, és una mica el missatge que també transmetem sempre perquè ho veiem fonamental. La segona part és quan arriben ja etapes una mica més de rendiment. Arriben etapes ja amb 15, 16 anys. Arriben també moltíssim quines famílies són famílies estructurades que deixen de banda que potser està a 2 o 3 anys de poder viure el futbol i es centra realment amb el jugador, amb el seu nen o amb la seva nena. Perquè hi ha pares que al final quan arriben en aquests moments, si no són capaços de donar estabilitat i tranquil·litat a nanos de 15, 16 anys que són adolescents, és quan hi ha absolut caos. Jugadors que van un dia amb el fill a entrenar i tornen a baixar amb el juvenil i ja no estan centrats en el que han d'estar. Per què? Perquè l'entorn, la família, hòstia, sí, perquè si arribes al primer equip, per si tal, per si els diners, per si... Llavors, és una situació bastant complexa que com intentem solventar dintre del club amb xerrades 3 cops l'any amb famílies, que hi hagi molt de feedback amb ells i sobretot que quan hi hagi aquesta part ja de primer equip o que estiguin ja a prop, que al final el jugador intenti ser el més prudent, el més tranquil possible, perquè és molt i molt difícil viure el futbol, moltíssim, i el que han de fer crec que és disfrutar del camí.
1: Molt bé. Jo també he estat de coordinador molts anys de futbol base, entrenant futbol base abans d'entrenar primers equips i tal, i tot el que han dit, posa noms, 5 tipus de pares. El pare que no hi és mai, que ja ho hem dit aquí, el pare Macarra, que sempre busca problemes, que sempre crida l'àrbit, que sempre està en dels sidals. El pare entrenador, que és el que entrena el seu fill mentre tu estàs a la banda, ell està a la banda de l'altre costat. Després hi ha un pare que és el pare representant, que espera que el seu fill o la seva filla és el millor i que no fa jugar allò que juga i totes aquestes coses. I després hi ha el pare analista, que quan torna a casa li fa l'anàlisi al nen, de tot el contrari que l'entrenador li està ensenyant. No? Després, tot aquest tipus de pares, que potser moltes vegades es fa sense saber-ho, jo crec que a nivell de clubs, és una reflexió així, que bueno, vaig fer la darrera així mirant una mica també les preguntes i això, penso que a nivell de club els pares tampoc estan ensenyats a saber què hem de fer. Ell ho ha dit, no? Hem d'ajudar els nostres fills a gestionar les emocions, tant quan són petits, quan són mitjans, quan són més grans. Jo ja tinc un fill que va deixar de jugar als 21 anys i no vaig fer-ho bé perquè no vaig gestionar també les seves emocions, el seu enfadament, per el que fos. Llavors, potser als pares ens falta una mica saber com hem de gestionar i potser a nivell de club hauríem de fer alguna iniciativa també per ajudar a seguir unes pautes. Quan juga, quan no juga, com coses aquestes. A nivell d'entrenadors, segur que aquí n'hi ha, a mi em passava, jo vaig estar entrenant al Júnior de Girona, jo veia bé, i tenia un pare que anava al costat del seu jugador, del seu fill, que era a l'esquerra, i li deia tota l'estona que s'havia de fer. I el nano, cada vegada que estava a la pilota, mirava el pare. A més, hi hauré un punt que vaig enfadar una mica, i quan el pare venia per la porteria, agafava el de l'esquerra i posava el de l'altre. El pare tornava per la porteria, agafava el nano i posava l'esquerra. I quan ho va fer tres o quatre vegades, es va donar compte d'això. No? El marron del partit em va venir i va dir, ho he entès, m'ho faré més, el pare. Aquest nano jugava a primera divisió, va jugar a primera divisió. Vale? Però el pare en aquell moment estava pensant el que fos. Ves? Jo trobaria a faltar una mica, potser a nivell de clubs, l'aprenentatge aquest dels pares, perquè no sabem, o no saben en teoria, què s'ha de fer. Perquè quan un nano no ha jugat, o quan un nano ha jugat malament, el pare o la mare el reben a casa. I aquí s'ha de gestionar moltes coses. O aquell m'ha fet amb aquell, o m'han expulsat, o el jugador o l'entrenador avui no m'ha posat gaire. Però tot això s'ha de saber gestionar. I, bueno, jo penso que tot feien els dos clubs. I penseu una mica, perquè crec que és una bona via per millorar en tot això, que al final el futbol el juguen els nens, però els pares que estem allà també hi participem d'alguna manera, no? I a més, potser la via correcta per participar-hi no se sap exactament cap on te oblidarà.
2: Bueno, bona nit a tothom i gràcies per la gran assistència d'avui, que és un plaer i un orgull veure la sala tan plena, no? Primer de tot, agrair, com sempre, a l'Ajuntament, a totes les entitats, als col·laboradors, patrocinadors, a tota la gent que fa possible que es faci això. Sense vosaltres està clar que seria molt difícil. Però per sobre de tot, com sempre, ja sé que sóc molt pesat, però per sobre de tot això seria impossible sense els assistents, perquè vosaltres sou l'ànima i a més sou la imatge, que poc se'n parla, però la gent se'n va amb la imatge, i la imatge sou vosaltres, i el que doneu la imatge és impagable. De veritat, de tot cor, que moltes gràcies, un any més, eh? I res... Convidau-vos al pròxim dia 6 i 7, que hi haurà novetats, hi haurà coses macres, que no us podeu perdre, vale? I que ens veiem allà, i llarga vida al memorial.
3: Doncs bon vespre a tothom. Moltes gràcies a tots per assistir per aquesta xerrada que penso que ens encaixa bastant amb el que defensem també des del poble. Mireu, poder no té res a veure amb el memorial, però mentre us escoltava, ahir a Torrella vàrem fer-ho al Consell Escolar Municipal del tancament del curs. Un dels punts d'aquest Consell Escolar, al final, és ens comencem a plantejar transformar el Consell Escolar Municipal en el Consell Educatiu Municipal. Per què ho volem fer això? Perquè actualment el Consell Escolar Municipal hi forma part els mestres, els directors, la comunitat educativa, les AFES, alguns alumnes, evidentment la representació política, però pensem que hem d'anar un pas més enllà. Estem treballant molt bé conjuntament, ho hem fet molt bé durant tots aquests anys, però creiem que més enllà del Consell Escolar i del pla educatiu d'entorn que ens acompanya, tot el poble formem part d'aquesta mirada àmplia i compartida de l'educació a Tordera. Aleshores, l'exercici que fèiem ahir al Consell Escolar era pensar en quins agents més es poden incorporar en aquest Consell Escolar per convertir-lo en educatiu, de manera que tot el poble doni continuïtat a allò que fan ja no només les escoles, sinó especialment el que fan o haurien de fer les famílies. Penso que l'Associació Memorial Barceló i l'acte que celebra Tordera el cap de setmana vinent i que es porta fent durant 27 anys és un clar exemple del que volem impulsar. Que tot el poble sigui un agent educador de la canalla. I en el memorial això es veu bé perquè avui s'ha parlat d'escola de vida, no? En l'àmbit del futbol base. S'ha parlat especialment d'aprenentatge, s'ha parlat de valors, s'ha parlat que el carrer també ensenya. Però és que a més al memorial hi ha uns valors al darrere per tota la canalla. Hi ha unes oportunitats, hi ha una inclusió i també cada vegada més hi ha una igualtat de gènere que intenta traslladar-se. Per tant, felicito a l'Associació Memorial Barceló per ser també part, segurament, d'aquest Consell Educatiu Municipal que aviat començarem a donar-li forma. I especialment també felicito tot el voluntariat, que també és un agent important i destacat perquè el nostre poble comparteixi aquesta mirada d'educació en els valors, en el sentiment de pertinença, especialment, en els valors de defensa de la llengua, que també, i en definitiva perquè Tordera sigui un poble d'oportunitats, especialment per tota la canalla, com es veurà aquest cap de setmana. Gràcies a tots els que han participat, molta sort a l'Associació del Memorial i un gran record també a Josep Arsala.

Vinga, va, que el programa ja arriba al punt i final. Jo m'acomiado. Espero que hagueu gaudit d'aquest programa per tancar la setmana. Òbviament, ja no hi ha aquestes prèvies, per tant, busquem aquests forats que ara ens porta aquesta frescor de l'inici de l'estiu, sobretot ara, que es necessita després d'aquesta calor que estem visquent ara, eh? Per tant, hem arribat al punt i final després d'aquesta secció a peu de cama amb la Eli, que esperem que es pugui incorporar ja a l'Esteve la setmana vinent. I també hem escoltat aquest resum del que va ser aquest tema tractat, que em va semblar un dels més interessants. Per tant, amb això m'acomiado, desitjar-vos que tingueu molt bon cap de setmana i molt bona nit. Ens tornem a veure dilluns vinent. Que vagi molt bé. A reveure.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una cosa

0: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: El maig és el mes en què les havaneres i el cant de taverna trenquen definitivament l'ou. Si l'abril era el mes dels assajos i de la il·lusió de la primavera, el maig és el moment de la conquesta de l'espai públic. Les veus ja no caben dins de les quatre parets de la taverna. El bon temps i els vespres que s'allarguen conviden a treure les cadires al carrer, a la vora del mar o a la plaça del poble.
2: Havaneres i cants de taverna a Sons a cau d'orella.
1: Hola, què tal, com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. L'havanera de maig té el gust del primer bany de l'any i de la flaire de les primeres nits càlides. És la música que ens recorda que l'hivern ha quedat enrere i que la mar torna a ser el nostre escenari.
3: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
1: L'escenari d'aquest magazín el comencem per al racó de cançons. Aquestes històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. I començarem per l'avi Mèliu, que va ser tot un personatge de Calella de Palafrugell, pescador i cantaire, d'aquelles que quan s'hi posava era l'ànima de totes les cantades que es feien a la platja del Portbó i en altres indrets. Narcís Oliver li va dedicar una lletra i Josep Bastons en va fer la música. Escoltem les peripècies d'en Mèliu cantades per els Arjau de Palafrugell.

I després d'escoltar totes aquestes peripècies que ens ha cantat el Arjau de l'avi Mèlio, ens anem ara amb la Tula, amb el Cuarto de Tula. És una guaratxa de Sergio Siaba, plena de ritme i sabrosura, interpretada per la mítica banda Bonavista Social Club. Sergio Logio González Siaba va ser un compositor d'origen espanyol que va residir a Cuba la major part de la seva vida. Les seves cançons han estat interpretades per artistes de talla internacional. Aquesta vegada, però, és Balandra de Reus el grup que ens canta aquest El Cuarto de Tula.

0: ritme de so cubà hem escoltat per al grup Balandra, els de Reus, aquest El Cuarto de Tula.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui el grup que recordarem ens arriba des de la Catalunya Nord, o el nord de Catalunya, tal com diuen ells, Les Veus de l'Estany, que es va formar l'any 1994 i que es va registrar oficialment com a Associació Cultural a Perpinyà el febrer d'aquell any. El grup naixia de la mà d'uns amics del poble de Sant Nazari, sota l'impuls de Víctor Ortiz. No és casualitat que s'enumeri de l'Estany. Sant Nazari es troba just a la vora de l'Estany de Canet i Sant Nazari, un esplai natural preciós amb un antic poblet de pescadors de canya i fusta. De quina és la seva inspiració marinera? Defensors de la llengua i la tradició. Interpreten el gènere combinant el català i el castellà, com dicta la tradició clàssica que Ortega Monasterio, els més mariners, varen portar de Cuba. Canten a la mar, a la dona, a l'enyorança i a la vida marinera. Francesc Príncep, en Sisquet, en va ser un dels seus fundadors, i també en Joan Pol Martín. Actualment actuen en comptades ocasions. I escoltarem dos temes en català, amb aquell català francès que tant ens agrada escoltar dels germans que tenim al nord de Catalunya. I de germans va la cosa. Així s'anomena aquesta cançó.

0: La Banyolenca i abans amb Germans han estat els dos temes que hem escoltat i que hem recordat del grup Les Veus de l'Estany.
1: Habaneres a comarques. Viatge musical amb els grups de les comarques de Catalunya.
0: I toca ja l'últim Habaneres a comarques. A partir del mes que ve ja no hi haurà ni habaneres ni pobles. Hi hauran dues noves seccions que ja els irem presentant. Però acabem aquest viatge que hem fet a les comarques a el Tarragonès, que és una de les tres comarques que van quedar dividit el Camp de Tarragona en la divisió comarcal del 1936. És arran de costa a la zona meridional entre el Baix Penedès al nord-oest, l'Alt Camp al nord i el Baix Camp al sud-oest, amb l'excepció del sector nord-oest, on un conjunt de tossals, Tossa Grossa Montferrí, de 386 metres, i turons que separen el Camp de Tarragona del Baix Penedès. El Tarragonès té uns límits convencionals. La delimitació del Tarragonès a l'Alt Camp i el Baix Camp, les tres comarques històriques que formen el Camp de Tarragona, està en relació amb la influència de cadascun dels tres nuclis comercials, Tarragona, Valls i Reus, i amb un equilibri administratiu de les tres comarques. I escoltarem com a representants del Tarragonès a dos grups. Per començar, Olla Barrejada, un grup de la Secuita que es va fundar l'any 1983, amb el tema Balada a les estrelles.

I després d'escoltar aquest Ballar de les Estrelles, anem ara amb un grup de la capital, com és Sopa de Peix, que es va fundar l'any 2008 amb la cançó de les Plegadores d'Avellanes.

0: Hi ha una cançó quasi amb un títol semblant que porta per títol Cançó de les plegadores d'olives que ens canta el grup Els Quicos, també de comarques tarragonines. Aquesta vegada les plegadores són d'avellanes, tal com ens ha interpretat el grup Sopa de Peix.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I anem ara amb la secció de l'Anna Maria Ester, que, com sempre, gaudim dels temes que ens porta. Anna Maria, què ens has preparat?
2: Hola, què tal? Com esteu? Encantada de ser un cop més amb tots vosaltres per compartir una secció de valsos mariners. També anomenats valsets mariners, són un dels ritmes més interpretats en les cantades. El vals és un dels meus estils musicals més estimat. I aquests dos valsets que us presento avui són dels meus preferits. Us he de dir també que no són pas dels més coneguts, com Vell pescador o La calma de la mar, i és per això, a part de que m'encanten, que us els presento per tal de que els conegueu. Tots dos tenen lletres molt originals, amb missatge, però el que per mi els fa únics és la seva meravellosa melodia. I, interpretats amb acordió, em recorden les Musette, aquells valsets francesos populars de finals del segle XIX, tan melòdics i vibrants. El primer que us presento es diu Mirada Blava i el dedico a la meva cosina Dolors de Sabadell i al seu marit Manel, que ens escolten per Ràdio Sabadell. Doncs bé, Mirada Blava ens parla d'una noia que el poeta va trobar un estiu mirant melangiosament al mar des del camí de l'espigó del port. Una noia misteriosa i romàntica que li va confessar que venia d'un temps passat i li va donar un missatge espiritual. I tota aquesta lletra tan original, vestida per una melodia bellíssima que ens convida a somiar. L'escoltarem pel grup La Taverna, de Sant Feliu de Guíxols, i la podeu trobar al seu magnífic treball discogràfic anomenat també Mirada Blava.

Hem escoltat Mirada Blava, lletra i música de Ferran García, que va ser component del grup La Taverna, que ja no és un grup en actiu, però ens ha deixat molt bon record de les seves cantades i dels seus treballs discogràfics, sempre amb una tria molt acertada de cançons i estils. I el proper balset l'escoltareu també interpretat per La Taverna, del seu treball De la mar tornaré. El títol, per si sol, és molt expressiu i significatiu per explicar la força, la duresa i també la poesia de la vida en el mar. Es diu Les ferides dels hams. El seu compositor, el cantautor de Sant Feliu de Guíxols, Josep Andújar, conegut com C, ens retrata en paraules amarades de sentiment i de poesia, també de realisme, moments viscuts per la gent del mar, desvetllant en cada nota emocions i somnis. Una melodia vibrant que enamora per una lletra intimista i molt emotiva. I doncs bé, amb aquest balset, avui ja m'acomiado, abans dedicant-lo especialment a la Joanita de Campllong, que ens escolta per Ràdio Cassà, i a tots vosaltres, agraint-vos que hàgiu compartit aquesta estona i desitjant que aquests dos valsos us hagin enamorat. Fins ben aviat. Adéu-siau.

0: Sí, com tu bé dius, ens han enamorat aquests embalsos mariners que ens ha interpretat la taverna, aquestes mirades blaves i les ferides dels ams. Gràcies, Anna Maria, i ja t'esperem per al proper mes amb més cançons que ens fan gaudir de la bellesa meravellosa d'aquest gènere musical.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per a aquest gènere musical.
0: I el compositor que tenim avui és Jaume López, que també durant anys va fer servir el pseudònim de Bòria. En Jaume comença en el món de l'havanera i el cant de taverna l'any 2009, amb la creació del grup A Cau d'Orella, juntament amb la Gina Espolet i en Gepe Costa. Aquests dos deixen la formació el 2011 per l'any següent formar la Petita Habana. En Jaume continua el grup amb nous components fins uns quants anys més, ja que el 2016 s'incorpora a Barca de Mitjana, que hi està fins al 2024, quan per motius laborals decideix posar fi a la seva carrera musical en el món de l'havanera i del cant de taverna. Escoltarem dues composicions. La primera és aquesta Niña Cuca, que és preciosa, on Barca de Mitjana fa duet amb el grup Mas Gardenias.

preciosa, com els he dit, aquesta composició de Jaume López, aquesta Niña Cuca. Ara anem amb un tema amb el seu primer grup, a Cau d'Orella, que jo sempre he dit que aquest el havia d'haver continuat cantant i sempre li demanava quan ens veia, però no em va fer mai cas. No sé per què, perquè és preciós també. El mateix mar.

0: I acabem d'escoltar aquest El mateix mar per al grup A Cau d'Orella, que juntament amb Niña Cuca han estat els dos temes escollits del compositor protagonista d'avui, que ha estat en Jaume López.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies, avui, com diríem, hi ha tela, perquè tenim diverses notícies. Per començar, els hi diré que ho explicava amb una entrevista a Ràdio Palafrugell la Neus Mar, que s'allunya de les havaneres després d'un estiu de pressió. Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. Explica que la decisió sorgeix arran de la polèmica generada sobre no voler cantar El meu avi i el punt de vista de José Luis Ortega Monasterio a l'última cantada d'havaneres. Tot això continuarà activa en nous projectes com Arrelades, un espectacle centrat en la cultura catalana. Esperem, doncs, que la Neus esgafi aquest any sabàtica en quant a Venera i Cant de Taverna, que la puguem gaudir també amb aquest espectacle Arrelades i que l'any que ve hi torni, perquè segurament la trobarem molt a faltar. En Neus, des d'aquí, des del programa, molts i molts d'ànims. I una altra notícia és que dissabte 23 de maig i a l'Auditori de l'Espaiter de Torroella de Montgrí va tenir lloc la primera sessió de la cinquena cantadeta amb el títol de la remendadora i amb la participació de 6 escoles de l'Alt i el Baix Empordà. Les Anxovetes són el grup convidat d'enguany. La propera sessió doble tindrà lloc el 13 de juny a l'Auditori de Girona a les 12 del matí i a les 6 de la tarda, organitzat per la Fundació Ernest Morató i amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Cal dir que aquesta primera sessió va ser tot un èxit en quant al públic i també en quant als intèrprets. Escoltarem dos temes seguits. El primer és aquest El pescador de la Neus Mar amb les joves veus del mar, que són nois que varen sortir d'una edició de la cantadeta on també va participar la Neus Mar. I el segon són uns retalls d'aquesta cinquena cantadeta que varen publicar a xarxes socials el grup Les Anxovetes.

0: I amb aquest tema acabem el magazín corresponent al mes de maig del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, passa un minut de les 9 del matí, els parla Genís Mas. Repassem les notícies més destacades d'avui dissabte 30 de maig. L'Ajuntament de Tordera impulsa un any més l'aposta per a la formació i la inserció laboral juvenil amb la publicació de la convocatòria de selecció per la Brigada Jove 2026. Fins al dilluns 1 de juny es podran presentar les sol·licituds. Es tracta d'una oferta laboral de 14 places adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per 2 mesos, 7 places al juliol i 7 a l'agost. Aquesta convocatòria que vol possibilitar l'accés a l'ocupació dels joves amb la voluntat que durant aquest període de vacances comencin en aquest món laboral i percebin uns ingressos. Enguany també reserven 2 llocs per treball per les persones que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Els 14 llocs de treball es distribuiran a la següent manera. El mes de juliol, 2 llocs de feina al Departament de Serveis Personals, a la Biblioteca i l'Arxiu Històric, 1 lloc a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà amb suport administratiu i 4 llocs de treball al Departament d'Obres i Serveis, bé a ser jardineria o també obres. I al mes d'agost hi hauran també 2 llocs de treball al Departament de Medi Ambient, campanyes formatives, 1 lloc de treball a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, de la mateixa manera que ho fa el juliol, i 4 llocs també al treball del Departament d'Obres i Serveis, a més de jardineria, obres i a la de l'ampisteria. Durant tot aquest període, el personal de l'Ajuntament que assessorarà els joves sobre les tasques a realitzar i supervisarà els resultats amb l'objectiu de assegurar l'aprofitament formatiu del projecte i el creixement dels joves treballadors. Aquesta convocatòria que vol possibilitar l'accés de la feina als joves amb la voluntat que durant el període de vacances comencin en aquest món de la feina. Les sol·licituds per formar part del procés de selecció s'hauran de presentar de manera telemàtica mitjançant una instància genèrica juntant la documentació que requereix a les bases, que és la sol·licitud normalitzada de currículum, fotocòpia del DNI i documents que acreditin la formació requerida, i es podran presentar fins l'1 de juny de 2026. Un any per les municipals de 2027 i aquesta és la fotografia política de Tordera. Només hi ha 2 candidates confirmades, amb la resta de partits encara acabant de polir els processos interns, tot i que no s'esperen sorpreses. Falta només un any i a Ràdio Tordera fa una fotografia de la situació política de tots els partits, 365 dies abans dels comicis, i aquesta revela que avui dia dels 6 grups municipals, 2 ja ha escollit el seu cap de llista. Àlex Gispert d'Esquerra i Toni Garcia del PSC. La resta dels partits estan encara en processos interns per escollir els seus caps de llista. Per començar, Junts, després de guanyar les eleccions de fa 4 anys, tot indica que apostarà per la continuïtat de l'actual alcaldessa Elisabet Mejías com a candidata als comicis del 2027. La formació republicana, Esquerra Republicana de Catalunya, ja ha anunciat el canvi de cap de llista de cara als comicis de la proper any. Marta Passet ha decidit fer un pas al costat i s'ha escollit a l'actual regidor Àlex Gispert com a cap de llista amb l'objectiu de liderar el nou projecte republicà. El Partit Socialista també ha anunciat canvis de lideratge del partit. Rafa Delgado no serà el cap de llista i serà l'actual regidora Toni García la que encapçalarà la candidatura socialista a les properes eleccions. Vox va ser la sorpresa en les eleccions 2023, entrant a l'Ajuntament amb 2 regidors. El partit encara no ha escollit candidat, però seria una sorpresa si no repetís el regidor Eric Pérez. Pel que fa a Més Tordera, el partit independent també aspira a millorar els resultats de fa 4 anys i augmentar representació. Tot indica que Xavier Pla continuarà com a cap de llista amb l'objectiu de ser decisius en la configuració del futur govern municipal. En Comú Podem haurà de definir amb quin nom es presenta a les eleccions, atès que la formació tordarenca és més simpatitzant de la vessant de Podem. Caldrà també saber si Salvador Giral continuarà com a cap de llista o es buscarà un relleu. La formació Moviment Veïnal per Tordera es va quedar a les portes fa 4 anys d'aconseguir representació, malgrat no haver donat senyals de vida des de llavors. Segons s'ha pogut saber a Ràdio Tordera, el partit està treballant amb la possibilitat de repetir candidatura a les properes eleccions. Pel que fa al Partit Popular, fa 4 anys van presentar un candidat de fora i una llista fantasma, malgrat que això va aconseguir més de 200 vots. Algunes publicacions a les xarxes socials apunten la configuració d'una agrupació local amb les intencions de poder presentar llista. A Ciutadans, les eleccions de 2023 només van aconseguir 75 vots al partit, que s'ha dissolt a Tordera, Catalunya i arreu d'Espanya. I per acabar, Aliança Catalana, el de la formació de Sílvia Orriols, que està treballant per presentar candidatures a les principals localitats catalanes. A Tordera, segons s'ha pogut saber aquesta emissora, s'està constituint un grup local i serà aquest qui haurà de proposar candidat o candidata.

Pel que fa a l'esport, aquest cada setmana que no tenim els clubs esportius, el que sí que tenim és una activitat que ha organitzat el Twirling Vila de Tordera amb una classe de zumba més vermut aquest diumenge 31 de maig a 11:45 del matí. Es durà a terme a la pista exterior del pavelló dels Països Catalans i a les inscripcions que valen 5 euros i es poden fer al mateix QR de les xarxes socials del Club Twirling Vila de Tordera o també al mateix dia a partir de les 11 del matí al mateix pavelló dels Països Catalans. Hi haurà, recordem, classe de zumba i després una beguda més vermut. Tot això pel preu de 5 euros. I pel que fa al temps d'avui, que tindrem un dia amb calor, que és el que porta marcant aquesta tendència a les darreres setmanes, un dia assolellat, marcat, doncs comentem, per aquestes altes temperatures que pugen respecte la darrera setmana, amb esperes del que pugui passar de cara a la setmana vinent. El que sí que sabem és que aquest cap de setmana serà assolellat i estarà, sobretot, marcat per aquesta calor.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera. Notícies de la parròquia.
2: Bon dia, benvinguts a la veu de la parròquia del dissabte, dia 30 de maig. Bon dia, mossèn Edwin.
3: Bon dia, Dolors, i molt bon dia a tots els nostres oients.
2: Bon dia, això, acabem mes de maig, acabem
3: el
2: mes de Maria.
3: Acabem el mes de maig i també totes les festivitats de la temporada per a seguir les que té juny i juliol.
2: Sí. Doncs
3: pues mira, aquest diumenge que hem celebrat la Pentecosta, vam tenir l'aplec de l'ermita de l'Arola.
2: De l'Arola.
3: Sí, amb una missa molt maca, una processó a l'ermita, i estirem la cua del llop,
2: també.
3: I beneïm l'ermita, i després moltes activitats. Mentrestant aquí, se celebrava el concert de gospel, que ha estat un èxit.
2: Sí.
3: L'ha agradat molt a la gent i han col·laborat molt bé.
2: Ens pensàvem que no hi cabríem, eh? Els que no teníem pues entrada, a l'última hora vam pensar, no ens deixaran entrar perquè estava a l'església.
3: 350 persones a l'església. I és una alegria perquè han participat molt bé, les ha agradat. Tot que l'associació s'ha deixat un missatge d'agraïment molt especial, que ho passarem en un moment. Molt bé, escoltem.
4: Gràcies, Tordera. Des de l'associació AEDESEO, volem expressar el nostre més sincer agraïment a les gairebé 350 persones assistents que heu omplert l'església de Tordera en una tarda plena de música, emoció i solidaritat. Gràcies a Fil de Gospel per posar la màgia, a l'Ajuntament de Tordera, al Fotoclub Tordera, entitats, col·laboradors, voluntaris i a totes les persones que heu fet possible aquest concert benèfic. La vostra implicació i generositat donen força a projectes tan importants com Nixie for Children i AEDESEO. Junts, hem demostrat que la música uneix, emociona i també transforma realitats. Moltes gràcies per ser-hi, per creure-hi i per fer-ho possible.
2: Doncs realment va ser així i va convocar una gran quantitat de gent que érem allà a l'església per sentir aquest concert.
3: Pues mira, a mi em fa molta il·lusió perquè era la manera en què volia que celebréssim a la Pentecosta amb una acció que en veritat congregui la comunitat per a una aportació especial pel bé comú.
2: Sí, tant. Molt bé, doncs avui... Els primers programes que vam escoltar sobre els documents de l'Església es descrivia una mica de què es tractava cada un, segons la seva temàtica i a qui anaven dirigits. Fins i tot parlem de la primera carta pastoral que va escriure el Papa Lleó i que és la que va fer l'obertura del pontificat. Però just aquest dilluns ens hem sorprès en veure publicada la seva primera encíclica.
3: Sí.
2: En podem parlar una mica?
3: Clar que sí, és molt important. A grans trets podem dir que és una defensa del valor de la humanitat, però és que tot té un context. Vegem que l'encíclica s'anomena Magnífica Humanitat. Des del títol ja ens diu que cerca ressaltar el valor de l'ésser humà, avui que s'està idolatrant tant la tecnologia. Hi ha un context històric que és molt important recordar. Fa 135 anys, el Papa Lleó XIII va escriure una encíclica que es va titular Rerum Novarum, que vol dir de les coses noves. Què ocorria per aquell temps? Estem parlant de finals del segle XIX, quan la revolució industrial ja li havia canviat tota la dinàmica social al món. Aquest va ser un canvi d'època en què el valor del treball estava en readaptació davant la mecanització de la producció industrial. El món obrer vivia una crisi i la mà d'obra era desplaçada per les màquines. I això va afectar tot el sistema social. Aleshores, el Papa Lleó XIII es va dirigir al món per plantejar aquesta problemàtica i demanar que es pensés la circumstància i ens regulés aquella revolució industrial buscant equilibri en la mà d'obra i en el valor humà de la família. I així es va asseure les bases del que ha estat la doctrina social de l'Església. Avui vivim una revolució tecnològica marcada pel nou univers digital, on l'última ha estat l'aparició accelerada de la IA, intel·ligència artificial. Sí. I de nou, el valor humà està en per dir-lo així, en veremos. Per això el Papa Lleó dice, ha tornat a acudir a la doctrina social per posar sobre la taula com és delicat aquest nou enfocament del món en totes les seves dimensions i com està afectant el valor humà.
2: Quin seria el motiu d'aquesta encíclica?
3: A veure, la doctrina social de l'Església és una resposta que l'Església ha buscat per donar a la problemàtica dels fenòmens de la modernitat, no en sentit de proposar solucions a donar resposta com si tingués la veritat, sinó donant veu a les problemàtiques per evitar que s'ignorin les conseqüències d'un sistema de mercat i de capitalisme liberal. Uh-huh. Això és com l'objectiu de l'encíclica que tenim ara. Sí. Tot dit sempre a l'alum de l'Evangeli, on el valor de la persona humana està per sobre tot, perquè a Déu li importa l'home que ha creat i vol que la seva humanitat sigui digna i es respecti, no que se l'exploti, i que així la societat propengui pel bé comú i no per l'interès egoista d'uns quants sacrificant la dignitat d'altres, sinó més aviat que hi hagi beneficis i distribució de les riqueses i de la terra. M'ha semblat una lectura molt amena la que el Papa ens proposa perquè aquest tema, perquè tot ha desenvolupat, tenim com a esquema dos passatges als quals hem prestat poca atenció i que vertebren tot el que ha passat en la Pentecosta amb els deceples, i aquests són, un, el sentit que té l'alegoria de la Torre de Babel i la construcció del temple de Jerusalem, uh-huh. La reconstrucció, sí, del temple de Jerusalem.
2: En programes passats n'hem parlat una mica de la doctrina social de l'Església. En si, què és?
3: A veure, és precisament com el compendi de propostes que fa el Papa León XIII, sí, i que pone en marxa a l'Església una organització d'accions decidides de la gent creient, però al mateix temps, en paral·lel al món, l'acció social de l'Església per l'equilibri del bé comú, i de que la gent no oblide els valors de la família, de l'humanitat, del temps, de l'educació, tot el que fa la qualitat de vida, la verdadera qualitat de vida.
2: Sí. I per què es menciona la Torre de Babel i la construcció del Temple de Jerusalem en relació a la intel·ligència artificial?
3: Això és molt interessant. El Papa fa una comparació sobre el propòsit que tenien els constructors de la Torre de Babel. Els volien elevar-se fins a ocupar el lloc de Déu i generar un domini del món on el seu imperi fos global. Molt paregut a el que passa avui, no?
2: Sí.
3: Què és el que està passant amb els que ara tenim a la intel·ligència artificial? I recorda la restauració del temple sota el lideratge del profeta Nehemies, perquè el propòsit en si no era un lloc de domini, sinó més aviat una Jerusalem on la humanitat es trobi amb la seva essència, que és Déu.
2: Sí.
3: Pensem que per això la proposta del Papa és escoltar les necessitats de l'home d'avui, escoltar la paraula de Déu i posar en pràctica els ensenyaments de Jesús, que va dignificar l'existència humana, i per això l'encíclica va desenvolupant la proposta de sinodalitat, que és el camí que ens va recordar el Papa Francesc i que ha de ser un camí de l'Església. També per això ens recorda també un concepte molt important a la doctrina social de l'Església, que és el principi de subsidiarietat, que hem de practicar tots els éssers humans a la nostra societat moderna.
2: I què és el principi de subsidiarietat?
3: A veure, el concepte de subsidiarietat és molt important. Tens raó que cal que ho expliquem, perquè la gent sempre pensa en subsidi com en alguna cosa que es demana com a assistència a una necessitat. Però principi de subsidiarietat és un concepte que convida a que les accions i les respostes a les necessitats humanes no s'han d'esperar únicament dels governs, sinó que les solucions vinguin dels fidels, dels grups organitzats de creients i no creients que busquin el bé comú, i dels cossos intermedis dins de la societat segons les seves capacitats. Per això, compta amb totes les nostres capacitats humanes, amb les nostres dons i carismes. Per això és tan important la sinodalitat, perquè ens permet entendre i concernir en què podem participar tots i cadascun de les solucions als problemes al món. Quan la gent espera que tot ho solucioni els governs i no fa res pel seu compte, això és el que s'anomena paternalisme. Quan una societat és paternalista, es crea dependència. Ve aquí el perill que aquesta dependència l'aprofiten els amos de les intel·ligències artificials. Se'ns oblida que pertanyem a grans magnats. Les intel·ligències artificials pertanyen a grans magnats i empresaris que les estan fent servir per afavorir els seus interessos i el control de la societat, com a la Torre de Babel. El que busquem és abastar-ho tot amb el seu poder i substituir allò que és essencial en el ser humà, el seu sentit de transcendència, per exemple. D'aquesta manera estan buscant que depenguem encara més de la IA i que la IA ho faci tot. Ara hi ha polítics que proposen que en el futur sigui la IA la que administra els governs i la producció i el consum dels béns.
2: Aleshores, la intel·ligència artificial és positiva o negativa?
3: Diguem primer que tot avanç científic pot ser usat per el benefici de la humanitat, com ho passa la majoria de les vegades, però també ha estat usat a favor dels interessos d'uns quants per seguir l'explotació dels altres. Això ha mantingut la gran desigualtat al món. Ha alimentat les guerres quan aquests descobriments es compten de buscar el bé i buscar aprovechar-se com armes. En aquest cas, la IA podria ser bona si es fa servir per a l'ésser humà tingui temps i poder dedicar la seva vida a la família, a cultivar el seu esperit, a millorar el món. Però, en canvi, s'està usant per substituir l'home, per emplaçar-lo a la feina, no per ajudar-lo. Molts grans empresaris busquen que un cervell digital s'encarregui de la major part de la producció, de minimitzar la inversió humana, la intervenció humana, perdó. I també es veu que en allò lo intel·lectual hi ha perill de ser reemplaçats per la màquina. Ara li pots demanar a la IA que t'escrigui un llibre, que et faci una cançó o que pinti un quadre. I no pot ser que els éssers humans perden el que és part de la nostra essència com a criatures que rebem de participar del do de Déu, sí, de la creació.
2: De continuar-la.
3: Exactament. Els nostres joves estan perdent el sentit i la satisfacció que tenen les coses amb l'esforç propi. Ara el coneixement es va convertint cada vegada més en dades que es busquen a les pantalles. Una investigació d'un tema abans ens feia a la biblioteca i comparaves diversos llibres i escrivies notes que t'ajudaven a entendre i fitxar la informació que podies analitzar i convertir en coneixement. En canvi, ara, la majoria de vegades, se l'està deixant a oprimir una tecla i repetir el que surt a la pantalla, però per oblidar-lo aviat, per donar espai a complir una altra tasca que també s'oblidarà per complir amb la següent.
2: Sí.
3: I al final el ser humà no es cultiva, sinó que es perd en coses banals, en entreteniment, que l'embruteix, i si la IA es fa servir per potenciar el que és bo de l'ésser humà, perfecte. Per això passa poc.
2: I doncs, quina seria la idea central d'aquesta encíclica? Potser com ara prohibir la intel·ligència artificial?
3: Podem dir, amb aquesta encíclica, que el Papa busca il·luminar aquest nou repte de la revolució digital, així com el Papa Leo XIII ho va fer amb la revolució industrial, perquè no es deshumanitzi el nostre món. Aquesta encíclica cerca que seguim salvaguardant la presència física de l'ésser humà a l'activitat de la construcció d'un món i una societat justa, i que la tecnologia sigui per al bé comú i no per al benefici privat. El Papa Leo recorda una cosa que el Papa Francesc plantejó. Deia al Papa Francesc, ja no es tracta de confiar en la mà invisible del mercat, sinó que l'home d'avui participi en tot allò que li competeix dins l'obtenció dels seus beneficis. I com aconsegueix això? Inicialment, que per als cristians la encarnació vertebre tota la doctrina social de l'Església, que és la proposta de treball de la comunitat cristiana al món, i per al món que la tecnologia tingui un marc ètic i moral que preservi el valor de l'ésser humà, i no que per manca de regles clares l'home acabi sent reemplaçat o pitjor, absorbit per la tecnologia, i sigui que ni la intel·ligència artificial ens reemplaça o que reemplaça la humana o que a poc es converteixi a nosaltres en màquines. Això és el que anomenem el transhumanisme, el perill de que l'home se fusioni amb la màquina. Pues, a principis d'aquest segle que està corrent, se plantejava afegir al cos humà instruments, sistemes, panels de controls, chips. El Papa no busca ni satanitzar la IA ni prohibir-la, sinó que es posi realment a favor de l'home, no que l'home acabi al servei de la IA. No en va, el nom d'aquesta encíclica és Magnífica Humanitat, com per ressaltar les meravelles que Déu ha fet crear-nos a imatge i semblança seva. Fa 135 anys que el Papa León va escriure l'encíclica anomenada De les coses noves, per recordar-li al món que l'ésser humà no havia de ser aclaparat per la industrialització. Avui el Papa León ens crida que l'home no sigui substituït per la intel·ligència artificial, sinó que sapiguem fer-la servir com una eina per a l'aprofitament del nostre món i dels nostres temps, no perquè els amos de la IA s'aprofiten del món i de nosaltres.
2: Doncs una encíclica que el Papa ha fet avançant-se també, avisant de tots els perills que hi ha i també de les coses bones que en podem treure, no? S'ha avançat perquè estiguem atents a tot això.
3: Exactament. I aquí és on entra la imatge de la construcció del temple. Déu busca inspirar en Nehemies que es construeix un espai on l'home es trobi amb Déu, que l'home es trobi com Déu l'habita en la seva creació. I així no es desnaturalitza, sinó que s'enalteix. Avui, en canvi, les noves generacions estan perdent el sentit d'aconseguir les coses amb el seu esforç. Des de la IA als mòbils, esperem que tot ens arribi. Abans un professor posava una investigació i els seus alumnes s'esforçaven per fer-la.
2: Sí.
3: Ara ja parece que amb repetir el que la IA ha dit,
2: ja està. Ja no hi ha aquestes ganes de coneixement, de recerca.
3: Sí.
2: No.
3: Ara la proposta és que la tecnologia ens ajudi a cultivar-nos a nosaltres mateixos en el millor que tenim, no que deixem la IA que ens substitueix l'element humà.
2: Com una eina o un complement, però en cap cas...
3: Això, que sigui una eina, no que ens reemplaci al món. Sí.
2: Molt bé, haurem de tenir en compte i molt present.
3: Sí,
2: aquí
3: fem una referència de què diu l'encíclica, però la invitació és a que la llegim. Està disposada amb les redes socials.
2: Sí.
3: Se pot tomar gratis en PDF.
2: Tothom, a l'accés de tothom, cosa que és molt bo. Abans les encícliques suposo que no eren a l'abast del gran públic o de tot el poble, ara sí.
3: Sobretot que ara la tenim molt a prop i amb un llenguatge que se pot consumir molt fàcilment.
2: Entenedor.
3: Qualsevol pot entendre el que el Papa ha dit. I més a més, ha citat autors de la cultura popular. Sí, per exemple, J.J. Tolkien, l'escriptor del Senyor dels Anells.
2: Sí.
3: I ha citat el que Tolkien hace que un personatge d'aquell mundo, que se llama Gandalf, dijo muy especialmente y que concuerda con lo que es la doctrina social de la Iglesia. Es algo así como que cada uno debe hacer lo que está a su alcance para dejar un mundo mejor, un mundo limpio que las generaciones que vienen puedan sembrar. Mira que idea tan maca, ¿no?
2: Una bona idea, una bona reflexió.
3: Ajá.
2: Que el Papa ha sabut aprofitar també. Doncs molt bé, mossèn Edwin, gràcies per portar-nos aquesta pinzellada i aquesta visió d'aquesta encíclica del Papa, i fins la setmana que ve.
3: Si do vol i ens dona vida i salut. Adéu-siau.
2: Gràcies, adéu.
1: La veu de la parròquia, una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera.
4: FM. Ràdio Tordera.
5: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
6: Dental Company. Porque sonreír es salud.
7: Notícies en xarxa. Edició matí.
8: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
9: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
10: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
7: Notícies en xarxa. Edició matí.
11: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
12: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera, i al telèfon 666 50 27 50.
13: A Pitu i Loli Artesans, la ceràmica es transforma en un espai de calma, creativitat i relaxació.
14: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
13: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
14: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
15: Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: Hit που νου εφαίμα. Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Avui tindrem una entrevista amb el director d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, el senyor Ramon Bassas, i també tindrem un resum del que és aquesta darrera encíclica, la primera, que ha escrit el papa Lleó XIV, Magnífica Humanitat. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Octavi. Benvinguts.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Avui l'Església celebra la jornada Pro Orantibus, dedicada a pregar per les vocacions a la vida contemplativa. El lema escollit per aquest any és: per qui ets? La vida contemplativa, la vida consagrada, la vida de tot cristià, és una vida per l'altre en majúscules i per als altres. Implica això una renúncia a posar les nostres prioritats per davant de la prioritat de Déu. La nostra és sempre una prioritat per a Déu. Una prioritat per l'amor que, venint de Déu, ens cal retornar-li i fer-lo arribar també als nostres germans i germanes. Viure una vida des de la consagració, i especialment si és viscuda per dedicar-la a la pregària, al contacte amb la paraula, al treball i a la vida comunitària, és donar prioritat a Déu. No és aquesta una opció que ens limiti o coarti la llibertat, ans al contrari. És una opció de vida alliberadora, perquè Crist és la veritat que ens fa verdaderament lliures. Com diem els bisbes de la Comissió de Vida Consagrada de la Conferència Episcopal Espanyola, en el nostre missatge per aquesta jornada, la vida contemplativa recorda a tota l'Església que la pregunta decisiva no és només què podem fer i esperar, sinó també i sobretot per qui som, vivim i actuem, per qui alcem la mirada. Tenim a la nostra diòcesi diverses comunitats contemplatives, cistercencs a Solius, carmelites a Olot i a Banyoles, clarisses a Vilobí i benedictines a Sant Daniel a Girona. D'altres comunitats, lamentablement, han anat desapareixent en els darrers anys per l'envelliment dels seus membres i la impossibilitat de mantenir oberts els monestirs. Cada comunitat perduda és una pèrdua per al conjunt de l'Església. Són molts els que diuen que admiren la vida contemplativa, però són pocs els que reconeixen el coratge d'incorporar-s'hi. La vida contemplativa està en crisi? Certament hi està. Malgrat les noves comunitats que sorgeixen i un lent despertar de l'espiritualitat en els joves, cal que la vida contemplativa retrobi el seu paper en l'Església com allò que ha de ser. La porció del poble de Déu calça la mirada al Senyor i que amb la seva pregària es fa present en la realitat eclesial d'avui. Els diversos carismes han de seguir responent allò que Déu ens demana avui, mantenint sempre i per damunt de tot la fidelitat als seus orígens i a la seva tradició. Tan sols des de l'autenticitat i la fidelitat podrem respondre allò que l'Església demana avui als contemplatius. La centralitat de la paraula, la litúrgia viscuda acuradament, una vida senzilla viscuda en comunitat i la mirada posada en el regne han estat i segueixen essent els elements claus de la vida contemplativa. Com ens diu el Concili Vaticà II, estar arrelats en Crist, només així, de fet, podran complir la missió de manera fecunda, vivint la vocació com a part de la meravellosa aventura de seguir més de prop a Jesús. Fins la setmana que ve, si Déu vol.

0: El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Maria Àngels Camós, que és la directora de Càritas Diocesana de Girona. Bon dia, Maria Àngels.
1: Bon dia.
0: Gràcies per estar amb nosaltres quan vulguis.
1: Com és habitual per aquestes dates, des de Càritas Diocesana de Girona fem un exercici de transparència necessari. Presentem les dades de la nostra memòria anual, en aquest cas les del 2025. És una radiografia que ens serveix per explicar la feina de cada dia, però sobretot per posar de manifest les problemàtiques de les persones que truquen a la nostra porta. Enguany volem posar el focus en una realitat invisible però punyent, l'acció comunitària com a eina vital. I és que hi ha una dada a la memòria que ens ha d'interpel·lar tots. 3 de cada 4 persones que tenem a Càritas pateixen aïllament social. Si a això hi sumem que el 85% de les famílies que s'acosten a l'entitat no es poden permetre cap despesa en oci, ni tan sols sortir a fer un cafè, el resultat és un pou cap a una soledat no desitjada. Una realitat que com a societat hauríem d'erradicar. Davant d'això, les propostes d'arrel comunitària esdevenen una eina indispensable. Estem davant d'un fenomen a l'alça que afecta directament la salut mental dels més vulnerables i que requereix un compromís col·lectiu molt més ferm de tota la ciutadania. No podem menys tenir aquest repte. Al contrari, l'hem d'afrontar de cara. Cal generar espais per connectar-nos, per fer xarxa, per construir comunitat, perquè només amb l'esforç i la corresponsabilitat de tothom ens en sortirem. Com diu el lema de Corpus d'aquest any, tria estimar,

0: La qüestió religiosa té que veure amb moltes coses. Una d'elles és la identitat. No? I un dels grans reptes que tenim com a societat, sobretot a Europa, és la qüestió de la identitat. És a dir, qui sóc, on sóc, cap on vaig. I això té diverses maneres de ser respost. Una d'elles és per la via d'una afirmació que nega la resta d'identitats, no? És a dir, jo com que sóc català, tot el que no sigui català no m'interessa, no pot formar part del país, bueno, català, el que tu penses que vol dir català, no? I igualment passa amb altres tipus d'identitats, i això pot generar conflicte. Dir, jo sóc dels que reuneix les característiques d'identitat legítima per poder exercir, i tu no. I per tant, des d'aquest punt de vista, el treball sobre la qüestió de les identitats és rellevant. Pensar que la teva identitat, que està molt bé i que és molt important, etc., ha de conviure necessàriament amb altres identitats i amb un paraigua col·lectiu, que és el país, etc. No? Això és una tasca que les religions poden fer perfectament perquè tenen una altra qüestió, no és només d'identitària, sinó també de projecte. I en el projecte de totes les religions hi ha una constant, que és no facis a l'altre el que no vols que et facin a tu, que aquesta constant. I per tant, home, això pot resoldre molt bé aquesta altra manera d'entendre la qüestió de la convivència, de la identitat, de saber què, com m'he de relacionar amb l'altre, que és un altre dels fenòmens que ens passa no només a l'identitari, sinó també l'increment de les solituds, de les angoixes, de totes aquestes qüestions que porta la societat moderna. I llavors, segurament, la idea del sentit i de que el sentit passa per el reconeixement de l'alteritat em sembla que et pot ser també bastant útil. Sigui com sigui, la qüestió religiosa és inherent dels éssers humans, és a dir, no pots prescindir-ne. Encara que et sembli, a algú li pugui semblar que és una cosa, una rèmora, doncs, pot ser una rèmora, no ho sé, però en qualsevol cas és universal i intransferible amb les persones, amb la qual millor tenir-ho a l'abast, governar-ho i veure totes aquelles possibilitats que té en el cas social i de convivència, jo crec que és fonamental.
1: Sara deia això, que era un fet inherent. Creu, però, que hi ha un alt nivell de desconeixement del fet religiós i en aquest sentit també això porta prejudicis, estereotips que segueixen, no?, vigents malgrat, no?, que sembla que som una societat més avançada. Doncs hi ha algunes coses que s'encallen en aquest àmbit?
0: Sens dubte. I com dius, el gran problema és el desconeixement. Però hem passat d'una societat ja fa unes dècades, però bueno, en el que el religiós potser anava a dir excessiu, no sé si és la paraula, però formava part una mica, Girona mateix o altres poblacions, però vaja, molts llocs de Catalunya, hi ha una església a cada cantonada, les festes majors les fem pel sant, ens diem tots noms de sants, pim-pam-pam, a tot arreu hi havia presència religiós i més o menys es anava seguint, hi havia molta gent que anava a missa, més o menys anava seguint les festes, per tant, no feia falta la transmissió perquè estava com integrada, com estructural, era com estructural. A mesura que, per moltes raons, no només perquè hi ha llibertat religiosa, o perquè hi ha democràcia, o pel que sigui, no, sinó segurament per un procés que comença amb la Il·lustració, de canvi de diguéssim, del rol religiós, etc., fa que avui, en canvi, no es doni per descomptat. I no només hi ha un problema de la transmissió de la religió, diguéssim, catòlica, que era la que més o menys dominava, la que dominava en el conjunt cultural d'aquest país, sinó de la realitat religiosa del país, que és molt més diversa, inclòs aquells que no creuen, no? Que és molt més diversa. I, per tant, la ignorància es multiplica. I tenim dificultats, i quan veiem un senyor amb un turbant no sabem si està fent el pallasso o realment està fent una cosa seriosa, si això és rellevant per la religió o no rellevant, si té connotacions, el famós cas del famós debat sobre el vel, si té connotacions més enllà de lo religiós o no, i això com es treballa. Hi ha un primer problema que és, efectivament, de desconeixement, i això la societat ha de reaccionar, hem d'intentar resoldre-ho, segurament per la via de l'educació, però no només, hauríem de ser tots molt més conscients del que ens envolta, i després el que no desapareix són les preguntes fonamentals sobre les quals s'erigeix una religió, amb la qual tenim un decalatge entre la pregunta i la capacitat de resposta que dona la cultura. I aquest decalatge pot ser

0: molt, molt atractiu, perquè tu pots descobrir quins elements poden desenvolupar aquesta passió, però també pot ser un problema, perquè pot ser que tiris cap al cantó del fonamentalisme o altres qüestions aquest desig d'autenticitat. Aleshores, per això ens sembla a nosaltres que cal reforçar la capacitat de la religió de respondre a aquestes preguntes. I continuament i llibertat de tothom d'acceptar aquesta via o no acceptar-la.
1: Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
2: Ràdio Tordera.
1: L'actualitat de Tordera en 4 minuts. Butlletins informatius de Ràdio Tordera a les 9 del matí i a les 6 de la tarda. Tordera a la teva butxaca.
3: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
4: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camiral 50.
2: Ràdio Tordera.
1: Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
5: Catalunya viu bona salut en quant a llibertat religiosa?
0: Jo crec que sí. Tant des del punt de vista legislatiu, si preguntes a les minories religioses diran no, perquè cal canviar moltes coses. Efectivament, hi ha molt per fer. Hi ha molt per fer. Sobretot cap amunt, cap a buscar més espais de reconeixement, de llibertat, de suport, sens dubte. Però déu-n'hi-do, les enquestes que fem ens donen que hi ha una enorme majoria de persones que són sensibles i favorables al respecte a la diversitat religiosa i al fonament religiós de les persones. Hi ha una enorme majoria de gent. El que passa és que és gent que no està tot el dia al Twitter perquè té feina i no va darrere la gent punxant-la i no vol aprofitar-se de les pors lògiques que genera tot canvi i tota situació que no acabes d'entendre, no? I volen aprofitar-se per intentar colar altres coses. Això també hi és. I és a Catalunya, i és a altres llocs del món, però tenim l'avantatge de que hi ha una enorme majoria de catalans que saben que això és positiu pel país i que, perquè Catalunya té memòria i sap que hem fet passos endavant quan hem pogut sumar en el projecte de país persones que provenen d'altres llocs del món, d'altres cultures, d'altres llengües, i les hem, diguéssim, convençut i les hem apuntat a un projecte col·lectiu que és Catalunya. Com que tenim memòria d'això, segurament ens és més fàcil entendre la necessitat i l'urgència d'incorporar tothom en el projecte de país.
5: De fet, a nivell mediàtic, darrerament, als darrers temps, es parla d'aquest cert ressorgiment de l'interès per l'espiritualitat, per les religions. Com ho perceben des de la Direcció General de Fets Religiosos?
0: I nosaltres fem servir mètodes, diguéssim, demoscòpics, perquè això pots tenir una mica de nas, i el nas efectivament et diu que hi ha una certa... O sigui, el nas, si compares la sensació que teníem fins fa poc temps, que és que es anaven buidant esglésies, que tot es anava envellint, que ai, que van tancant alguns convents, etc. Dius, mare de Déu, com acabarà això? I en canvi ara el que veiem les enquestes és que segurament s'està donant, que segurament aquest procés que n'hem dit secularització, és un procés que t'ha tocat una mica de terra, ens dona la sensació, i que els joves, que per tant ja no han tingut aquest pes de la transmissió, no només la sort, sinó tampoc el pes, aquest excés, que a vegades fa que les coses les vegis d'una altra manera, fan això que és redescobrir en les, diguem, el naufragi, no? Algunes coses que diuen, home, això a mi em diu alguna cosa. Potser no el mateix que deia, però això em diu alguna cosa. Per què? Perquè la necessitat de plantejar-se no tant com van les coses, sinó cap a on van les coses, cap a on vull que vagi la meva vida, quina cosa més substancial vull posar a la meva vida. Aquestes preguntes hi són. I alguna cosa encara té la religió a oferir. I resulta que a vegades allò que tu donaves per amortitzat no ho està. No? Les sempre estan de moda en alguns casos, o bé les processons, ja fa temps per això, però entre les joves hi ha molta gent que s'ha ficat, o les adoracions eucarístiques, que és un tema que amb l'entorn del concili així s'havia com deixat una mica davant, i això no és lo important és l'interior, és la reflexió, etc. I probablement no sigui l'important, però és rellevant per iniciar un procés d'entrada en un relat que genera aquest sentit, per atorgar una sensació de comunitat, és a dir, coses que segurament estan demanant-se i estan exigint-se. Això s'està produint-se. Efectivament, les enquestes ens diuen que entre els joves hi ha aquest, entre alguns joves, cuidado, entre alguns joves hi ha aquesta necessitat d'entrar de forma més autèntica en la qüestió de la fe.
5: Sí, bé, de fet, ara vostè comentava, no?, adoracions, processons, també, no?, els retirs espirituals.
0: També
5: és cert que no només dins, no?, la fe, la religió catòlica, no?, sinó que també fora de les religions, no?, sigui també el vincle amb la natura, sigui el silenci, no?, tot això també sembla que està guanyant un protagonisme que potser estava molt així als marges i ara sembla que reflota, no?
0: Efectivament, també tot el tema de la reflexió, de la introspecció personal, tot això també té... Però està tot ple, és a dir, tu ara busques una mica els cursos d'interiorització del budisme, però no només del budisme, d'altres confessions, estan tots plens, els caps de setmana omplen a tot arreu, els convents, els monestirs, hi ha molta gent que truca a la porta per anar a fer una reflexió dos o tres dies, no per quedar-se.
5: No, està clar que ha canviat una mica el plantejament, clar, però la gent busca, no?
0: Això s'està produint, la gent busca, i és cert que pot tocar el món catòlic o no. I és més, en aquest moment, dins de l'oferta catòlica, per exemple, o del conjunt d'ofertes, hi ha una... No va dir un sincretisme, perquè no és la paraula, però sí que algunes coses, alguns elements d'altres tradicions religioses s'incorporen a la pròpia experiència religiosa. Per exemple, jo l'altre dia vaig anar a un lloc de retir hinduista i tenen la Mare de Montserrat, no? Els tibetans a Barcelona, a la Casa del Tibet, tenen la Mare de Montserrat a l'entrada. I ho troben el més normal del món, i una estàtua del Papa, i amb un ciri, tenen el més normal del món, i en canvi te'n vas a un convent, a una casa espiritual de monges catòliques a Barcelona, i utilitzen el mètode Zen per... Bueno, això és una mena d'hibridació que serà cada vegada també més present, això tinguem-ho clar.
5: Bé, anem acabant l'entrevista, però abans ho fem amb un tema d'actualitat, que és la visita del Papa Lleó XIV d'aquí poques setmanes. Com es viu des de la Generalitat la preparació d'aquest gran esdeveniment?
0: Doncs amb moltes ganes, amb molta il·lusió, molta feina també, perquè això és una moguda, però es veu molt bé. És una oportunitat fantàstica que té Catalunya. El programa inclou bàsicament Gaudí i la Sagrada Família amb el centenari de l'arquitecte, una mica de refiló a Montserrat amb el mil·lenari que van viure, i després el tema de baixar, diguéssim, en el món de la vulnerabilitat, visitant les entitats que s'hi dediquen a Sant Agustí, i una presó a Brians. També per posar aquest focus en aquelles persones que sí, nosaltres fem una mica de broma, alçem la mirada, d'acord? Però alçar la mirada vol dir també baixar la continuació i veure que hi ha coses que no veiem. Hi ha de venir el Papa a vegades perquè les veiem, si no també només surten quan hi ha lius. El Papa ens fa fixar amb el millor que podem aportar als catalans, que són els valors que hi ha al darrere de Gaudí, de Montserrat, etc. És el millor que podem aportar, però també aquesta mirada en aquelles parts de la societat que hem d'atendre, que no podem tractades compassivament, que és molt, com moltes vegades estrals. Podeixi la presó, eh? Allò que diem...
5: És aquelles frases, no?
0: Aquelles frases que diem, que s'entenen, eh? Jo les entenc, quan, sobretot quan algú viu dolor, però això no pot ser l'última paraula. Aquest és el missatge que ve fer el papa, el ve fer Catalunya. Home, és el moment d'aixecar el cap, eh? I de dir en el món que Catalunya no és una gran potència. Efectivament, no estem en el repartiment del joc de poder, per desgràcia, que hi ha en aquest moment al món i que també genera tants mals. Però podem dir alguna cosa en aquest món. I la podem dir al costat d'algú que té una veu qualificada i una veu important, que és el papa Lleó XIV. Doncs fem-ho. Fem-ho perquè necessitem formar part del món de les solucions, del món de l'esperança, davant de l'increment desmesurat i del món de la desesperança que està havent-hi en aquest moment, no? I em sembla que aquesta és l'oportunitat que tenim. Escolta'm, sempre diem, és que només parlen de nosaltres quan hi ha un problema. Escolta, ara que parlaran de nosaltres quan hi ha una oportunitat, fem-ho, perquè jo crec que Catalunya té coses a dir.
5: Molt bé, doncs amb aquesta visita del papa doncs acabem aquesta entrevista. Moltes gràcies, senyor Bassas.
0: Gràcies a vosaltres.
5: Visita.
1: Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
3: A principis d'aquesta setmana va ser publicada la primera encíclica del papa Lleó XIV, que porta per títol Magnífica Humanitat. La publicació del Pontífex ha estat dedicada als reptes de la intel·ligència artificial i de la revolució digital. El text defensa la dignitat de la persona humana davant dels riscos de la deshumanització, manipulació i concentració del poder tecnològic en poques mans. Lleó XIV reclama que la tecnologia estigui sempre al servei del bé comú, de la justícia social i de la llibertat humana, i alerta contra una societat dominada pels algoritmes i la pèrdua del pensament crític. Hem demanat a la periodista gironina Miriam Díez, directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, que ens faci el següent comentari. Moltes gràcies.
6: Aquesta primera encíclica de Lleó XIV ha posat a la intel·ligència artificial al centre perquè aquesta serveixi a la humanitat i no al poder d'alguns pocs. Aquest és el seu nucli i aquesta ha sigut la voluntat del papa, que desgrana d'una manera magistral, perquè està molt ben escrita, quina és la doctrina social de l'Església, que no és una altra manera que entendre com l'Església es posiciona a la llum de l'Evangeli, jutja els fets a la llum de l'Evangeli i actua en conseqüència. El papa fa moltes crides als catòlics perquè siguin corresponsables. Hi ha frases molt boniques de que cadascú és responsable d'un trosset del mur, no? De com està construint aquesta societat, aquesta civilització de l'amor, aquesta societat de la fraternitat. Es nota que el papa té al·lèrgia a les guerres, a tot el que sigui arrogància, a tot el que signifiqui que la persona humana no estigui interconnectada i que els poderosos s'erigeixin com els únics possibles. Pensem en el títol, aquesta carta encíclica fa referència al Magnificat, i en el Magnificat Maria, la Mare de Déu, parla clarament des del cor d'una manera revolucionària i també molt profètica, dient que amb la confiança en Déu és el que derroca els poderosos del sol i el que exalça els humils, que els pobres en surten beneficiat i que els rics se'n tornen sense res. I es diu així, Magnífica Humanitas, perquè el papa ha posat la persona humana i també aquesta visió esperançada. És un dels nuclis d'aquesta encíclica, l'esperança, la misericòrdia, també la corresponsabilitat de les persones, és a dir, tothom és responsable del món que deixarem. Això no va només dels que tenen el poder de regular o els que han concebut la intel·ligència artificial, que hi fa moltes referències dient que, sisplau, siguin atents a no descartar persones, atents a la vigilància dels més petits. Els més petits, ell entén, doncs, els malalts, els pobres, les persones vulnerables, els migrants. És un text meravellós que requereix molta pausa per llegir-lo. És llarg, és dens, és importantíssim, està molt ben escrit I és realment una benedicció i un regal que el Papalló ens hagi deixat aquest primer escrit sobre la intel·ligència artificial, demostrant que l'Església no està aliena a les coses que passen al món, que creu que té una paraula a dir davant de l'actualitat, que la diu amb molt de respecte i estenent la mà a tothom.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 10 del matí. Us parla Genís Mas. Comencem a repassar les notícies més destacades d'avui dissabte 30 de maig. Oberta fins a l'1 de juny la convocatòria per la creació de 14 places per la Brigada Jove durant els mesos d'estiu. Es tracta d'una oferta laboral adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per 2 mesos, 7 places al juliol i 7 a l'agost. Un any per a les municipals de 2027. Aquesta és la fotografia política de Tordera. Només hi ha 2 candidates confirmades, Esquerra Republicana de Catalunya i Partit Socialista de Catalunya, i la resta de partits encara han d'acabar els processos interns, tot i que no s'esperen sorpreses. I Tordera exigeix poder recuperar la inscripció de naixements al municipi. La normativa actual només permet registrar el nadó al lloc on s'ha produït el part, gairebé sempre a la ciutat on es troba el centre hospitalari.

0: L'Ajuntament de Tordera impulsa un any més l'aposta per la formació i la inserció laboral juvenil amb la publicació de la convocatòria de selecció per la Brigada Jove 2026. Fins al dilluns 1 de juny es podran presentar sol·licituds i es tracta d'una oferta laboral de 14 places adreçades a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per 2 mesos. Aquesta convocatòria vol possibilitar l'accés de l'ocupació dels joves amb la voluntat que durant el període de vacances comencin a inserir-se en el món laboral i percebre alguns ingressos. Enguany també es reserven 2 llocs per treballar a les persones que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Els 14 llocs es distribueixen amb el mes de juliol i el mes d'agost amb llocs al Departament de Serveis Personals, a la Biblioteca i Arxiu Històric, a la de Suport Administratiu a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o també en serveis d'obres i serveis pel que fa a jardineria, obres o lampisteria. Durant aquest període, el personal de l'Ajuntament que assessorarà els joves sobre les tasques a realitzar i també els supervisarà amb els resultats i l'objectiu d'assegurar l'aprofitament formatiu del projecte. Les sol·licituds per formar part del procés de selecció s'hauran de presentar de manera telemàtica mitjançant una instància genèrica adjuntant la documentació que es requereix a les bases.
1: I un projecte ja consolidat, perquè ja fa molt de temps que es fa, i des de Brigada doncs, estem molt contents, tant com nosaltres, al rebre el jove que vol viure la seva primera experiència laboral a l'administració i a més a la Brigada, com al revés, totes les persones que han passat estan contentes, no? És una manera de conèixer, no?, el seu poble des d'un altre vessant i conèixer una mica doncs, el dia a dia d'administració i la feina que comporta doncs, qualsevol demanda, qualsevol queixa i bé, és molt gratificant, tots venen amb moltes ganes, la veritat que sí que són, que tiren.
0: És una manera que coneguin el dia a dia de l'administració, deien ara mateix Bàrbara Vergés, regidora d'Obres i Serveis. El que també s'ha de recordar és que es poden presentar les sol·licituds fins a l'1 de juny de 2026. La convocatòria de la Brigada Jove compta amb el suport de la Direcció General de Joventut i la Diputació de Barcelona. Falta només un any per les eleccions municipals. El 23 de maig de 2027, els tordarencs tornaran a passar per les urnes per escollir un nou ple municipal que serà qui elegirà l'alcalde o alcaldessa del poble fins al 2031. Ràdio Tordera fa una fotografia de la situació política ara mateix de tots els partits, 365 dies abans dels comicis, i aquesta revela que avui dia, dels 6 grups municipals, 2 ja han escollit el seu cap de llista. Per començar, Junts, després de guanyar les eleccions de fa 4 anys, tot indica que repetiran apostant per la continuïtat de l'actual alcaldessa Elisabet Mejías com a candidata al 2027. Recordem que Mejías va agafar el relleu històric a l'alcalde Joan Carles García i que s'ha convertit en la primera alcaldessa de la història de Tordera. Esquerra Republicana de Catalunya ja ha anunciat el canvi de cap de llista de cara als comicis de 2027. Marta Passet ha decidit fer un pas al costat i s'ha escollit l'actual regidor Àlex Gispert com a cap de llista amb l'objectiu de liderar el nou projecte republicà. El Partit Socialista també ha anunciat aquests canvis en el lideratge del partit. Rafa Delgado no serà el cap de llista i serà l'actual regidora Toñi García la que agafi i encapçali aquesta candidatura socialista. Vox va ser la sorpresa en les eleccions del 2023 entrant a l'Ajuntament amb 2 regidors. El partit que encara no ha escollit candidat, però serà una sorpresa si no repeteix Eric Pérez, més Tordera per la seva banda, el partit independent que també aspira a millorar els resultats de fa 4 anys i augmentar la representació, tot indicant que Xavier Blà continuarà com a cap de llista. En Comú Podem haurà de definir quin nom es presenta a les eleccions, atès que la formació tordarenca és més simpatitzant de la vessant de Podem. Caldrà també saber si Salvador Giral continuarà com a cap de llista o es buscarà un relleu. La formació Moviment Veïnal per Tordera es va quedar a les portes fa 4 anys d'aconseguir representació municipal. Malgrat no haver donat senyals de vida des de llavors, segons ha pogut saber Ràdio Tordera, el partit està treballant amb la possibilitat de repetir candidatura al 2027. Pel que fa al Partit Popular, fa 4 anys van presentar un candidat de fora i una llista fantasma, malgrat que això van aconseguir més de 200 vots. Algunes publicacions a les xarxes socials apunten a la configuració d'una agrupació local amb les intencions de presentar-se a la llista. A Ciutadans, que ara mateix ja va desaparèixer després de les darreres eleccions amb el partit dissolt a Tordera Catalunya i arreu d'Espanya. I per acabar, Aliança Catalana, que també a Tordera, segons ha pogut saber aquesta emissora, s'està constituint un grup local i serà aquest qui haurà de proposar candidat o candidata. Les eleccions municipals, recordem, seran el diumenge 23 de maig de 2027, la campanya electoral que s'iniciarà el divendres 7 de maig i acabarà el divendres 21 de maig.

0: L'aplicació del nou sistema informàtic Guisireig al registre civil està provocant que molts municipis sense hospital com Tordera deixin de comptar amb nous naixements inscrits al seu padró. La normativa actual només permet registrar el nadó al lloc on s'ha produït el part, gairebé sempre a la ciutat on es troba el centre hospitalari, mentre que la llei anterior sí que oferia la possibilitat de triar entre el lloc de naixement o el domicili dels pares. Aquesta disfunció territorial ha disparat la preocupació entre els governs locals que veuen com es perd el vincle administratiu i simbòlic dels nous ciutadans amb la seva localitat de residència. Davant d'aquesta situació, la Federació de Municipis de Catalunya ha elaborat una moció que reclama al govern de l'Estat les modificacions legals o reglamentàries necessàries per restablir l'anterior llei, així com un període transitori perquè els progenitors puguin sol·licitar el canvi de la inscripció dels naixements ja registrat. L'Ajuntament de Tordera ja ha manifestat el seu malestar per aquesta qüestió i s'hi ha sumat a la iniciativa. Presentaven la moció els grups de Junts i Esquerra Republicana i votaven favorablement en Comú Podem, Vox, Més Tordera i Partit Socialista de Catalunya. Escoltem Elisabet Mejías, Àlex Gispert, Salvador Giral, Eric Pérez, Xavi Pla i Toni García parlant sobre aquesta modificació.
1: La veritat que és una iniciativa i un projecte ja consolidat, perquè ja fa molt de temps que es fa, i des de Brigada doncs estem molt contents, tant com nosaltres, al rebre el jove que vol viure la seva primera experiència laboral a l'administració i a més a la Brigada, com al revés, a totes les persones que han passat.
0: No hem pogut escoltar el tall de veu, disculpeu-lo les molèsties. El que sí que podem dir és que la proposta de la Federació ja ha estat aprovada per desenes d'ajuntaments catalans i des del Consistori Tordarenc s'anima la resta de governs locals a debatre-la i donar-li suport en els propers plens municipals.

0: El Club Durlen Vila de Tordera organitza demà una sessió de zumba i un vermut popular, l'activitat que es durà a terme a partir de 12:45 del matí al pavelló dels Països Catalans. Aquesta classe de zumba que anirà seguida d'un vermut popular, com comentem, però també l'entrada, que tindrà un preu de 5 euros, inclourà una beguda, a més de les altres dues activitats. Amb aquesta iniciativa, el club pretén obrir les portes a la ciutadania, donar a conèixer la seva tasca i aconseguir un impuls econòmic per finançar els projectes i competicions de la present temporada. Pel que fa al temps, avui dissabte tindrem un dia estable i assolellat amb alguns núvols alts i mitjans, poc importants, però durant la tarda que ja es taparan el cel cap al vespre. No s'esperen pluges el dia d'avui i les temperatures que baixen lleugerament amb mínimes dels 16 fins a màximes dels 28 graus.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: A Ràdio Tordera cuidem el nostre futur al viver de podcasts. Escolta les nostres propostes pensades perquè les escoltis a Spotify o a les principals plataformes de podcast.
1: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Escalfament global. Augment gradual de la temperatura mitjana global, principalment per la intensificació de l'efecte d'hivernacle.
3: Temperatures rècord, sequeres extremes o tempestes violentes són alguns indicadors del canvi climàtic. Avui ens ocupem de l'emergència, dels seus efectes a nivell lingüístic i de qui els estudia el TERMCAT, que és la Marta Sabater.
4: A diferència d'altres àmbits, que sobretot el que fem és quan ens arriben paraules de l'anglès, la tendència general és fer servir els manlleus de l'anglès, és a dir, les formes angleses pròpiament. En aquest àmbit, probablement, tot i que és un àmbit especialitzat, evidentment, però és un àmbit molt acostat a la llengua general i que sempre hi ha la necessitat de divulgació, jo crec que això fa que no acabem incorporant formes d'altres llengües, de l'anglès en general, com passa, sinó que el que fem és traduir-les, generalment, les calquem, i és el cas d'aquest escalfament global. I és una forma que s'utilitza paral·lelament en totes les llengües del nostre entorn, traduïda. I això és una cosa que sol passar ja no només en emergència climàtica, sinó en l'àmbit del medi ambient. És molt habitual fer aquest tipus de traduccions, que en general no presenten cap problema des d'un punt de vista lingüístic, perquè la mateixa metàfora que fas en anglès, en general la pots fer en català, no hi ha cap problema.
3: I llavors, on és la dificultat del vocabulari de l'emergència climàtica?
4: Sí que és cert que hi ha alguns casos en què hem d'estar una mica alerta, perquè igual que quan aprenem llengües, quan aprenem l'anglès i estem en llengua general i ens trobem amb els famosos falsos amics, doncs en terminologia també ens podem trobar amb falsos amics.
3: Falsos amics? Explica'ns qui són, si us plau.
4: Els falsos amics són traduccions literals d'una altra llengua, paraula per paraula, però que en català no funcionen com en la llengua d'origen. Per dir algun exemple, quan vam fer el diccionari de l'emergència climàtica ens vam trobar amb un terme que tenia ús, que era temps de residència, que fa referència al període que s'està un contaminant a l'atmosfera. I en deien així, temps de residència. I vam pensar, temps de residència, que estrany. I resulta que en anglès en diuen així, també, residence time o period. El cas és que, clar, en anglès no té exactament el mateix sentit to reside que residir en català. En anglès també vol dir romandre. Llavors, clar, en català aquest temps de residència no ens funcionava i vam acabar fixant la forma temps de permanència.
3: I el cas del carboni? Aquest potser no és un fals amic, però déu-n'hi-do, no, Marta?
4: En aquest àmbit ens trobem amb molts termes sintagmàtics, que diem, de més d'una paraula, que contenen el terme carboni. Que si el mercat de carboni, la neutralitat de carboni, la petjada de carboni... I la particularitat d'aquest cas és que aquest sentit, el sentit que tenen aquests termes carboni, no és el sentit clàssic de l'àmbit de la química que sempre s'ha donat al terme carboni. És a dir, el carboni fa referència a un element químic. Fins aquí cap problema. El que passa és que en aquests termes no té aquest sentit. A partir del terme diòxid de carboni, i tenint en compte que el diòxid de carboni és un dels principals gasos amb efecte d'hivernacle, el terme carboni ha passat a designar el conjunt de gasos amb efecte hivernacle. Potser primer va començar a fer referència als gasos amb efecte d'hivernacle que contenien carboni, com és el diòxid de carboni o el metà o altres gasos, però a la llarga ha acabat fent referència al conjunt de gasos amb efecte d'hivernacle.
3: I tot plegat no acaba generant confusions o fins i tot ferint susceptibilitats en el cas dels químics?
4: L'àmbit del medi ambient i l'emergència climàtica és un àmbit molt interdisciplinar i entra en molts àmbits diferents. Pels experts en química, no, aquest ús que es fa en ciències ambientals o en medi ambient era, clar, era molt estrany, els era sorprenent i per ells fins i tot era inadequat. Però mica en mica, no, s'ha hagut d'anar acceptant, doncs, que la llengua és viva, que va canviant i... Encara que en química carboni continua tenint el sentit recte, doncs en l'àmbit del medi ambient carboni ha passat a tenir un nou significat que ja s'ha acceptat en català i que es documenta en totes les llengües del nostre entorn i doncs d'alguna manera visibilitza els canvis que tenen lloc en la llengua i que són molt habituals en aquest àmbit del medi ambient i de l'emergència climàtica. Ens trobem molt en què els termes van prenent nous significats i sobretot ens hem de dedicar a posar els límits, a veure diferències conceptuals entre termes, veure en quins casos sí que es pot fer servir un terme i en quins no.
3: Escolta, si parlem de clima, aquest desfici que tenim els catalans i les catalanes per la meteorologia us acaba ajudant o què?
4: Jo diria que ho enriqueix, no? Crec que fa que ho enriqueix, és a dir, la meteorologia és un àmbit d'especialitat, però que es nodreix de molt lèxic popular i això per mi ho enriqueix. És difícil posar ordre, d'una banda, però també tenim molta feina feta. És interessant tenir ja formes tradicionals, formes dialectals, i poder tenir aquesta base a partir de la qual doncs, puguem obtenir el coneixement especialitzat. A partir dels termes de la llengua general i dels termes dialectals, doncs, poder fer aquest pas i fer-lo servir en àmbits especialitzats.
3: Per tant, la teva feina és fer una mica de senyora Fletcher del Termcat, no? Veure quines paraules en realitat no són qui diuen ser.
4: La feina lingüística, jo diria d'una banda que és una mica més senzilla, no? A vegades aquí les dificultats són aquestes, que a vegades paraules que ens semblen adequades, no? Perquè tenen l'aspecte de termes catalans, a vegades no són prou catalans des del punt de vista del significat, no? Si ens aturem en el que diem la semàntica, no? En el fons del terme, potser no són prou adequats i a vegades això, per això a vegades ens poden passar desapercebuts. Aquí hi ha la dificultat. La dificultat de l'àmbit també és mirar de veure què podem fer servir del vocabulari tradicional i què no, i veure quins termes són sinònims i quins no, on hi ha diferències de significat. Una mica aquí hi ha la dificultat de l'àmbit. Però és cert que és un àmbit en què trobem molt pocs manlleus pròpiament de l'anglès. Per exemple, en el diccionari de l'emergència climàtica només tenim dues entrades que com a denominació catalana es recull una forma procedent de l'anglès. I en tots dos casos es recull com a sinònim complementari d'una denominació catalana. En un cas és el permafrost, que el recollim com a sinònim complementari del permagel, i permafrost no deixa de ser un terme especialitzat dels experts, que els experts tenien la necessitat de recollir com a denominació catalana perquè entre ells s'entenen així, no? Però la denominació realment que coneix, que surt als mitjans, que arriba al gran públic, jo crec que continua sent el permagel, tot i que els experts utilitzin el permafrost.
3: Algun altre exemple de paraula disfressada?
4: Un altre cas d'aquests és el medicar, que en aquest cas no és un manlleu que diguem adoptat directament de l'anglès, sinó que és un manlleu adaptat. És a dir, que li hem donat aspecte de paraula catalana, canviant-li aquesta morfologia de Medicaid, hem passat a medicar, i el recollim com a sinònim complementari d'una forma molt més descriptiva, que ens diu molt més sobre el concepte, que és mini-huracà mediterrani. En canvi, medicar costa més, pels experts és com un terme molt precís, però en canvi, quan els mitjans de comunicació han d'explicar això de cara al públic general, diu molt més mini-huracà mediterrani, per això en aquest àmbit és més fàcil que arribin a triomfar formes catalanes.
1: La pregunta Termcat.
3: Tanquem el capítol amb aquesta pregunta, com sempre. Avui li plantegem al Jordi Bové, el director del Termcat, què ha passat amb l'amenaça de barbarismes clàssics com el columpio o el bombero. Jordi, els han rellevat els anglicismes?
5: Sí, de fet, a veure, barbarismes segurament ho eren aquells i ho són ara, evidentment, els anglicismes. És veritat que els nous barbarismes i els barbarismes actuals són sobretot aquests anglicismes que arriben, eh? Vull dir, hem fet un canvi, és a dir, va haver un moment que els castellanismes, per la situació que teníem política, sobretot, doncs, eren la via d'entrada, era un problema que només tenia el català en aquell moment, que no tenien la resta de llengües, i ara hi ha hagut, és un problema global de les llengües, com que és els anglicismes. I, efectivament, actualment són sobretot termes de l'anglès que hem de vigilar, perquè si els anem acceptant aquests barbarismes de manera acrítica, pot arribar un moment en què estiguem parlant en català però amb vocabulari aliè. Aleshores, hem d'intentar trobar un equilibri. És a dir, el català, com totes les llengües, un recurs que té per evolucionar és el manlleu, però en té molts altres. Podem fer composició, sintagmació, derivacions, i que hi ha molts processos que et permeten formar paraules noves. Si tu al final només formes els nous conceptes i agafes directament les denominacions d'una altra llengua, estàs empobrint la llengua.
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
3: aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Consentiment. Aprovació conscient i lliure que dona una persona a participar en una pràctica sexual, d'acord amb les seves pròpies normes i preferències. A més, aquest consentiment no es pot pressuposar ni deduir del seu comportament previ i la persona que el dona el pot revocar en qualsevol moment. Es fonamenta, doncs, en la llibertat sexual de cada persona.
3: És increïble que a aquestes alçades del partit encara estiguem obrint debats sobre el consentiment que cal per qualsevol mostra d'afecte, i no parlem ja de sexe, sinó d'abraçades i petons. En fi, avui parlem d'aquesta definició per endinsar-nos en la terminologia del consentiment sexual del Termcat, que coordina la Sandra Cuadrado.
4: El terme consentiment és un derivat de la forma verbal consentir, que alhora prové del llatí consentire, i es documenta per primera vegada en català en un text de Ramon Llull al segle XIV. El consentiment, d'acord amb el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans, en l'excepció de dret, que és la que ens interessa en aquest àmbit terminològic, és un acord deliberat, conscient i lliure de la voluntat respecte a un acte extern, propi o estrany. El consentiment sexual no és cap decisió política, no és una invenció, és una qüestió de drets fonamentals, i que el conveni d'Estambul, el conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència contra les dones, ja va adoptar el 2011. Aquí simplement ha coincidit que es va establir una llei, coneguda com la llei del només sí és sí, però que el terme del consentiment ve de lluny.
3: Drets humans, Istanbul. Aprofundim sobre això, Sandra. Què diu aquest conveni del Consell d'Europa?
4: Segons aquest conveni, segons el conveni d'Istanbul, el consentiment s'ha de donar voluntàriament com a resultat de la capacitat de decidir de la persona en el context de les circumstàncies que l'envolten. Es tracta simplement d'assolir una pràctica sexual segura i lliure que ha de ser acordada i consentida i que pots canviar d'opinió en qualsevol moment, i que no es pot deduir de cap comportament previ. Simplement és una cosa tan bàsica com quan vas a sopar amb una altra persona, doncs també et pots posar d'acord, no?, en el que demanes o en el que deixes de demanar. Un dia et pot fer més gràcia una cosa i pels motius que siguin, doncs aquell dia doncs no et ve de gust de postres, doncs un gelat de llimona. Aquell dia el voldràs de xocolata, encara que no te l'hagis pres mai. Perquè doncs, en el consentiment és el mateix, o sigui, no podem deduir cap pràctica per un comportament previ. Una altra cosa és que sembla que hi ha persones que això d'haver de comptar sempre amb l'acord de l'altre els aclapara una mica i no estan acostumats a que una pràctica sexual hagi d'estar sempre desitjada i consensuada. Però això és un problema, no?, que tenim com a societat, i que això, evidentment, doncs, no té raó de ser. Com dèiem abans, no?, que el tema del consentiment és un tema intocable que posa l'atenció de les dones en el centre i que no canviarà per més que hi hagi canvis de partits polítics. És una qüestió de drets fonamentals, de drets humans.
3: Per tant, com en qualsevol àmbit, és important, de fet clau, tenir termes per anomenar les coses. Tenim la paraula consentiment des de temps de Ramon Llull, però i la resta del vocabulari? L'assetjament sexual, per exemple.
4: El terme assetjament sexual, en anglès sexual harassment, es registra per primera vegada l'any 1974 per Mary Rowe al MIT, a l'Institut de Tecnologia de Massachusetts, i es fa servir per descriure conductes masculines inapropiades. Poc temps després es va tornar a utilitzar en un altre context similar, en aquest cas a la Universitat de Cornell l'any 1935. El feminisme, durant la dècada dels 70, va aconseguir codificar un corpus de termes que els va permetre descriure i denunciar les seves experiències individuals i alhora fer-se escoltar per primera vegada. O sigui que realment no fa tant que trobem termes per designar i per codificar les violències masclistes que s'exerceixen contra les dones. Llavors, una mica, en aquest diccionari, en la terminologia del consentiment, els que ens vam proposar és descriure tots aquells termes que siguin necessaris perquè moltes dones puguin identificar que allò que els ha passat és un delicte sexual. Un petó, per exemple, sense consentiment, és violència sexual. No és fàcil identificar què t'ha passat, no? Quin tipus de violència has viscut, perquè de vegades no és una violència explícita, no? Com el que ens podem imaginar, no? Una violència que deixa un senyal físic, ni molt menys. I només quan trobem un nom que les designi, podem identificar, a través de la definició, que allò que t'ha passat és una forma de violència masclista i que t'ha passat estrictament per una cosa, i és perquè ets dona. Escolteu amb atenció
3: aquest crit que ressoni. I deies que no parlem només de violència física, oi? Quantes violències hi ha?
4: Hi ha violència digital, violència sexual, violència psicològica, violència institucional, violència econòmica, violència vicària. Per exemple, un tipus de violència digital que malauradament és molt conegut és el sexpreading. Consisteix a compartir fotos íntimes sense consentiment. En català, d'aquest tipus de difusió se'n diu pornodifusió no consentida. En aquest cas hem buscat una alternativa catalana al terme anglès. En la pornodifusió no consentida, els continguts poden haver estat enregistrats prèviament amb el consentiment de la víctima. En aquest cas estaríem parlant de sexting. I en aquest cas, per exemple, en lloc de buscar una alternativa catalana, s'ha optat per mantenir la forma anglesa, però amb accent a la E, adaptat a la fonètica catalana. També pot ser que aquesta difusió de continguts s'hagi produït sense el consentiment. I qui els difon, aquests continguts, pot ser la mateixa persona que els ha enregistrat o bé una tercera persona.
3: Algun altre exemple?
4: Pel que fa, per exemple, a la violència psicològica, un dels termes que també hem codificat en el diccionari és un terme que s'anomena la llum de gas, el gaslighting. A casa nostra, una de les principals divulgadores d'aquesta forma ha estat l'advocada Carla Vall, que ens va ajudar a codificar també la definició del terme i ens va ajudar a fer difusió de la proposta catalana com a alternativa a aquest manlleu, a la forma anglesa gaslighting. Aquest maltractament psicològic consisteix en manipular una persona mitjançant la negació persistent, la contradicció o la mentida, amb el propòsit de provocar-li confusió i fer que es qüestioni la seva memòria, la seva percepció i la seva salut mental. El terme gaslighting té l'origen en l'obra de teatre Gaslight del dramaturg Patrick Hamilton, de l'any 1938, i també en les adaptacions cinematogràfiques posteriors, en les quals un marit convenç lentament la seva dona que està boja, modificant la intensitat dels llums que funcionen amb gas i negant que l'ambient s'enfosqueixi. I per punxar-los els collons. This is the reason that long ago in this kingdom by the sea. Recordar una cita que fa la Rebecca Solnit en el seu llibre Records de la meva inexistència. La mort d'una dona bonica és sense cap mena de dubte el tema més poètic del món, va dir Edgar Allan Poe, que no es devia plantejar la qüestió des del punt de vista de les dones que prefereixen viure. D'aquest supòsit romàntic, que simplement és l'embolcall d'un pur relat de terror, almenys pel 50% de la població, han passat 2 segles. I aquesta mena de discurs, pretesament esteticista, que posiciona les dones en l'escenari de les víctimes, és encara, malauradament, vigent. Per això era necessari canviar aquest paradigma de la cultura de la violació a la cultura del consentiment, que posés el paper i la veu de les dones al centre.
1: La pregunta Termcat.
3: Abans de marxar, com sempre, li plantegem aquesta pregunta al Jordi Bové, que és el director del Termcat. Avui, Jordi, m'agradaria saber si hi ha paraules de les que fixeu vosaltres que acaben al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. I si és el cas, com ho fan?
5: El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans és un diccionari de la llengua general i nosaltres treballem terminologia. No tota la terminologia ha d'acabar en un diccionari de la llengua general. De fet, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans té bastanta terminologia, més que altres diccionaris en altres idiomes. Per tant, el primer pas és que a vegades aquesta terminologia no arribarà mai, ni té, no hi ha motiu perquè hi arribi, en el diccionari de la llengua general. En cas que sigui un terme que dius, mira, es va sentint els mitjans de comunicació, pel motiu que sigui, es va fent més general, llavors sí que és susceptible d'entrar en el diccionari normatiu. Tota la nostra producció ells la tenen present, sobretot allò que normalitzem, allò que passa pel Consell Supervisor, i en principi el que seria la Comissió de Lexicografia i la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, decideixen doncs, quina terminologia ha d'entrar i, en principi, ells seguiran el que hem dit nosaltres, tot i que, per motius diferents, podria ser que arribessin a modificar la nostra decisió. Això és possible, però no és gaire habitual. Hi hauria aquest procés que farien, de fet, des de l'Institut d'Estudis Catalans.
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Corre. Avançar sobre una superfície sòlida per mitjà de moviments i recolzaments repetits de cames, de manera que a cada pas hi hagi un moment en què cap dels dos peus estigui en contacte amb el terra.
0: Corre, hem anat a córrer tota la vida, però ara queda més bé dir que fem running o som runners, com si féssim res diferent. Avui fem una cursa contra els anglicismes que no són necessaris amb el Xavier Fargas, del Termcat. Preparats? Llestos?
3: En lloc de córrer, hem de fer running, que després veu que això del running doncs és més espectacular. També es pot explicar una mica, eh? Els parlants no fem les coses perquè sí. I és veritat que molts esports s'expliquen o es diuen amb la locució fer el que sigui. Fas bàsquet, fas futbol, no futboleges, no basqueges. En canvi, amb el córrer no diem faig córrer o faig corregudes, no? I per tant s'explica una mica per què ha tingut èxit això del running, perquè pots dir faig running i en canvi amb córrer no ho pots dir. Ara, no deixa de ser una influència que probablement no calia. Tu a què et dediques o a què t'agrada fer? Doncs jo surto a córrer o jo corro i ja està. És veritat que segurament ja influeix més una qüestió d'esnobisme i de que és més xulo fer running que fer que simplement córrer, que sembla que sigui un esport massa barat.
0: Igual que hi va haver una onada de gent que feia footing, ara fa un temps que va arribar als carrers la moda dels que fan running. Parlem d'això, de modes, Xavier? En quin punt estem?
3: Fa uns 10 anys potser es va haver un boom extraordinari de la cosa i en canvi ara potser es torna tornat a baixar una mica, diguéssim. Ara les que tenen una gran popularitat són les curses de muntanya. Això que en diuen això del trail running, de fet que són les curses de muntanya de tota la vida. I ara probablement, doncs això, la majoria dels que feien asfalt, que corrien per carrers, doncs ara han tendit a anar cap a la muntanya, és molt agradable, és un tipus de cursa que més et connecta amb la natura. Probablement el problema que té ara en alguns casos és la massificació, perquè ara algunes curses que es feien per muntanya pràcticament familiars, diguéssim, doncs ara es troben que han de tancar inscripcions i després que han de vigilar amb gent que fa ximpleries i que no està prou preparada per fer segons què i també surt.
0: I aquest trail o trail running, creus que es quedarà o també tornarem a córrer normal?
3: Potser quan passi la febrada aquesta més snob, perquè també és veritat que a Catalunya el fet d'anar a fer muntanya ha sigut sempre molt tradicional i un sens intu, diguem, que ja li agradava trascar per les muntanyes. El muntanyisme aquest més tradicional, l'escoltisme, els esplais, ha fet que la pràctica de la muntanya sigui molt habitual. De manera que córrer per la muntanya no deixa de ser una cosa més. Sortíem a fer muntanya, ara hi ha dies que sortim a fer una excursió normal, hi ha dies que sortim amb les bambes de córrer i correm. Per tant, jo crec que no ens ha de costar gaire que la gent torni a dir córrer per muntanya o fer curses de muntanya. És veritat que com que també tenen una perspectiva internacional i hi ha corredors d'arreu del món que es dediquen a anar a les curses d'aquí i d'allà, és veritat que a les pàgines web hi ha molta tendència a fer servir l'anglicisme, però probablement és això, per afavorir que això, que un corredor francès, un corredor anglès, un corredor italià sàpiga que aquí al Pirineu també fem aquestes curses i s'hi pugui apuntar. Però en la conversa, la majoria dels que correm, diguem que correm per muntanya o que fem curses per muntanya, i potser el del trail sí que a algú se li deu escapar o hi té més habitud de fer-ho servir, però jo diria que no és d'aquells manlleus que dius, ui, aquest no ens el trobarem mai més, val més que el deixem entrar. Jo crec que en aquest cas, de moment almenys, no està justificat.
0: Recorda, abans de fer trail, corre per la muntanya, sigui amb la modalitat que sigui. També el barefoot running.
3: Els que corren descalços, diguéssim. Aquests també és tota una filosofia del córrer en què intenten acostar-se al màxim a la natura, al contacte amb el terra, i llavors sí, fan això del que en diuen, el que en català en diríem córrer descalç, o bé amb unes bambes molt lleugeres perquè els agrada notar el terra i les irregularitats del terra i s'hi senten més connectats i hi ha tota una filosofia al darrere.
0: I si seguim filosofant, també hi ha qui, mentre corre,

0: i tot això, que portin la bossa d'escombraries i vagin recollint tot el que troben pel camí. I, de fet, això és veritat que s'ha arribat aquí i de tant en tant es fan trobades de plogging. Nosaltres hem proposat per aquest anglicisme. És un anglicisme rar, perquè aquest plog també de saber d'on ve, però, en tot cas, per aquesta forma proposem de fer un invent que seria fer el corre-collir. És a dir, mentre correm, recollim, no? I podríem, ens podem dedicar a corre-collir. I d'això se'n fan, eh? Se'n fan trobades, diguéssim. Mira, aquest dissabte anem a fer corre-collir a la platja del Masnou. I llavors, vinga, recorrem tota la platja del Masnou amb una bossa d'escombraria, tots els que correm, i allà hi anem posant tot el que anem trobant pel camí. O en el camí de, no sé, la pujada a Montserrat, des de Monistrol, corre-collint. I són activitats que, mira, que junten l'esport i la part aquesta més ecològica d'aprofitar i fer neteja.
1: I llavors, qui guanya? La persona més ràpida o la més neta?
0: Em sembla que valoren les dues coses. És a dir, que valoren que es faci de pressa, però també que la majoria de vegades aquesta mena d'activitats són no competitives. Són ben bé d'oci i de passar una bona estona junts.
1: Igual que nosaltres. Xavier, ja veiem la meta. Podem dir que som finishers o no?
0: Durant una època vaig pensar, ui, aquí no ens en sortirem amb el finisher, perquè es va posar molt de moda finisher de no sé quina cursa o els finishers de no sé què. Em semblava que difícil de resoldre, perquè les alternatives que se'ns acudien així d'entrada, clar, l'acabador, l'acabadora, el finalitzador, finalitzadora, no acaben de funcionar. Els acabats, tampoc. És veritat que quan acabes segons quina cursa estàs acabat, però no funcionava com a denominació habitual. I fins i tot vam fer aquí, al Tenecat vam fer una crida, vam demanar a la gent que ens digués, com ho dieu? I a partir d'aquesta crida vam veure que hi ha tot un personatge en el món de les curses, un venerable avi que es dedica a córrer, que es diu Miquel Pucurull, que des de fa anys, en els seus textos, perquè és un senyor que li agrada escriure, i fa servir la forma arribat, arribada, de manera natural. Pots dir que en una cursa hi ha 10.000 inscrits, i d'aquests 10.000 inscrits hi ha hagut 8.000 arribats. Vam trobar que aquesta solució era molt bona, té aquest ús ja més o menys tradicional, i aquesta és la proposta que fem.
2: El diccionari Termcat.
1: Les tres paraules del podcast d'avui són glamping, fes-t'ho tu, i petjada hídrica. Som-hi.
2: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
1: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica. És a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
2: Fes-t'ho tu. Pràctica de fabricar, reparar o decorar un mateix objectes generalment d'ús propi sense l'ajuda de serveis professionals.
1: Si t'agrada el bricolatge o les manualitats, estaràs fins al capdamunt d'escoltar l'expressió Do It Yourself, o l'acrònim D-I-Y. Si vols estalviar-te el manlleu, i el més important, assegurar-te que l'avi t'entén, és millor fer servir l'expressió Fes-t'ho tu. Funciona com a nom, el Fes-t'ho tu, o la tendència Fes-t'ho tu, o com a adjectiu, una joguina Fes-t'ho tu, o un moble Fes-t'ho tu. Pensa, però, que també tens altres expressions més naturals, com fet per mi o fet a mà.
2: Petjada hídrica. Volum total d'aigua dolça usat per produir els béns i els serveis consumits per una persona, una empresa o un país.
1: La petjada hídrica, que també pot dir-se petjada de l'aigua, forma part de la família de les petjades que ens ajuden a entendre de quina manera el que consumim o produïm afecta el medi ambient, igual que la petjada de carboni o la petjada ecològica. En moments de crisi, com una sequera o tants altres fenòmens relacionats amb l'emergència climàtica, és bo prendre consciència de la nostra petjada i fer un ús raonable i mesurat dels recursos per reduir aquest impacte, que tot suma.

0: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
0: Paraules Evitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Clavilla, peça de fusta a la qual s'enrotllen les cordes d'una guitarra, un violí o un violoncel, per tibar-les o afluixar-les i deixar-les subjectes en l'afinació volguda.
1: En aquest capítol del Paraules Evitables ens posarem musicals. Parlem d'instruments de corda fregada, com el violoncel o el violí. La Cristina Bofill, del Termcat, té recollida i fins i tot il·lustrada tota la seva terminologia, que inclou el terme clavilla. Però, Cristina, una clavilla no és allò que posem a l'endoll?
3: Efectivament, una clavilla és el que posem a dintre de l'endoll quan volem fer una connexió elèctrica. És la primera excepció que tots coneixem, no?, de la vida quotidiana. Però clavilla és un terme que molta gent es pensa que és un castellanisme, perquè aquests acabaments en villa sembla que siguin castellanismes, i no. De fet, el terme clavilla ve del llatí, directament, clavícula, que vol dir clau petita. I és una clau que s'introdueix en alguna cosa. I aquest clavícula llatí, doncs, ha donat al català, que és català, clavilla, en castellà ha donat clavija, i en francès, per exemple, una forma molt semblant a la nostra, que és cheville.
1: Vaja, que ha anat a triar un terme que va més enllà de les partitures i que, a més, trobem a més instruments dels que ens imaginem, no?
3: Clavilla la trobem en molts àmbits de la tecnologia, de la indústria, com el que has comentat primer, el cas de la clavilla de l'endoll. Efectivament, la trobem en els instruments de corda amb arquet, com són el violí, el violoncel i la viola. I trobem clavilles també a la guitarra. En tots aquests instruments és una cosa molt, molt evident, molt visual, perquè estan a la vista i tothom veu que és una clavilla que s'insereix en una peça, que és el claviller, i és allò que el mateix instrumentista pot afinar i pot tocar i pot regular. Però hi ha d'altres instruments que potser no tenim tan clar que també tenen clavilles i que també són instruments de corda, com el piano. En aquest cas, clar, no són visibles i estan a dintre de l'instrument, però el sistema és exactament el mateix. És una peça que s'insereix en un claviller i que activa una corda per donar una afinació determinada. I en el cas del piano, clar, no és evident i cal un professional, doncs, perquè ens ajusti i reguli aquestes clavilles.
1: Atenció, claviller. Estem parlant d'una peça o d'un conjunt de clavilles?
3: Conjunt de clavilles seria clavillam, per exemple. El claviller és la peça on s'insereixen les clavilles. De fet, aquest sufix er, que és molt habitual en català, habitualment és lloc on, és a dir, és el lloc on van inserides les clavilles. És a dir, és una peça, és la peça que conté totes les clavilles inserides.
1: Clavilla, claviller, clavillam... Dels instruments que en tenen, el violoncel i el violí, són els més jovencells en termes històrics. Cristina, posa'ns una mica en context.
3: A veure, instruments de corda és un món inabastable. És a dir, a totes les cultures, des d'Orient, Occident, de totes les èpoques, els instruments de corda amb mil variants, des de tres cordes fins a 12, llaüts, guitarres, és a dir, n'hi ha hagut a totes les cultures. Sí que és cert que el violoncel, el violí i la viola, tal com els coneixem ara, són de tradició europea. I això determina, clar, una terminologia que té molta tradició en llengües com l'alemany o en llengües com l'italià, que en les èpoques d'aflorament de l'instrument, doncs, són els que van començar a construir aquests instruments. Els lutiers més importants, un lutier és un constructor d'un instrument, doncs són de tradició europea, clarament. Per tant, la terminologia en català està d'acord amb tot el que es fa a la resta de llengües d'Europa.
1: I lutier, com ho hem d'escriure en català? Amb H o sense?
3: Aquesta és una gran cosa, sí. El diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans recull lutier sense H, és a dir, el que seria la forma adaptada gràficament al català i que permet llegir-ho, doncs, amb tota normalitat, oi? Un catalano parlant llegeix lutier i no li cal aquesta H. Què passa? Que és una paraula que té molta tradició amb H en tota la resta de llengües. I hi ha certes queixes entre els lutiers, entre els professionals que es dediquen a això, que reivindica que el seu ofici s'escrigui amb la lletra H. Però en aquest cas la normativa guanya, i jo crec que guanya amb raó, perquè és una paraula que ja és ben nostra i, per tant, lutier sense H.
1: Cristina, aquesta terminologia que heu fet s'adreça a un públic molt especialitzat. Violoncel·listes, violinistes, lutiers sense H, estudiants de música... Un grup tan concret ho posa més fàcil a l'hora de fer difusió de la terminologia i aconseguir implementar-la?
3: És més fàcil perquè, com tu dius, els professionals i els que fan servir aquesta terminologia és un grup més reduït. Però hi ha certes divergències, perquè tenen tradicions diferents, un que ha treballat més amb l'italià, l'altre que ha treballat més amb l'alemany, i moltes vegades tenen formes mal apreses o deformades que han heretat. No, és que hi ha el meu pare, el meu avi, que jo que sóc lutier, doncs ja ho deia així. El que és important a l'hora de fixar aquesta terminologia és marcar un consens perquè es faci servir de manera única i unívoca aquesta terminologia. És important que la transmissió del coneixement es faci de manera correcta, de manera que professors, estudiants i lutiers utilitzin de manera consensuada les denominacions adequades.
1: Per això suposo que ha estat important que aquesta terminologia fos en realitat un projecte coral que hàgiu pogut comptar amb el sector, si n'hi podem dir així. Qui ha participat?
3: Hem treballat amb l'ESMUC, amb l'Escola Superior de Música de Catalunya. Hem treballat amb el Museu de la Música, indispensable per tot el cabal que tenen d'instruments musicals. És increïble, si no l'heu visitat, aneu-hi, que val la pena. I hem treballat amb lutiers professionals, en el cas del violí i del violoncel, doncs amb lutiers de referència a Catalunya, cases històriques, i tots ells doncs s'han posat d'acord per fixar aquesta terminologia.
1: Així doncs, el que has fet des del Termcat és, sobretot, escoltar i posar ordre. Perquè no t'ho prenguis malament, novetats en aquest àmbit pot ser que no n'hi hagi des de bastant abans de Pau Casals.
3: No té innovació, però veiem que agrada molt tenir-ho. És a dir, és com un reconeixement de dir, ah, sí, és veritat, es diu així, i a més com que n'hem fet pòsters i ho tenen a les aules, això, ostres! Llavors facilita que el professor ho ensenyi visualment. Mira, doncs si és veritat, en diem així i aquí ho teniu. I això és baixi en català, no? I a més, doncs ho podeu consultar en les altres llengües. Més que una innovació neològica, perquè tal com dius, això no és neologismes, no són conceptes nous ni són denominacions noves. Sí que és un reconeixement de dir, doncs en aquesta terminologia li donem el que ha de tenir perquè sigui reconeguda i perquè quedi així fixada i es pugui utilitzar amb normalitat i transmesa de professors, alumnes i que funcioni.

0: barra harmònica, escotadura, lligall, cordal... Si et faig triar una paraula de la terminologia del violí i el violoncel, quina escolliries? Quina t'agrada més?
1: M'agrada molt, per exemple, la voluta. La voluta és aquesta mena de cargol, de fet voluta vol dir cargol, que hi ha a la part de dalt del mànec, i que és un cargol, clar, és de fusta, perquè l'instrument és de fusta, i que dona peu a que el luthier aquí faci meravelles, perquè és la part com més artística de l'instrument, no? I poden fer decoracions, i a mi m'agrada molt aquest terme, la voluta.
0: Voluta, amb ve baixa per als qui som profans en la corda fregada. Jo, després d'entrar a la web termcat.cat a buscar les infografies, n'escullo una altra que m'ha semblat molt i molt bonica, que és l'ànima, tant del violoncel com del violí.
1: L'ànima, home, això és molt poètic, sí. L'ànima és aquesta peça a l'interior de la caixa de ressonància de l'instrument, que no es veu des de fora. Bé, si mires pel foradet, potser la pots arribar a veure, però que és l'ànima de l'instrument. És a dir, és la peça, és un llistonet de fusta enganxat al fons de la tapa de l'instrument, i és el que fa que soni. És el que fa que soni, i a més que soni bé. I la qualitat d'un instrument ve per l'ànima. És a dir, és una metàfora molt bonica, un paral·lel, no? L'ànima de la persona és el que fa que aquella persona sigui bona persona, doncs l'ànima de l'instrument fa que l'instrument sigui un bon instrument.

0: El diccionari Termcat.
1: Les tres paraules del podcast d'avui són desconstrucció, metavers i vehicle híbrid. Som-hi!
0: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
1: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
0: Metavers, entorn virtual on les persones interaccionen socialment i econòmicament per mitjà d'icones en un ciberespai que és una metàfora del món real.
1: El terme ens arriba de l'anglès, com tantes altres novetats de l'àmbit tecnològic. Sembla que fou encunyat l'any 1992 per l'escriptor Neal Stephenson, que va valer-se del prefix meta, d'origen grec, que indica canvi o més enllà, al qual hi va afegir la part final del mot universe, un procés de formació que ha estat calcat en català. És un concepte molt estès recentment arran de les iniciatives de diverses plataformes de crear metaversos propis.
0: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
1: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
0: Paraules Habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Ictus. Alteració transitòria o definitiva del funcionament d'una o diverses zones de l'encèfal que apareix com a conseqüència d'un trastorn de la circulació sanguínia cerebral.
1: Aquesta edició del Paraules Habitables la dediquem a parlar de malalties i de com, a nivell de llengua, tecnicismes com aquest ictus han saltat dels tractats de medicina més científics a la conversa de cafè. Les nostres àvies no en deien pas així. Des del Termcat, l'Antònia Julià ens explica què ha passat.
3: El cas d'ictus és un cas paradigmàtic de l'evolució que hi ha hagut en el llenguatge de la salut en els darrers anys, sobretot a causa de la tecnificació i de la compartició de continguts a xarxes socials i a mitjans, sobretot digitals. En el cas d'ictus, els noms tradicionals són ben bonics, lingüísticament parlant. Podríem parlar d'un atac de feridura, d'una apoplexia, d'un atac d'apoplexia o apoplèctic. Hi havia molta riquesa lèxica per referir-se a un mal que la gent patia. Què va passar? Que amb aquesta digitalització, el terme ictus, que a més ha estat moltes vegades objecte de divulgació perquè és una de les afeccions mèdiques en què la rapidesa d'identificació dels símptomes és vital, s'ha popularitzat amb aquest nom, com que és curt, ha fet fortuna, com que té una sonoritat que no és aliena a la fonètica del català, també ha arrelat i és bonic. Des del punt de vista etimològic és que en el fons ictus vol dir cop o atac. Per tant, també té aquest matís de que ha de ser una cosa curta, sobtada i que s'ha d'atendre ràpid.
1: Antònia, i d'on ve la nostra paraula d'avui, lictus?
3: És un llatinisme que vol dir cop o atac i que en el cas del llenguatge mèdic de vegades ha vingut directament de les èpoques antigues, però també pot haver passat primer pel francès, quan el francès era la llengua de cultura, i després de l'anglès.
4: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
5: Són les 11 del matí, els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies destacades d'avui dissabte 30 de maig en àmbit comarcal. Dos de cada 10 maresmencs són nascuts a l'estranger. La immigració sosté el creixement demogràfic de la comarca, ja que supera els 477.000 habitants en un context de baixa natalitat i envelliment de la població. El Maresme, que continua creixent, però ha fet sobretot gràcies a la immigració, segons les darreres dades de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme. La comarca ja supera aquesta xifra i un 19,07% de la població ha nascut a l'estranger. Dit d'una altra manera, pràcticament dos de cada 10 maresmencs són d'origen estranger, una xifra que gairebé quadruplica la registrada l'any 2000. L'informe constata que els moviments migratoris són principalment motor del creixement poblacional del Maresme en un context marcat per la baixa natalitat i l'envelliment progressiu. El saldo vegetatiu, la diferència entre naixements i defuncions, continua sent negatiu, de manera que l'arribada de la nova població és clau per sostenir l'augment d'habitants. El Marroc, com a principal país d'origen, és el 14% del total comarcal. A més, també hi ha municipis on el pes de la població nascuda fora de l'estat és especialment elevat. És el cas de Calella, que lidera el rànquing amb un 30,59% dels residents nascuts a l'estranger, seguidament de Caldes d'Estrac, Pineda de Mar i Santa Susana. L'estudi també ha manifestat les grans diferències internes entre municipis del Maresme. D'altra banda, els municipis que més creixen són Pineda de Mar, Calella, Mataró, Arenys de Mar i Premià de Mar, amb una proporció major de població estrangera. L'informe també alerta de la progressiu envelliment de la població, amb unes persones de majors de 65 anys que ja representen el més del 20%. Part de la parafina de l'empresa incendiada aquest passat dijous a Òrrius, al Maresme, ha acabat a la riera de Riudameia i n'hi ha afectat un tram de mig quilòmetre, malgrat els esforços dels bombers per evitar-ho. L'Agència Catalana de l'Aigua valorarà els danys provocats per aquest derivat del petroli vessat a causa de l'incendi i ja ha reclamat a l'empresa que quan pugui el retiri i restitueixi la riera a l'estat anterior. De fet, en les tasques contra l'incendi, els bombers van decidir no llançar aigua a la fàbrica en flames per evitar que encara més la parafina arribés a la riera i empitjorés així aquest episodi de contaminació. Després dels dubtes sobre l'origen de l'incendi, aquest divendres els bombers van confirmar que van començar en una zona forestal, una tesi que ja apuntava l'alcalde d'Òrrius, Xavier Masgrau. Al poble ara hi preocupa les conseqüències del vessament de la parafina. Quico Serra, de l'associació Ecoorrius, està segur que els additius que acompanyen la parafina s'han filtrat i han contaminat l'aqüífer. Les rieres són sorres i segur que han anat a baix. Crec que les conseqüències, deia, duraran anys. L'alcalde Masgrau, en canvi, està convençut que ni la parafina ni els additius han aconseguit filtrar-se fins a l'aqüífer. Diu que l'aqüífer està salvaguardat i la parafina no només ha arribat a l'aqüífer, sinó tampoc a l'estació depuradora del poble. Precisament a Òrrius també cal comentar que s'ha denunciat l'incendi. No es va generar en una zona boscosa a tocar de la fàbrica de la parafina. Molts municipis del Maresme no tenen fets els perimetrals entre bosc i edificacions. Les ADF lamenten que no s'hagin fet els deures amb les franges contra els incendis. En concret, denuncien que la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no disposa de la franja de protecció perimetral antiincendis. A més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, aquest fet també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones, com també les edificacions afectades. Tampoc veuen bé que alguns ajuntaments subcontractin els treballs de les franges a l'oferta econòmica més baixa, sovint amb falta de coneixement amb el sector. Per tant, remarquen la importància de les franges de protecció, no només a urbanitzacions i cases aïllades, sinó que també al casc urbà, tot allò on acaba la construcció i comença el bosc, ha de tenir, diuen, zones de baixa densitat de vegetació per reduir el perill de propagació d'incendi en ambdós sentits.

0: Una agressió entre assistents del festival neonazi Chaos in the Sun obliga a intervenir la policia local de Calella. L'incident es va produir a la matinada passada al carrer Jovara, a prop d'una festa vinculada al festival que se celebra a Santa Susana. Va intervenir a la passada matinada de dijous cap a divendres amb uns fets que van tindre lloc al carrer Jovara amb Sant Isidre, a tocar al local on s'havia celebrat una festa en participació de persones vinculades amb l'esdeveniment. Segons van confirmar fons municipals, l'avís es va rebre cap a la... gairebé 5... faltaven 5 minuts per 12:45 de la matinada i fins al lloc s'hi van desplaçar diverses patrulles de la policia local, així com a efectius del sistema d'emergències mèdiques. La persona agredida participava en la festa i, segons l'Ajuntament de Calella, també estava relacionat amb l'acte, tot i l'assistència mèdica, finalment no es va presentar denúncia pels fets. El festival Chaos in the Sun, que torna a reunir aquest cap de setmana grups vinculats a l'extrema dreta europea en una masia privada a Santa Susana, tot i celebrar-ho fora de Calella, part dels assistents s'allotgen en municipis veïns com Calella o Pineda de Mar, fet que provoca moviment de participants durant aquests dies. L'Ajuntament també va confirmar a Televisió Mataró que l'any passat no es van produir incidents vinculats a aquest esdeveniment. Aquest festival ja havia generat polèmica en edicions anteriors per la presència de grups de música rock, rock against comunisme i bandes vinculades a moviments neonazis i skinheads d'extrema dreta. Diverses entitats antifeixistes de l'Alt Maresme han tornat a denunciar la celebració de l'esdeveniment i reclamen a les administracions que actuïn per impedir-ho. Com també podem comentar el temps d'avui, en un dissabte amb un matí estable i assolellat amb alguns núvols alts i mitjans poc importants, però durant la tarda que apareixeran ja nuvolades que taparan el cel cap al vespre. No s'esperen pluges el dia d'avui i les temperatures que aniran a mínimes dels 16 als 20 graus i les màximes que arribaran a un pic dels 28 graus.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: És el motiu.

0: Radio Tordera.
1: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
2: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.

0: de sol. Senyores i senyors, molt bon dia, què tal? Com estan?
1: Les trompetes van al·lar, els trombons, el si bemoll.
0: Una setmana més, donem inici al nostre programa d'avui de Ball Matinal.

Comença ara aquí el nostre viatge pel món de la música, del ball i del concert. Aquests primers 45 minuts els dediquem a la música de concert i ball, ball i concert. Tancarem el nostre espai amb la salutació dedicatòria i el nostre fi de festa. Un espai dedicat als balladors i balladores del nostre poble, de la nostra vila, de la nostra comarca. I un espai pensat i fet per als músics de casa nostra. Les orquestres, els conjunts, els solistes, els duets i els trios en són els protagonistes d'aquests 59 minuts de ràdio. Si ens volen acompanyar, comença el nostre viatge musical d'avui. I qui et farà costat una setmana més en aquestes 20 temporades de ràdio, el meu nom, Josep Maria Pla. Sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem.

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló. El concert és a punt de començar.
1: Una setmana més en directe des del nostre estudi fins a casa teva a través del seguiment de la FM i si volen també es poden seguir a través d'internet. Un agraïment a tots els que recomaneu el nostre programa. Concert que avui comença amb un musical català. Doncs entrem ja de fons en el nostre concert d'avui i ho farem a càrrec de la Cobla Orquestra Salvatana. Amb ells arrenquem i ho farem avui recordant l'aniversari d'aquesta gran obra mestra que és la música dels de Goll de Gom i aquest Mar i Cel. Amb ells comença el nostre concert d'avui.

ja em miri, aquest mar mediterrani i aquest vaixell pirata. Per cristiana que sóc presonera, i amb el pas dels dies i les nits, també presoner m'han fet el cor. Aquest capità de mirada fosca, el meu carceller, hauria de ser el meu enemic. Però alhora, l'home que em reté presonera m'ha alliberat l'ànima i ha fet florir una flor impossible. Però l'amor ja se sap, no entén de fronteres ni religions i pot fins i tot unir el mar.

Se'n va la música de la Cobla Orquestra Salvatana. Amb ells ja hem arrencat el nostre ball matinal d'avui. Ho hem fet amb aquesta obra del Mar i Cel, dels de Coll de Gom, en aquest homenatge al teatre català, i hem recordat la banda sonora de tota aquesta gran obra teatral. Ens han acompanyat les veus de la Salvatana, en Miquel Gili, en Xavier Delbert, la Victòria Huguet i també la Noelia Mora. Sota la direcció del mestre Eliseu Quintana, ens han ofert, com dèiem, aquesta posada en escena de l'obra Mar i Cel.

Bons records i un sentiment de sincera amistat ens acompanyen i ens ajuden a compartir aquestes velles melodies brillantment, amics, i interpretades per als cantants i músics d'arreu del nostre país. I és que sempre hi ha una cançó que ens transporta a un lloc, a un moment, a una persona. Deixem-nos, doncs, portar per la màgia de la música. Aquesta música que és la que ens fa rejuvenir, aquesta passió per la ràdio i les seves cançons, que ens ve de petits i sempre ens manté joves i ben atents. I com ja fa 20 temporades, tanquem el nostre programa i l'arrodonim amb un tema musical que segur serà del teu grat. A través dels canals ens pots habituals, dels nostres canals telefònics, pots fer-nos arribar la teva proposta. Nosaltres et posem la música, però tu pots dedicar el programa sencer de la setmana a les persones que més estimeu.

Se'n va la música d'aquests 50 anys de la Cobla Orquestra Costa Brava. Hem escoltat a través d'una de les seves veus aquesta bonica peça musical amb la que tanquem aquesta primera part dedicada a la música de concert. Catalunya plora.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: I arrenquem ara ja els nostres ballables.
0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: Doncs avui arrenquem aquesta segona part i ho farem amb el gran mestre universal Xavier Cugat i anem a recordar aquest Cuba Libre.
2: Bueno, señores, ¿estamos listos? Pues arriba con mi Cuba Libre.

Doncs així hem arrencat el nostre ballable d'avui, els nostres ballables, amb Xavi Cugat i aquest Cuba Libre. Doncs així hem arrencat, com dèiem, amb la música orquestral, i ara seguim amb música d'un corrido, i ho farem a càrrec de la formació del solista Jordi Bruc, que ja el tenim a l'escenari per compartir aquest corrido, que segur que l'heu escoltat i l'heu ballat més d'una vegada, que diu així: El corrido de Mazatlán.

Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.

0: Les millors orquestres, conjunts i solistes de Catalunya a Ball Matinal. Ah!
1: Seguim compartint bona música en els nostres matins perquè Ball Matinal és la festa. I ara hi posem la música d'un merengue. Ens acompanya el solista Raül. Amb aquesta peça que diu així, Hoy tengo ganas de ti, ens acompanyes a ballar-la? Som-hi!

0: Fantàstic la música del merengue a càrrec de Raúl amb aquest tema Hoy Tengo Ganas de Ti.
1: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
0: Ens posem ara intimistes i ho farem al costat de la Salvatana. A més, ja hem començat el concert i ara és el temps dels ballables amb aquest...

0: les nostres formacions a Ball Matinal.
1: Tots els estils, totes les formacions de casa nostra dedicades a la música de ball tenen, doncs, el seu moment aquí al nostre programa en aquests 20 anys de música de ball matinal. I ara compartim també aquests 20 anys amb una formació que des de ja els inicis d'aquests, tots aquests anys. Anem a recordar la música de l'orquestra Amoga. I posem ara un xa-xa-xa, un d'aquests que també m'agrada ballar-lo. A Sway! Un d'aquests tranquil·lets, però que sempre va molt i molt bé a aquesta hora del matí.

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: Compartim bones històries d'aquests 20 anys del nostre programa. I tancarem ja aquesta segona part del nostre programa d'avui amb la música d'aquests 70 anys de la Cobla Orquestra Rosaleda. I aquest és el seu particular homenatge a la música dels ABBA, amb un dels seus directes.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 12 del matí, els parla Genís Mas. Comencem amb el butlletí informatiu de les 12 d'avui, dissabte 30 de maig, amb les notícies més destacades. L'Ajuntament de Tordera impulsa un any més l'aposta per la formació i la inserció laboral juvenil amb la publicació de la convocatòria de selecció per la Brigada Jove 2026. Fins al dilluns 1 de juny, és a dir, fins al proper 1 de juny, dilluns, es podran presentar les sol·licituds. Es tracta d'una oferta laboral de 14 places adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per 2 mesos, 7 places al juliol i 7 a l'agost, 14 en total. Aquesta convocatòria vol possibilitar l'accés de l'ocupació dels joves amb la voluntat que durant aquest període de vacances d'estiu s'iniciïn en el món laboral i percebin també uns ingressos. Enguany també es reserven 2 llocs de treball per les persones que acreditin un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Aquestes tasques es distribueixen en diferents àmbits dins de la inserció laboral, amb llocs de feina a la biblioteca, a l'arxiu històric, a l'oficina d'atenció al ciutadà o també a obres i serveis amb jardineria, llampisteria i obres. Durant tot aquest període del personal de l'Ajuntament que assessorarà els joves sobre les tasques de realització i supervisarà els resultats amb l'objectiu d'assegurar-se d'aquest aprofitament formatiu del projecte. Les places també que per fer aconseguir-les s'han de presentar sol·licituds i per aquestes que s'han de presentar de manera temàtica mitjançant una instància genèrica adjuntant la documentació que requereix a les bases. Totes que es poden consultar als serveis de l'Ajuntament de Tordera, però entre elles que hi trobem la sol·licitud normalitzada, el currículum, una fotocòpia del DNI i documents que acreditin la formació requerida. Recordem que aquestes sol·licituds es poden presentar fins aquest dilluns 1 de juny. Falta només un any per les eleccions municipals el 23 de maig de 2027 que els torderencs tornaran a passar per les urnes per escollir un nou ple municipal que serà qui elegirà l'alcalde o alcaldessa del poble fins al 2031. Ràdio Tordera fa una fotografia de la situació política de tots els partits 365 dies abans dels comicis i aquesta revela que avui dia dels 6 grups municipals, 2 ja han escollit el seu cap de llista. Àlex Gispert d'Esquerra Republicana i Toni García del Partit Socialista, la resta de partits, mentrestant, que encara estan en processos interns per escollir els seus respectius caps de llista, tot i això que no es preveuen grans sorpreses. El que fa a tota aquesta llista, doncs, les eleccions que, recordem, el 23 de maig del 2026, la campanya electoral s'iniciarà divendres 7 de maig i acabarà els divendres 21 de maig. Ara, però, que falten que la resta de grups municipals, com dèiem, acabin d'escollir els seus representants per ser caps de llistes a les properes municipals. L'aplicació del nou sistema informàtic d'ICIREC al registre civil està provocant que molts municipis sense hospital com Tordera deixin de comptar amb nous naixements inscrits en el seu padró. La normativa actual només permet registrar l'infant al lloc on s'ha produït el part, gairebé sempre a la ciutat on es troba el centre hospitalari, mentre que la llei anterior sí que oferia la possibilitat de triar entre el lloc de naixement o el domicili dels pares. És a dir, que molts al final estan empadronats a hospitals de referència com són el de Calella, Girona, Barcelona, etc. Mentre que a Tordera no es poden empadronar molts dels grups municipals de l'Ajuntament que s'han disparat amb la preocupació entre els governs locals que veuen com es perd aquest vincle administratiu i simbòlic dels nous ciutadans amb la seva localitat de residència. Davant d'aquesta situació, la Federació de Municipis de Catalunya ha elaborat una moció que reclama que el govern de l'Estat modifiqui o reglamenti les necessàries mesures legals per restablir l'anterior règim d'elecció, així com un període transitori pels que progenitors puguin sol·licitar el canvi de la inscripció dels naixements ja registrats. L'Ajuntament de Tordera ja ha manifestat el seu malestar per aquesta qüestió i s'ha sumat a la iniciativa. Presentaven la moció Junts i Esquerra Republicana i també votaven favorablement en Comú Podem, Vox, Més Tordera i Partit Socialista de Catalunya. Així mateix, la moció insta l'executiu central a accelerar els treballs de nou reglament de registre civil per tal d'assegurar el model electrònic homogeni que respecti els drets de la ciutadania i la representativitat de tots els municipis. Música. I acabem amb un breu repàs del temps avui, que farà un dia assolellat durant tot el dia, la mateixa temperatura que portem ja durant aquesta setmana patint-la aquí al municipi. Les temperatures que aniran a mínimes de 16 graus i màximes de 28, i això sí, sembla que no s'esperen pluges pel dia d'avui ni per demà. Estem pendents també aquesta nuvolositat, que sí que farà acte de presència cap a la tarda, però això, no s'esperen pluges, i el dia que serà pràcticament assolellat.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai, postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Frankie per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
0: Vols dedicar una sardana als teus amics i familiars? Ara, al programa El Matí de Sardanes de Ràdio Tordera ho pots fer més fàcil que mai.
3: Envia la teva dedicatòria de dilluns a divendres al WhatsApp 611 481 381 amb una nota de veu o per escrit.
0: I cada diumenge, de 9 a 12 del matí, escolta les dedicatòries i gaudeix de les millors sardanes.
3: Participa-hi i fes rotllana amb Ràdio Tordera.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. L'emissora que t'escolta.
5: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar. M'agrada.

Bé, seguim una setmana més amb aquest gran Mozart, aquest gran mestre Bach, amb Amadeus Mozart. I avui els hi oferirem el concert per a piano i orquestra número 20 en re menor K466, que Mozart és una de les seves obres més admirades i dramàtiques. Què direm d'això? Doncs direm que està escrit en re menor, en tonalitat que Mozart reservava sovint per obres d'un caràcter més intens i tràgic, que va ser estrenat l'any 1785 a Viena amb el mateix Mozart al piano, que el primer moviment és inquiet i apassionat, amb un diàleg molt viu entre el piano i l'orquestra, que el segon moviment romança és d'una bellesa serena i cantable, però inclou una secció central més fosca i tempestuosa. El tercer moviment comença amb tensió i acaba passant de la foscor a una conclusió lluminosa en re major. Ja sabem que sempre aquests concerts són de tres moviments. Aquest concert va impressionar profundament Ludwig van Beethoven, que el considerava una obra mestra, i fins i tot en va escriure una cadència per interpretar-lo. Fixeu-se, ara a l'escoltar-lo, especialment en el contrast entre la tensió dramàtica dels moviments extrems i la tendresa del moviment central. És una música que combina emoció profunda i elegància clàssica d'una manera extraordinària. Ja sense més preàmbuls, anem a escoltar ja el primer moviment, l'Allegro, d'aquest concert per a piano i orquestra número 20.

El que hem escoltat és el primer moviment allegro d'aquest concert per a piano i orquestra número 20 de Mozart, i ara ja comencem a sentir el segon moviment, Romanza.

Bé, en aquesta gravació hi ha dos concerts per piano i orquestra. El número 20, que és el que acabem d'escoltar, i el número 21, que no l'hem sentit. Jo pensava posar, per esgotar el temps, pensava posar el 21, però crec que no. És millor que el 21 el porti sencer la setmana que ve. I aquest, el 20, el deixem íntegre, i com que potser el moviment més interessant és el segon, doncs posarem el segon moviment i amb això tancarem el programa d'avui.

Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 30 de maig. Oberta fins l'1 de juny la convocatòria per la creació de 14 places de la Brigada Jove durant els mesos d'estiu. Es tracta d'una oferta laboral adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per 2 mesos, 7 places al juliol i 7 a l'agost. Es tracta d'una oferta laboral de 14 places adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim també per aquests 2 mesos. Aquesta convocatòria vol possibilitar l'accés de l'ocupació dels joves amb la voluntat que durant el període de vacances s'iniciïn en el món laboral i percebint uns ingressos. Enguany també es reserven 2 llocs de treball per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Els 14 llocs de treball es distribuiran de la següent manera. El mes de juliol hi hauran 2 llocs al Departament de Serveis Personals, a la Biblioteca i a l'Arxiu Històric, 1 lloc a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i 4 llocs de treball al Departament d'Obres i Serveis, a Jardineria o Obres. A més, a l'agost s'hi sumaran 2 al treball del Departament de Medi Ambient, a campanyes informatives, 1 lloc, com dèiem, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i 4 llocs a Obres i Serveis, a Jardineria, Obres o, a més, l'opció de lampisteria. Durant tot aquest període, el personal de l'Ajuntament assessorarà els joves sobre les tasques a realitzar. També cal dir que les sol·licituds per formar part del procés de selecció s'hauran de presentar de manera telemàtica mitjançant una instància genèrica adjuntant la documentació que es requereix a les bases i també cal recordar que es podran presentar, com dèiem, fins l'1 de juny de 2026. La convocatòria de la Brigada Jove compta amb el suport de la Direcció General de Joventut i de la Diputació de Barcelona. Falta només un any per les eleccions municipals. El 23 de maig de 2027 els tordarencs tornaran a passar per les urnes per escollir un nou ple municipal que serà qui elegirà l'alcalde o alcaldessa del poble fins a 2031. Ràdio Tordera fa una fotografia de la situació política de tots els partits un any abans dels comicis i aquesta revela que avui dia dels 6 grups municipals, 2 ja han escollit el seu cap de llista. Per al que fa Junts per Catalunya, després de guanyar les eleccions de fa 4 anys, tot indica que apostaran per la continuïtat de l'actual alcaldessa Elisabet Mejías com a candidata als comicis de 2027. Recordem que Mejías va agafar el relleu a l'històric alcalde Joan Carles García i que s'ha convertit en la primera alcaldessa de la història de Tordera. Junts confia en revalidar la victòria i continuar governant el municipi. Esquerra Republicana de Catalunya ja ha anunciat el canvi de cap de llista de cara als comicis de 2027. Marta Paset ha decidit fer un pas al costat i s'ha escollit l'actual regidor Àlex Gispert com a cap de llista amb l'objectiu de liderar el nou projecte republicà. Tot indica que seguiran amb la fórmula de coalició amb Jovent Republicà i Gent de Tordera, els republicans que també aspiren a guanyar i governar. El Partit Socialista de Catalunya, que també ha anunciat canvis en el lideratge del partit, Rafa Delgado no serà cap de llista i serà l'actual, en el seu lloc, regidora Toñi García, la que capçalarà la candidatura socialista en les properes eleccions. El Partit Socialista de Catalunya, en l'actual govern municipal, confia en aconseguir bons resultats que els permetin continuar la seva tasca de govern. Vox va ser la sorpresa en les eleccions municipals del 2023 entrant a l'Ajuntament amb 2 regidors. El partit encara no ha escollit candidat, però seria una sorpresa si no repetís l'actual regidor Eric Pérez. Pel que fa a Més Tordera, tot indica que Xavier Pla continuarà com a cap de llista amb l'objectiu de ser decisius en la configuració del futur govern. En Comú Podem haurà de definir quin nom es presenta a les eleccions, atès que la formació tordarenca és més simpatitzant amb la vessant de Podem. Caldrà també saber si Salvador Giral continuarà com a cap de llista o es buscarà un relleu. La formació en moviment veïnal per Tordera es va quedar a les portes fa 4 anys d'aconseguir representació municipal. Malgrat no haver donat senyals de vida des de llavors, segons fonts de Ràdio Tordera, el partit està treballant en la possibilitat de repetir candidatura en aquestes properes eleccions. El Partit Popular fa 4 anys va presentar un candidat de fora i una llista fantasma, malgrat que això van aconseguir més de 200 vots. Algunes publicacions de xarxes socials apunten a una configuració d'una agrupació local amb intencions de poder presentar-se. Pel que fa a Ciutadans, el partit va dissoldre's a les darreres eleccions que van aconseguir 75 vots. Com comentem, el partit que es va dissoldre a Tordera, Catalunya i arreu d'Espanya. Per acabar, Aliança Catalana a Tordera, segons ha pogut saber aquesta emissora, s'està constituint un grup local i serà aquest qui haurà de proposar candidat o candidata. Recorda que les eleccions municipals seran diumenge 23 de maig de 2027.

Tordera exigeix poder recuperar la inscripció de naixements al municipi. La normativa actual només permet registrar el nadó al lloc on s'ha produït el part. Per això aquesta disfunció territorial ha disparat la preocupació entre governs locals que veuen com es perd el vincle administratiu i simbòlic dels nous ciutadans amb la seva localitat de residència. Davant d'aquesta situació, la Federació de Municipis de Catalunya ha elaborat una moció que reclama al govern de l'Estat les modificacions legals o reglamentàries necessàries per restablir l'anterior règim. L'Ajuntament de Tordera ja ha manifestat el seu malestar per aquesta qüestió i s'ha sumat a la iniciativa. Presentaven la moció als grups de Junts i Esquerra i votaven favorablement en Comú Podem, Vox, Més Tordera i Partit Socialista. Escoltàvem així mateix l'alcaldessa com altres polítics que asseguraven que aquesta modernització no pot anar en deteniment del territori. Així mateix, la moció insta l'executiu central a accelerar els treballs del nou reglament del registre civil per tal d'assegurar un model electrònic homogeni que respecti els drets de la ciutadania i la representativitat de tots els municipis.

El club Whirling Vila de Tordera continua dinamitzant l'agenda del municipi amb propostes que van més enllà de la seva activitat competitiva. L'entitat ha organitzat per demà diumenge a les 11:45 del matí una classe de zumba seguida d'un vermut popular al pavelló dels Països Catalans. La cita, que està pensada per tots els públics i buscant la participació activa dels veïns i veïnes de la vila que vulguin gaudir d'un matí de ritme, esport i comunitat. L'activitat té un preu de 5 euros i inclourà, com comentem, la sessió esportiva de càrrec de la Sofia Alcobert, el vermut popular i una beguda. Amb aquesta iniciativa, el club pretén obrir les portes a la ciutadania, donant a conèixer la seva tasca i aconseguint finançar projectes d'aquesta temporada i la vinent. Pel que fa al temps, tindrem un dia assolellat amb temperatures que arribaran fins als 28-29 graus avui, que no s'esperen pluges i el sol que dominarà pràcticament tot el dia. Cap a la tarda sí que podrem trobar part de nuvolositat, sobretot, que taparà una miqueta el cel, tot i així la calor que serà present el dia d'avui i, com comentem, no s'esperen pluges.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: Nova setmana des dels serveis informatius de Ràdio Tordera amb els regidors del nostre Ajuntament. Avui, com poden comprovar, ens acompanya el regidor de Junts, Pere García, benvingut.
2: Moltes gràcies.
1: Entre d'altres, regidor de Cultura, Educació, Política, Lingüística. Regidor, aquests dies l'educació és notícia, no només a Tordera, sinó arreu de Catalunya, la mobilització dels mestres de l'educació pública per millores en el seu sector, en tots els sentits. I aquí a Tordera també tenim aquest extra de, novament, una retallada de línia d'I3 al nostre poble. Si l'any passat va ser la Roureda, aquest any és l'escola Ignasi Iglesias. Un sector educatiu, doncs, que està en debat. Des de la perspectiva com a regidor d'Educació, com valora tot aquest seguit de mobilitzacions que hem viscut les darreres setmanes i que continuen precisament aquesta setmana?
2: Mira, ho dèiem al ple fa pocs dies, no?, que és un orgull, no?, que es parli tant d'educació en aquest moment, perquè creiem que és important que s'hi doni valor, no?, al paper de l'educació, i de veure com aquesta educació a les escoles ha anat canviant moltíssim en els darrers anys, no? Amb tota la diversitat que hi ha als centres, amb les diferents metodologies, els canvis de normativa, tota la burocràcia que acompanya tots aquests processos i el nombre elevat d'alumnes per aula, no? Tot això ha fet, no?, doncs que els centres i les direccions es trobin en un moment, doncs, de dir prou, no?, d'aturar-se, de reivindicar el seu paper com a mestres, perquè moltes vegades toca, doncs, acompanyar moltíssimes situacions de moltíssima diversitat i calen mans per poder atendre bé a l'alumnat i dedicar-se a fer de mestres, que al final és el que els agrada, no?
1: La veritat és que hi ha moltes reivindicacions sobre la taula, però a nivell d'aquí Tordera, amb el tema del tancament de la línia D3, doncs s'argumenta, no?, que potser seria una oportunitat això per reduir ràtios, i és el contrari. L'any passat ja dic que es va retallar una línia D3, aquest any s'ha tornat a retallar en una altra escola. Temen que això sigui ja una conducta que podem viure de cara als propers anys, que el Departament d'Educació ens vagi tancant línies d'I3 a les escoles públiques?
2: El que és cert és que el Departament utilitza unes dades molt objectives, no?, que és el nombre de naixements que hi ha al municipi, i aquesta dada és cert, doncs, que en els darrers anys ha anat baixant. Sobre el paper, no?, distribuir aquests alumnes en les diferents línies del municipi, doncs ens dona aquesta ràtio d'uns 6 grups al municipi, i nosaltres el que sempre hem defensat és que hi ha d'haver prou marge perquè les famílies puguin escollir quin és el projecte educatiu de les escoles de Tordera que més els encaixa per la seva manera de ser, per la seva filosofia, per la proximitat, i que a més de poder escollir projecte educatiu, doncs tinguem la capacitat, doncs, de, escolta, si s'obren línies, doncs aprofitem-les per resoldre aquestes altres demandes que tenim sobre la taula. Tenim unes escoles a Tordera que estan preparades, no?, tant Roureda com Ignasi Iglesias estan preparades per tenir dues línies a la seva totalitat. No perdem infraestructura, no perdem professionals, aprofitem-ho per abaixar les ràtios i per poder anar millorant progressivament l'educació d'aquests infants i joves, garantint-los més estones de proximitat.
1: Perquè aquí a Tordera tenim també aquest problema de la matrícula viva, que no se'n parla gaire, no se sent gaire parlar, però que aquí a Tordera és una realitat en els darrers anys de bastant, bastant important, no?
2: Sí, la matrícula viva es tracta, no?, de famílies que van arribant al municipi al llarg del curs i que els centres educatius han d'incorporar en el seu dia a dia, amb l'esforç que també suposa això als centres, no?, perquè una classe que ja té la dinàmica del curs, del grup, del seu tutor, doncs té una nova incorporació que s'ha d'adaptar, s'ha de treballar, s'ha de fer una bona acollida a aquell alumne i a aquella família, que tampoc sabem si és una rebuda que serà per 2 mesos, si durarà tot el curs, o si seran uns dies, no?, perquè a vegades també ens passa que de la mateixa manera que arriba gent al municipi, en marxa del municipi. Llavors, és un procés constant de les reunions que hi ha tècniques, no?, de matrícula viva, doncs de revisar els casos, de poder atendre també les peticions de les famílies de m'agradaria en aquest centre, o preferiria aquest altre, no? Resoldre temes de transport escolar, també, que és un dels temes que a Tordera és important de tenir en compte a l'hora d'escollir centre, no? I per tant, doncs, hi ha aquest moviment que genera que un grup que potser a I3 comença amb menys alumnes, a mesura que aquests alumnes es van fent grans, van rebent incorporacions al llarg dels anys i les ràdios es van augmentant.
1: Bé, veurem com es va desenvolupant la situació, però segurament que en seguirem parlant. Aquests dies, regidor, sentíem que s'havien atorgat diverses subvencions en l'àmbit educatiu per reforma d'escoles. No sé si aquestes subvencions arribaran també a Tordera, si han arribat, i quina és la previsió d'aquests diners on es poden destinar.
2: Sí, el departament el que ha fet és que les inversions que li tocarien fer com a departament, perquè quan es tracta d'inversions als centres educatius públics, qui en té la competència i qui les ha de fer és el departament, l'Ajuntament ha de fer aquelles tasques de manteniment, doncs el que ha fet és crear una línia de subvencions, perquè des del mateix departament no tenen capacitat tècnica, no? Doncs per fer projectes i atendre i arribar a tots els municipis de Catalunya, i una mica com que ens traspassen aquest encàrrec en els ajuntaments, que coneixem bé les necessitats dels nostres centres, i a partir d'aquí, doncs, hi ha uns barems que ara em sembla que hem sabut que rebrem uns 125.000 euros per millorar centres educatius públics, i també incorpora, no, quins són els criteris, doncs, per definir els centres. En el cas de Tordera, aquesta subvenció serà gairebé per dedicar-la a l'Escola Serra de Miralles, perquè és l'escola més antiga del municipi, la que encara té necessitats que tenim detectades per millorar, i bàsicament, doncs, estem ara començant converses tant amb la direcció com amb les famílies, com amb la part tècnica, no, de l'Ajuntament, per poder establir quin és el full de ruta, quines són les inversions més necessàries, i a partir d'aquí, doncs, pressupostar-ho i tirar-ho endavant i que sigui una realitat el més aviat possible.
1: Hi ha algun termini d'execució d'aquests treballs?
2: Sí, tenim fins al 2029, hi ha marge per fer-ho, però és evident que, sabent que tenim recursos per poder invertir en els edificis de Tordera, ho volem avançar com més aviat millor.
1: Regidor, aquests dies també hem conegut la bona notícia que l'Institut Lluís Companys oferirà el curs vinent un nou grau bàsic de comerç i màrqueting, però continua aquesta lluita per intentar aconseguir tenir un nou cicle formatiu de grau mitjà al centre. El mateix director ens ho deia, no? Estem picant pedra, però no s'aconsegueix. Sé que des de la regidoria d'Educació també hi ha aquesta voluntat i s'està treballant en aquest sentit. Ho aconseguirem al final, ho dic perquè portem molt de temps batallant, i entenc que també els municipis veïns, instituts veïns, també, clar, hi ha aquesta competència sana, no?, de que tothom vol tenir aquests estudis.
2: Clar, era el que dèiem, apostar per la formació professional avui en dia és una aposta valenta, i seguim defensant que com a municipi mereixem tenir més oferta educativa, no?, en aquest sentit. Per tant, des de l'Ajuntament celebrem que tinguem aquest cicle formatiu de grau bàsic més encarat, no?, aquesta part de serveis comercials. Per tant, això ho celebrem, i evidentment que traslladem al departament la necessitat de poder continuar ampliant aquesta oferta educativa. Hem intentat posar totes les facilitats possibles en quant a infraestructura, en quant a suport, des de l'institut estan molt, molt oberts a remengar-se,
1: sí,
2: pel
1: sí,
2: que calgui,
1: adaptar-se, sí.
2: I perquè creiem, no?, doncs, que hem de donar oportunitats educatives, doncs, a tots aquests joves que acaben amb 16 anys al municipi, doncs, que puguin tenir diferents vies en el municipi per poder continuar estudiant, perquè és cert el que dius, no?, que tenim certa competència positiva en municipis del voltant, però ens agradaria poder marcar-nos, no?, com a punt educatiu també al nostre municipi, i que poguéssim atraure, doncs, estudiants també d'altres poblacions veïnes.
1: Clar, és que si mirem la població de Tordera, pràcticament 20.000 habitants, sembla que per població i per quantitat d'alumnes, potser, no?, faria falta més educació professional.
2: Faria falta, perquè tenim detectat, no?, que alumnes de Tordera o joves que viuen a Tordera es desplacen. Per tant, nosaltres apostem per un model educatiu de proximitat, i creiem, doncs, això, que nanos de 16 a 18 anys, si ho tenen més accessible en el seu municipi, és més fàcil que puguem garantir-ne l'èxit, que puguin continuar estudiant, que no que els posem ja amb 16 anys, doncs, a buscar-se un bus, aquestes combinacions, que a vegades en aquestes edats ja frena una mica.
1: Bé, entenc que les converses estan obertes, que continuaran també el curs vinent i que bé, la voluntat és això, no? I fins i tot potser a fer el cicle superior del cicle mitjà que actualment hi ha.
2: Exacte. La part aquesta de donar continuïtat, no, també el cicle mitjà també és sobre la taula. Aquesta porta és la que potser està més oberta en aquests moments també, perquè és cert que tenim nanos que acaben el cicle formatiu de grau mitjà i han de poder continuar els seus estudis, no? Aquest itinerari. Per tant, aquesta també és una lluita amb la que hi treballem.
1: Regidor, presenten ara aquesta guia de Consell d'Infants, el Gaudeix Tordera. Com es presenta aquesta edició? Quines novetats presenta?
2: Doncs aquesta guia és el resultat, no, d'aquest projecte que hem fet amb el Consell d'Infants. El Consell d'Infants el reunim 3 o 4 vegades al llarg de l'any i els hi vam encomanar, no, que ens fessin una llista d'aquells espais, d'aquelles activitats que creien que era important que la gent de Tordera conegués, o si arribava això una família nouvinguda, doncs que havien de conèixer, i hem tingut moltes sorpreses, perquè és cert que la gent els nanos del Consell d'Infants, doncs, coneixen moltes coses de Tordera, ho han treballat també amb els seus grups classe, i a partir d'aquí, doncs, hem pogut fer una guia, un llibret que hem repartit a tots els alumnes de 5è i 6è del municipi, també amb propostes d'activitats, doncs, de participar a l'aplec de Sant Pons, activitats de festa major, buscar diferències, i després també una llista de tots els parcs que hi ha al municipi, als barris i a les urbanitzacions, perquè tothom se'l pugui sentir seu, perquè Tordera és el tot del municipi, no és el conjunt, i avui, per exemple, que hem fet Consell d'Infants, doncs estaven els nanos il·lusionats de veure aquest producte final acabat i que queda un testimoni també tant en paper com en digital.
1: La valoració entenc que és molt positiva d'aquest Consell d'Infants, perquè cada any, doncs, hi ha propostes i que són propostes que aporten al municipi un plus, no? A nivell de coneixença, a nivell d'involucrar precisament els més petits, doncs, en la vida pública del municipi. Entenc que això, la voluntat és que tingui continuïtat i intentar fins i tot potenciar-ho.
2: Sí, així és, perquè el Consell d'Infants dona aquesta oportunitat en els consellers i conselleres, no, de 5è i 6è, de formar part d'aquesta taula de plens, de treballar les propostes amb els seus grups classe, de parlar davant d'un micròfon, no, de fer valdre, no, la seva opinió, i de la manera que els estem treballant últimament, que els fem treballar una estona junts, després exposen el que han treballat, ho recollim, a la propera sessió tenen un altre encàrrec, doncs anem fent com una mica el seguiment i ells acaben veient, doncs, que allò que diuen acaba plasmat en un producte o en una idea, no? I de cara a l'estiu, per exemple, avui també han votat, doncs, una activitat que els agradaria fer com a municipi, i des de la part de l'Ajuntament entomem aquest encàrrec per fer-lo realitat.
1: Parlem de més coses. En Pere és el regidor de Política Lingüística, una regidoria de nova creació aquesta legislatura, amb l'objectiu això, de potenciar el català, de fer valdre el català, i em sembla que properament volen engegar una campanya per demanar en català. En què consistirà aquesta campanya?
2: Des d'aquesta comissió i des de la regidoria és cert que anem treballant de manera coordinada, perquè creiem, doncs, que hem d'assentar molt bé les bases del que volem que sigui aquesta regidoria, que alguna vegada hem dit que ens hauria agradat avançar més ràpid del que ho hem fet, però creiem que els passos que hem anat fent ens donen aquesta estabilitat de tenir clar que, per una banda, com a ajuntament hem de tenir clar la part interna, no, de l'ajuntament, de portes endins, quins drets i quins deures tenen els nostres treballadors i quins deures té la ciutadania també. Per tant, vam aprovar el RULC, no? Aquesta modificació del RULC, de com enteníem que havia de ser el català a l'Ajuntament. També hem començat a fer formació pels treballadors i treballadores que fan atenció al públic de manera directa, doncs, perquè convidin a parlar en català els usuaris, que no tinguin que no tinguin prejudicis, no? Davant de la persona que tenen al davant, de que no sàpiga parlar català, perquè tant des de Càritas com des de l'Escola d'Adults com des del Consorci s'està fent moltíssima formació, no?, en català, i hi ha molts aprenents de català que ens reclamen, no?, espais on no se'l jutgi i puguin parlar lliurement català. Llavors estem en aquesta fase també de formació en els treballadors, i de cares en fora, doncs, també tenim feina, doncs, en l'àmbit esportiu, en l'àmbit del comerç, en l'àmbit de l'educació, no? Per tant, engeguem una campanya que es diu Aquí parlem en català, i aquesta campanya l'hem personalitzat, doncs, també en els diferents espais. A la ràdio parlem en català, als clubs esportius parlem en català, i d'aquesta manera, i amb les complicitats, doncs, de cadascun d'aquests espais, doncs, poder generar com més interaccions en català millor. Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, en convidant a tothom a unir-s'hi, sense jutjar ningú i sense buscar cap càstig ni cap penalització, no? Sinó que hem d'obrir les portes, i qualsevol persona que vulgui parlar en català, doncs, ho ha de tenir fàcil.
1: Malgrat això, hi ha aquesta normativa lingüística que també és d'aplicació, i que entenc que l'Ajuntament aquí el que ha d'intentar és informar, sigui a comerços o sigui a entitats o el que sigui, d'aquesta normativa, no?, i que s'ha de complir.
2: Sí, en aquest sentit estem treballant una documentació, una informació que puguin donar des de les àrees de comerç i emprenedoria, doncs, a tots els establiments del municipi, de quina és la normativa que està publicada en relació a la política lingüística, i a partir d'aquí, doncs, donar tot l'assessorament i acompanyament que calgui, doncs, per si algun establiment ha de fer algun canvi o alguna millora, doncs, poder posar-nos també a la seva disposició. Això creiem que és important, no? I també en quant a les entitats del municipi, a la propera convocatòria de subvencions també incorporarem el tema del català, amb referència, doncs, a que no perquè per participar en aquesta convocatòria, doncs, també s'ha de tenir aquesta mirada lingüística, i de la mateixa manera que hem de tenir una mirada cap a la perspectiva de gènere, no?, cap a la igualtat en aquest sentit, i cap a una conducta respectuosa amb qualsevol activitat, no? Per tant, la idea d'aquesta regidoria és una idea transversal que l'hem de poder aplicar en qualsevol espai, i amb això estem treballant.
1: M'agradaria conèixer la seva opinió sobre una crítica que va fer Junts a nivell de Parlament amb el procés de regularització, que els hagués agradat que potser el català hagués sigut un requisit o que aparegués com a punt positiu les persones, doncs, que poguessin aprendre el català. Mm. Què en pensa vostè? Creu que hagués sigut positiu, doncs, que el català tingués un paper més rellevant en tot aquest procés de regularització que estem ara en marxa?
2: Clar, estem parlant d'un procés de regularització que afecta moltes persones, i per tant, per nosaltres era important que aquest punt hi fos, perquè generava una nova oportunitat pel català, doncs, d'extendre's encara més, no? Perquè estem parlant, doncs, que volem que aquestes persones que es poden acollir, doncs, al procés de regularització s'integrin especialment a Catalunya, i no entenem la integració sense la llengua, no? Llavors, la nostra postura anava en aquest sentit, doncs, per sentir-nos plenament catalans, doncs, també necessitem la llengua, més enllà d'altres condicions que es demanaven, no?, en aquest sentit.
1: Per sort, com comentava vostè, la gent que vol aprendre català a Tordera cada any va a més, vull dir, tant des de Càritas com des de l'Escola d'Adults com des del Consorci, vull dir que hi ha molta demanda.
2: Hi ha molta demanda, i cada cop també treballem de manera més coordinada entre tots aquests agents que fem possible l'aprenentatge del català, no? A més, enguany també amb el Pla Educatiu d'Entorn hem iniciat el que és el projecte Rossinyol, que el projecte Rossinyol el que combina, no?, és un estudiant de la universitat amb una persona jove que està estudiant primer o segon de secundària, que està aprenent català, i que també li genera això que dèiem, no?, aquests espais d'oci, aquests espais més informals. I divendres passat, per exemple, em van fer la cloenda de les tres parelles lingüístiques que tenim, i és una experiència molt positiva quan els veus que t'expliquen, no?, el que han fet, com han vinculat entre ells, i és una experiència, doncs això, que el català estableix també ponts entre la cohesió social, entre les diferents generacions, i és on ens agradaria emmirallar-nos.
1: Tornem una miqueta, agafant la branca de cultura, tornem a l'educació, parlant de la biblioteca, no sé si enguany també es tornarà a habilitar aquest equipament per als alumnes que estan preparant la selectivitat, no sé si hi haurà horaris especials de cara ja aquest mes de juny que comença ja la selectivitat.
2: Sí, sabeu que la biblioteca des de fa ja uns mesos doncs, tenim tota la plantilla en marxa, hem pogut recuperar el seu horari habitual, no? Oberts fins i tot els dissabtes, per tant això ja dona moltes franges perquè els estudiants puguin apropar-s'hi i tenir el seu espai d'estudi, i a més doncs, els dies de la selectivitat sí que aquells 3 dies la biblioteca està oberta ininterruptudament, no? Perquè al migdia doncs, també, com que Tordera també és seu, no? de la selectivitat, doncs els estudiants que arriben doncs puguin tenir un espai per estudiar, un espai per anar a dinar. Habilitem la sala polivalent també com a espai d'estudi de menjador. Per tant, és un aspecte positiu, no?, que tinguem la biblioteca també a prop de l'espai on es celebra la selectivitat.
1: I el Teatre Claver també tanca temporada, ara aquests dies hi ha les mostres de l'Escola de les Arts, s'ha tancat també la programació estable, el teatre escolar, l'art de ser espectador, aquesta programació, bé, un equipament també consolidat i que cada any doncs, totes aquestes campanyes acaben amb un èxit rotund. Com ho valora el regidor de Cultura?
2: Sí, de fet és això, eh? El mes de maig sempre és com un mes de tancament, no? Tant a nivell educatiu, no?, com a nivell cultural. Llavors, totes aquestes mostres que hem pogut gaudir d'educació i cultura amb els centres que participen en el projecte han funcionat molt bé. L'escola La Roureda ja és el 10è en curs escolar que hi participa i per tant es veu tota aquesta trajectòria de la immersió, no?, de la part d'expressió corporal i dramàtica en els centres educatius. I per tant aquesta vessant molt positiva. L'Escola de les Arts amb totes les seves disciplines doncs també ha tancat un curs amb un projecte renovat, no?, i amb molts alumnes, per tant també en positiu. L'Art de ser espectador ja sabeu que és la campanya que més èxit té del Teatre Claver, en la que més de 10.000 alumnes doncs passen pel teatre, i és cert que és tancament però també la mirada oberta cap a l'estiu, no? Ja estem a punt d'anunciar l'altre Claver, Festival Multipolar, totes aquestes propostes d'estiu doncs que també ens donen un aire diferent i més fresc a la programació, i amb una programació doncs més de tu a tu, no?, més de proximitat.
1: Ja per acabar, la cultura com sempre és un element clau. Com es pot millorar la cultura de Tordera? Sé que és difícil, perquè es fan moltes activitats, hi ha molts fronts oberts, però evidentment estem a un any d'unes eleccions municipals, en ment del regidor Pere García, com es podria millorar a nivell cultural al municipi?
2: Mira, nosaltres creiem que educació i cultura han d'anar de la mà. Són dues regidories que perquè realment puguem tenir incidència en la nostra ciutadania, en la societat, necessitem que aquestes dues regidories treballin plegades tal com ho estem fent i més encara, no? Llavors hem iniciat aquest any un pla pilot, un en el que joves que estan en els centres educatius, que no fan cap extraescolar, que poden tenir algun talent a nivell artístic, els hem proposat que entrin al Teatre Claver, no? I els hem incorporat doncs, en grups de belles arts, en grups de teatre, en grups de dansa, i hem aconseguit que famílies que no havien accedit mai al teatre, a la cultura, doncs per primera vegada ho estan fent. És una feina lenta, no?, perquè tots els processos també artístics i culturals tenen aquest, necessiten, no?, pòsit, i amb això estem, no? Creiem que és una experiència molt positiva. Fem una valoració molt positiva d'aquest primer curs i creiem que això en els propers anys anirem veient doncs, que aquest curs ho hem fet amb 50 infants, doncs aquests 50 infants que han format part d'aquest projecte els anirem cuidant, no?, els anirem cultivant a nivell cultural i podrem anar-los convidant a que participin de moltes d'altres propostes culturals que hi hagin al municipi. Altres idees, evidentment, que pel cap del regidor de Cultura en passen moltes, que estem en un procés que hem consolidat, i era el gran repte, no?, d'aquest mandat, consolidar un bon equip a la biblioteca, perquè veníem d'una època convulsa, doncs, per tant, reforçar aquest aspecte era essencial i creiem que ho estem aconseguint. Ordenar el Teatre Clavé també era una cosa important, i a partir d'aquí, doncs, aquests dos grans equipaments culturals que tenim de referència, si poden tenir aquesta mirada encara més oberta cap al municipi, doncs crec que ens ajudaran molt a treballar la cohesió i a treballar el futur del nostre poble.
1: Perfecte, regidor, deixem aquí. Moltes gràcies.
2: Gràcies a la ràdio també per donar-nos aquest espai.
1: Per acompanyar-nos i fins a la propera.
2: Gràcies.
1: Nosaltres tornem la setmana vinent amb més entrevistes.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
3: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests dies passats.
4: Catalunya va registrar ahir la temperatura més alta en un mes de maig. Des que hi ha registres, va ser a Vinebre, amb 39,5 graus de temperatura.
1: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir del mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als iprims per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents per una banda de les temperatures, que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
1: I en política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
3: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat.
1: I en mobilitat, un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
3: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
1: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon.
3: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
1: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. És a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls sobre aquest acord Norma Lebrero.
2: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïen les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
3: I si el que volem és que la gent doncs, pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord i fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi ha aquests debats al claustre, que hi ha els debats a les assemblees. Necessitem doncs, que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
2: El Sindicat de Professors de Secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord el sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
4: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies, ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
5: Que és un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
2: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notaran el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups d'I3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
0: Parlem ara de la meteorologia perquè les temperatures continuaran altes durant la jornada d'avui, però no s'assoliran els registres d'aquests darrers dies.
1: Catalunya precisament va registrar i la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
6: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i està l'aigua.
7: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
8: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
9: Ha passat d'estar plovent i de decir dos rayos de sol de sobte a de repente una calor horrible.
10: No es pot aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
7: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci que falta.
9: Tocarà anar a la playa. Fins la calor que fa.
1: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
0: Precisament a causa de les altes temperatures viscudes durant aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
1: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot, per exemple. També vigilen que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. El Departament d'Agricultura també reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
0: I per la seva banda, les ADFs lamenten també que no s'hagin fet els deures pel que fa a les franges contra aquests incendis.
1: Denuncien que l'incendi d'Urrius es va generar en una zona boscosa tocada a la fàbrica de parafina. Molts municipis del Maresme no tenen fets els perimetrals entre bosc i urbanització. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
11: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Els ADF del Maresme i del sud del Vallès ho denuncien i, com a un clar exemple, posen l'incendi d'ahir, on les flames originades al bosc van arribar fins a una fàbrica de parafina, un material molt inflamable. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
12: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
11: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
0: I en matèria d'incendis encara ja està controlat un incendi de vegetació a Barberà de la Conca. Els bombers de la Generalitat hi treballen des de 11:45 d'aquest matí en una zona boscosa envoltada de camps, però com diem, aquest incendi ja es troba controlat. Obrim ara plana política i ho fem parlant d'Òmnium Cultural, que celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
1: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
13: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
1: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombrosa, amb 190.000 socis.
0: Parlem ara d'afectacions. Un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació de la línia R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Fígaro al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
1: Tècnics de DIF treballen en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
0: I seguim parlant de Renfe, ja que va detectar gairebé 1.000 actes vandàlics per pintures en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7,5 milions d'euros.
1: Segons Renfe, els grafits obliguen a immobilitzar una mitjana de 2 trens diaris, provocant retards, reduccions de capacitat i canvis d'horari que l'any passat van afectar gairebé 1,5 milions de passatgers. Les estacions amb més incidència són Montcada Bifurcació, amb 31 casos registrats des de començament d'any, i l'estació de França, amb 23. També destaquen Cornellà i Granollers Centre, amb 22 incidències cadascuna.
0: A més, la companyia ha incorporat recentment nous productes químics que permeten reduir el temps de l'eliminació de pintades d'una hora a 15 minuts. Per evitar actes vandàlics, Renfe també ha reforçat la vigilància nocturna amb drons i una unitat canina en fase de proves en els llocs més crítics.
1: També es preveu instal·lar càmeres volumètriques i d'infrarrojos en col·laboració amb ADIF, Mossos d'Esquadra i el Departament de Territori. Ara per ara només hi ha 5 estacions que permeten la neteja dels combois: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. Però s'habilitaran més espais arreu del país per reduir el temps que els combois s'han de retirar del servei.
0: I encara un altre punt en mobilitat, en aquest cas a les carreteres, perquè les obres de reobertura del carril tallat de la Nacional 260 a Sant Joan de les Abadesses s'allargaran fins a l'agost. Des de la veu de Sant Joan ens ho explica Isaac Muntadas.
14: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260 a la corba de Ribamal entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde Sant Joaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i hi havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
15: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge i les cues van ser molt llargues.
14: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril.
0: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint precisament amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
1: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
16: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació, però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que com ella la patien. Per aquest motiu, va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
17: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montse Prats, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més de passar-s'ho bé, i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat, que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
16: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també al suport del Corte Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
0: I l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha celebrat la tercera edició de la Festa dels Premis Premsa Comarcal, una gala que ha reunit a més de 300 assistents a l'Auditori de Barcelona.
1: Entre el públic hi han assistit professionals de la comunicació, com a editors de diaris, periodistes, directors de comunicació i autoritats, encapçalades pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. En la gala, concebuda per aglutinar tots els guardons que l'entitat entrega al llarg de l'any durant una sola trobada, s'ha fet l'entrega de la primera edició del Premi Tolerància al director i fundador de l'ONG proactiva Open Arms, Òscar Camps. I s'ha distingit també el lingüista i gestor cultural Carles Duarte amb el Premi d'Honor enguany.
0: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Des que va entrar el 2004 directe del sud-est asiàtic, el mosquit tigre s'ha anat establint al territori i més de dues dècades després ha aconseguit envair tot Catalunya.
1: El Ripollès va entrar més tard i els experts ho van constatar a través d'un projecte educatiu. Tot i que és impossible posar fi a la plaga, hi ha consells claus per evitar la seva presència. Cal eliminar espais on l'aigua quedi estancada. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
18: El mosquit tigre ja ha colonitzat pràcticament tot Catalunya. Aquesta espècie invasora va entrar a l'estiu de 2004 i des de la seva primera detecció ja està instal·lat a una gran part del territori. Malgrat que prové del sud-est asiàtic, s'ha adaptat molt bé a la comarca, sobretot a espais on l'aigua queda tancada. Escoltem a Joan Basí, del Servei de Control de Mosquits.
19: No és que aquest any en tinguem més. Amb el mosquit tigre no és només que depengui de pluges, sinó que el que fa és criar en petits recipients que moltes vegades no s'emplenen d'aigua de pluja, sinó que som les persones els que amb els nostres hàbits que tenim o reguem o d'alguna manera recollim aigua de pluja, doncs s'aprofita aquesta espècie per poder proliferar d'alguna manera.
18: Més viatges, més risc.
19: Si un mosquit tigre d'allò que en te diu piqui aquesta persona, el mateix mosquit tigre pugui picar els veïns que té al costat, i aquests mosquits sí que poden arribar a transmetre aquestes malalties a casa nostra.
18: L'arribada de la calor i amb ella el període vacacional fa que sigui important vacunar-se si es viatja a zones on el dengue o la zika són endèmics i també prendre precaucions per evitar les picades.
0: I passem també per Rubí, on aquest diumenge se'n retira el monument a les víctimes de la Rierada del 62, que s'ha de consolidar i reparar després de detectar-s'hi danys estructurals. Des de Ràdio Rubí ens ho explica David García.
20: La Rierada del 25 de setembre de 1962 va matar 617 persones a Rubí i Terrassa, segons les xifres oficials, tot i que les estimacions més recents ho apropen al miler de víctimes. Per recordar-les, el pont de Catmó de Rubí llueix des del 63 un monument de l'escultor Joan Maria Subiracs, coronat per unes bigues de metall de 7 tones de pes. Però després de les recents obres d'urbanització dels carrers més pròxims, s'han detectat esquerdes a la peça. Siguin conseqüència dels treballs o del pas del temps, l'Ajuntament ha decidit que tallarà el monument i el baixarà per reparar-lo i permetre que continuïn les obres, de les quals encara queda millorar el col·lector d'aigua. Andrés Medrano és el tercer tinent d'alcalde.
21: Llavors fem les coses amb ordre, fem la restauració del monument i finalment ja es podrà fer aquest dipòsit.
20: La retirada del monument està prevista diumenge i l'Ajuntament recorda que és necessari tallar el trànsit al pont del carrer Catmó durant bona part del dia.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Calella, que torna a celebrar l'arribada de la primavera amb una nova edició del Moments de Flors.
1: Una cita que es podrà gaudir en aquest municipi del Maresme fins diumenge que ve, 7 de juny. Des de Ràdio Calella, Jordi Terme.
22: La principal novetat d'aquest any és l'estrena del festival musical Jardins dels Sons, que acompanyarà les visites d'aquest cap de setmana amb actuacions en directe. Escoltem Josep Grima, tinent d'alcaldia i responsable de l'àrea d'activitat cultural i patrimoni històric de l'Ajuntament de Calella.
23: Artistes locals i comarcals hi participaran amb diferents diguem-ne agrupacions musicals. Creiem que era una molt bona oportunitat per endreçar-ho tot una mica i que hi hagués un festival dins del Moments de Flors.
22: El festival es desplega en una vintena d'equipaments municipals i cases particulars amb la participació de floristeries, empreses de jardineria, artistes, entitats locals i la brigada municipal responsables dels muntatges que han transformat façanes, patis i racons singulars de Calella. Moments de Flors que es repartirà entre espais exteriors i espais interiors, aquests últims que només es podran visitar avui dissabte i demà diumenge.
0: I seguim parlant de flors en aquest cas, perquè a Arenys de Mar aquest cap de setmana es celebra la 19a edició de l'Arenys de Flors. Des de Ràdio Arenys ens ho explica Gemma Roig.
24: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
25: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà doncs algo ornamental.
24: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
0: I parlem també de música, perquè el Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín.
1: La cantautora malaguenya posarà el punt i final a una edició que, reunit a l'Auditori del Camp de Mart, les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
26: Miro un lado si encuentro la complicidad en tus ojos.
27: El concert de Vanessa Martín tanca la cinquena edició del festival Teta, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
28: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son dos, tres canciones nada más por aquello de ser un festival, y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
27: El Teta Fest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori. Ya,
26: como lo rescatamos, encontremos el sentido de lo que
0: Són les 2:23, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol perquè el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
1: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: I un que arriba i un altre que se'n va en aquest cas perquè l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
1: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
0: I passem ara al bàsquet. A la Lliga CB, el Baxi Manresa va tancar la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost després de superar el Real Madrid per 94-87.
1: Els bagencs van trencar una ratxa de 28 anys sense guanyar els blancs a casa en la deu del capità Dani Pérez. La crònica del partit des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: El base de l'Hospitalet va tenir el comiat somiat que es mereix una llegenda del Manresa, victòria davant del líder per trencar una maledicció que vivia la capital del Bages contra el Real Madrid. Els bagencs van portar la iniciativa davant el conjunt blanc que es mantenia el partit pel talent individual dels seus jugadors. El partit es va trencar al tercer quart quan Sergio Escariolo, el tècnic madrileny, va ser expulsat per dues tècniques per protestar. Els blancs van acabar de desestabilitzar-se i Agustín Ubal i Retino Basohan van liderar la victòria manresana. En acabar el partit, el president del club, Josep Maria Herms, va anunciar que el Baxi Manresa penjaria la samarreta de Dani Pérez al pavelló quan aquest es retirés del bàsquet. El jugador es mostrava molt emocionat després de l'emotiu comiat amb l'afició.
4: M'ha sorprès una mica, no?, que ho digués el presi així tan ràpid, no? Però bueno, ja et dic que agraïment etern. Jo crec que han sigut 7 temporades increïbles, les que he viscut aquí. Estar un lloc i deixar petjada, jo crec que és una de les coses més boniques que et poden passar. Jo crec que ho he aconseguit aquí a Manresa i bueno, estaré agraït tota la vida.
3: El Baxi Manresa acaba la temporada amb 16 victòries i la desena posició a la Lliga CB, la mateixa que l'any passat, però amb el hàndicap que aquest any han competit a l'Eurocup amb molta més exigència i nombre de partits. En total, els bagencs aquesta temporada han disputat 56 enfrontaments i més de la meitat han acabat amb victòria.
1: També hi havia derbi en aquesta darrera jornada entre el Bàsquet Girona i el Joventut, en un duel que es van acabar emportant els gironins.
0: I acabem parlant de futbol sala perquè el Barça es va imposar per 4-1 al Valdepeñas ahir a la nit en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol a la primera divisió. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui es va fer un homenatge amb la retirada de la seva samarreta amb el número 9 que va vestir durant les 14 temporades que va jugar al Club Blaugrana, convertint-se finalment en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràcit. Marimatxo.
9: Però si estic solo.
10: Terroristes.
11: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
13: Continguts en xarxa.
14: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
15: Guanyaré. Faré història.
16: Sí, sí.
14: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
15: Has parlat amb ells?
16: Amb qui?
15: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
17: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
18: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Yo voté a favor de acogerlos?
17: ¿Herberriu?
18: Sí.
17: Aprobado por unanimidad.
19: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
17: En realidad, son sirios.
18: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
17: No, no, de Síria.
14: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes d'ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
20: No sé a qué... No lo entiendo. No me hable como Macron.
21: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer amor?
22: Sí.
21: ¿Primer amor o primer crush?
22: Las dos, creo. Es muy raro.
21: A los 30.
14: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
23: No lo sé.
24: Un poco de drama.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
2: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests darrers dies.
2: Catalunya, precisament, va registrar la temperatura més alta en un mes de maig, des que hi ha registres. Va ser a Vinebre, amb 39,5 graus.
0: Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir del mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als iprins per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents per una banda de les temperatures que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques a la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
0: I en plana política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
2: El seu president, Xavier Antic, continuarà al capdavant de l'entitat.
0: I un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
2: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
0: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació del seu primer fitxatge, l'anglès Anthony Gordon.
2: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar finalment a un preacord ahir al vespre per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
2: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva, és a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls d'aquest preacord Norma Lebrero.
4: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïn les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
5: I si el que volem és que la gent doncs, pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord i fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi ha aquests debats al claustre, que hi ha els debats a les assemblees. Necessitem doncs, que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
4: El Sindicat de Professors de Secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord el sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
6: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies, Ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
7: És un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
4: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notaran el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups TI3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
0: I les altes temperatures continuaran avui durant aquesta jornada de dissabte, però ja no s'assoliran registres d'aquests dies anteriors.
2: Precisament ahir a Catalunya es va registrar la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
8: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i està l'aigua.
9: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
10: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
11: Ha pasado de estar plovent y de decir dos rayos de sol de sobte a de repente una calor horrible.
12: No es puc aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
9: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci que falta.
11: Tocarà anar a la playa perquè la calor que fa...
2: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
0: I precisament a causa de les altes temperatures viscudes aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis forestals a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
2: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Precisament aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot. També vigilen que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. I el Departament d'Agricultura precisament reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
0: Obrim plana política i ho fem amb Òmnium Cultural, que celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
2: El seu president, Xavi Antic, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
13: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
2: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombroses, amb 190.000 socis.
0: I més política, els partits d'esquerres que donen suport al govern de Pedro Sánchez han fet un acte conjunt avui a Barcelona en presència de tres ministres de l'executiu sorgits d'aquestes forces, el de Drets Socials, Pablo Bustinduy, la de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun.
2: Tots tres han mostrat tolerància zero amb la corrupció, però asseguren que continuaran governant per seguir legislant en favor dels ciutadans. El ministre Bustinduy diu que tornarà a portar al Congrés la pròrroga dels lloguers.
14: Que sí, claro, por supuesto que hay una operación desde el primer día para derribar este gobierno. Por supuesto, pero eso no es excusa para determinados comportamientos que hemos conocido y que para salir de esta situación hace falta ejemplaridad, hace falta transparencia, pero hace falta algo más. Y lo voy a decir en tres palabras. Vivienda, vivienda y vivienda. Vamos a volver a llevar el decreto de vivienda al Congreso de los Diputados y lo vamos a hacer cuanto antes.
0: i encara més política, perquè quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, Junts per Catalunya celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès.
2: Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments.
15: La seva obsessió al govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent i els patiments de la gent es van accentuant en molts àmbits, tenim un govern que el seu frontispici i la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
2: Junts creu que està en joc el futur de la cultura i la llengua catalanes.
0: Parlem ara d'afectacions, en aquest cas a Rodalies, perquè un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 entre les estacions de la Garriga i Figaró al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
2: Tècnics de DIF treballant en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
0: I parlem també de successos, en aquest cas d'operacions Campai. Un centenar de detinguts i 19 investigats en un d'aquests macrodispositius contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues, El Prat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
2: L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles amb 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. També es van interposar 44 denúncies de trànsit, es van intervenir un turisme i decomissar 14 vehicles de mobilitat personal.
0: I més detencions en una altra operació Campai, en aquest cas a Reus, en un dispositiu també durant la jornada d'ahir a l'entorn del barri Gaudí i la zona de Mas Pellicer. A tres dels arrestats se'ls relaciona amb delictes contra la salut pública per tràfic de cocaïna i heroïna, mentre que el quart tenia un requeriment policial vigent.
2: Durant el dispositiu s'han identificat 152 persones, 58 de les quals acumulaven 315 antecedents. A més, s'han interposat 17 denúncies per tinença de substàncies estupefaents, 3 per tinença d'arma prohibida i 17 denúncies d'infraccions de trànsit. També s'han intervingut 4 patinets elèctrics per irregularitats, principalment circular sense assegurança, i el dispositiu s'ha tancat amb 2 citacions judicials.
0: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la

0: La Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
1: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació visual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montse Prats, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més, a passar-s'ho bé i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
0: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també el suport del Corte Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
2: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. El Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín. La cantautora malaguenya, com diem, posarà punt i final a una edició que ha reunit a l'Auditori del Camp de Mar a les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
3: Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos.
4: El concert de Vanessa Martín tanca la cinquena edició del festival Teta, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
5: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son 2-3 canciones nada más por aquello de ser un festival, y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
4: El Teta Fest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori.
3: Como lo rescatamos, encontremos el sentido de lo que nos ha pasado.
2: I seguim parlant de música, en aquest cas a l'Hospitalet de l'Infant, que es converteix aquest cap de setmana en l'epicentre del jazz a Catalunya amb la primera edició de l'Hospi Jazz.
6: Aquest nou festival l'impulsa la Regidoria de Cultura i de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que neix amb la voluntat de consolidar-se com una cita cultural de referència a la Costa Daurada. Des de Televisió Vandellòs, Judit Bru.
7: L'Hospitalet de l'Infant es troba immers en la primera edició de l'Hospi Jazz, un nou festival dedicat al jazz clàssic i al Dixieland impulsat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de convertir-se en una proposta cultural destacada de la Costa Daurada i reunir durant 3 dies alguns dels principals grups del panorama jazzístic català i estatal, com la Vella Dixieland, Doc Scallon's Cool Cat Combo, Apoca Dixie, la Windy Coast Band o el N240 Quartet.
8: Tindre grups d'aquest nivell tan junts aquí al poble en un espai temporal i tan curt és un autèntic privilegi, un autèntic luxe, no? Perquè no normal és tindre que anar a Barcelona, aquests grups és que no ven ni a Tarragona, a la província de Tarragona. Per tant, doncs, bueno, la nostra idea és disfrutar-ho nosaltres egoístament i evidentment donar a conèixer a tota la comunitat, a tot el poble, doncs, bueno, les bondats d'aquesta música.
7: La major part dels concerts seran gratuïts, mentre que les actuacions de la Vella Dixieland i Gili Romaní Hot Jazz Cats al Teatre Auditori tindran un cost de 5 euros. A banda dels concerts, l'Hospi Jazz també inclourà jam sessions i diverses activitats obertes a la ciutadania.
2: I seguim amb música, en aquest cas a Amposta, a la capital del Montsià, que serà avui l'epicentre de la música en català, amb la celebració de la 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
6: S'hi oferirà més de 10 hores de música ininterrompuda amb un cartell de luxe que inclou els Amics de les Arts, els Catarres i Buós. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Barbís.
4: L'organització manté la seva aposta per la llengua, el talent emergent i la paritat en els escenaris. El director del festival Los Rius Sona, Víctor Bladé, explica...

0: explica quins són els eixos que defineixen la programació d'enguany.
1: Sempre intentem portar propostes artístiques dels països catalans en llengua catalana i cada any doncs, anem mirant la configuració del cartell depenent de com van les gires dels grups i tal, i bé, aquest any hem aconseguit juntar aquest cartell, que realment ens ha costat perquè entre grups que paren, grups que arrenquen, grups que fan poques dates i, en fi, diferents tipologies de gires dels propis grups, doncs al final hem pogut configurar este cartell, que la veritat que estem molt contents i estem segurs que agradarà molt.
0: Les portes del recinte a l'Espai Firal 1 d'octubre s'obriran a les 5 de la tarda per donar el tret de sortida a una jornada de format familiar amb dos escenaris. Les entrades anticipades encara es poden adquirir per 20 euros al web oficial del festival.
2: I encara un darrer apunt en matèria cultural. Sant Cugat del Vallès torna a convertir-se en capital de la fotografia fins a mitjans de juliol amb la 7a edició del Lumínic, el Festival de Fotografia d'Autor.
3: El certamen proposa una dotzena d'exposicions, tallers, xerrades i activitats familiars en una edició que aposta per una mirada més amable i lírica del món. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
4: El Lumínic ja ha obert portes aquest divendres amb un acte inaugural on s'ha posat el focus en el leitmotiv d'enguany, la poètica de la imatge. Tot plegat sorgeix de la necessitat de trobar espais de pausa i contemplació en un context marcat per les guerres i la polarització social. Amanda Bernal és la codirectora del Lumínic.
5: Hem organitzat tot el festival al voltant de la temàtica La Poètica, que justament és buscar totes aquestes subtileses, detalls, fils narratius que tenen els projectes que ens apropen d'una forma molt més delicada i a vegades inclús ambigua, que obren nous espais, nous imaginaris en els que poder relaxar-nos i pensar el món de formes diferents.
4: El Lumínic va néixer el 2019 i s'ha consolidat dins del circuit català dels festivals de fotografia amb una clara aposta pel suport a la creació artística i la professionalització de les exposicions.
2: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, en aquest cas del Barça, que fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
3: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
2: I per la seva banda, l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades, Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
3: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa, que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
2: I parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta tenia l'oportunitat de sumar el seu 21è títol de Lliga consecutiu si aquest matí s'imposava a la pista, a la piscina del Sabadell, en el comiat del tècnic Quim Colet de la piscina de Can Llong. En directe, doncs, des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri. Pau, bon dia.
7: Molt bon dia, doncs així és, 21è títol de l'Atlètic Barceloneta, que no ha tingut problemes per imposar-se en aquest segon partit de la final al Club Natació Sabadell per un clar 11-16. Sortida forta des de Fran Fernández, que al final del primer quart ja guanyaven per 4 gols de diferència, 1-5, i s'han dedicat la resta del partit a gestionar aquest avantatge per, com dèieu, sumar aquesta 21ena Lliga Marinera. No tenen rival aquí a la competició nacional, el conjunt barceloní, que ara se centra en la Final Four de la Champions de Malta com a últim gran objectiu de la temporada. Per part del Sabadell, s'acaba aquest curs amb el quart subcampionat consecutiu i amb aquesta imatge emotiva del comiat de Quim Colet de la banqueta de Can Llong després de pràcticament 8 temporades.
2: Moltes gràcies, Pau, per explicar-nos aquest 21è títol de l'Atlètic Barceloneta. Seguim amb waterpolo, perquè el Sant Andreu i el Mataró es disputen precisament la 5ª plaça aquesta tarda a partir de 6:15. La prèvia del partit des de Mataró, Ràdio Guillem Llimona.
8: Serà el Solar Track Centre Natació Mataró o bé el Club Natació Sant Andreu. Tots dos conjunts han arribat a l'última fase d'aquest playoff. Tot i així, els mataronins parteixen com a favorit després d'haver-se imposat al nada a la pista Pere Serrat per 11-20. Un resultat que dona 9 gols d'avantatge per l'equip dirigit per Víctor González. L'enfrontament es disputarà aquest dissabte a 6:15. Malgrat tenir de cara, els locals no es poden relaxar, ja que els precedents d'aquesta temporada indiquen que serà un duel molt igualat. Al llarg de l'any s'han enfrontat fins en 5 ocasions i el balanç és positiu pels mataronins. A la primera volta al campionat domèstic, els del Maresme van guanyar per 10 gols 11-15. En canvi, en el segon tram del curs, la victòria va ser pel Sant Andreu, el qual es va imposar per 8-10. En el marc de la Copa Catalunya, el Sort Tradex es va endur la cinquena plaça davant els andreuencs. Finalment, també es van trobar la Copa del Rei. Llavors, van ser els barcelonins el que van eliminar el Mataró a quarts per 11-6. Aquesta vegada, si el Mataró torna a repetir la victòria, assegurarà de manera definitiva una cinquena plaça, que ja havia assolit per mèrits esportius a la Lliga.
2: I anem ara al bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa va tancar i la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost, vencent el Real Madrid per 94-87.
3: Derbi també entre el bàsquet Girona i el Joventut, en un duel que es va acabar emportant els gironins. La crònica del partit és de Girona FM, Marc 3R's.
9: El bàsquet Girona va tancar la temporada guanyant 82-77 al Joventut de Badalona Fontejau en un partit en què l'equip va tornar a estar inspiradíssim des de la llarga distància, 16 triples amb un 46% d'encert, i això va ser clau pel triomf. El primer quart va ser un intercanvi de triples, justament 6 per part gironina amb 2 de Marc Hughes i 4 pels visitants. Al segon quart, la igualtat va persistir i cap dels dos equips es va escapar a l'electrònic, tot i que van haver-hi diverses alternances al marcador. Els gironins, però, van acabar 2 punts per sobre a la mitja part. Tanmateix, el tercer quart va ser el decisiu. El Girona va sortir com un tro i va clavar 4 triples en 3 minuts pràcticament sense error. Això va disparar fins a 14 punts la diferència. Els de Dani Miret van quedar noquejats i, tot i un temps mort del tècnic badaloní, no va sorgir efecte. Només van anotar 3 punts en 5 minuts i això va fer que els locals aconseguissin la màxima diferència de 20 punts en total, 70-50. No obstant, els últims 10 minuts, la penya, tot i no comptar ni amb Tomic ni Riqui Rubio, no es va rendir, parcial de 3-14, i es van acostar a només 7 punts a 4 minuts pel final. Aquest cop, però, el Girona no va deixar escapar l'avantatge i un nou triple de Needham, que en va fer 4, va deixar el partit vist per sentència. Moncho Fernández, a la roda de premsa, valorava molt positivament aquesta temporada.
10: Ha representat molt perquè hem pogut començar la temporada des del principi amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, com doncs arribar al final de la temporada fent doncs, el millor registre, la millor posició, és una satisfacció.
9: Amb el triomf, l'equip, per fi, va poder sumar la 14a victòria, batent el rècord que ha aconseguit el club a la seva història des de que són a l'ACB, que hi van arribar fa 4 temporades. Veurem si serà suficient per jugar a Europa la temporada vinent, però el que sí que està clar és que ha estat la millor temporada del club a la màxima competició estatal.
3: La resta de resultats dels equips catalans a l'ACB ha sigut a l'Andorra-Barça, on han quedat 95-100 a favor dels blaugranes, i també Lucan Múrcia 116, Jallopos Lleida 95.
2: I tanquem amb futbol sala, amb la victòria del Barça ahir davant del Valdepeñas per 4-1 en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui se li va retirar la samarreta amb el dorsal 9 després de vestir-la durant 14 temporades i convertir-se en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Hola, què tal? Benvinguts a La Taranyina, el programa on parlem amb les associacions i les entitats de Tordera. Avui tenim amb nosaltres una nova entitat per parlar aquest any de 2026. Tenim amb nosaltres el Memorial Barceló. Avui que tenim amb nosaltres un representant de la Junta, en concret un que s'encarrega més de la part esportiva. Ara ho comentàvem fora de càmera, Joel Caparrós. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Parlarem una miqueta d'aquest 2026, d'una mica d'actualitat de l'entitat, perquè ara ja s'acosta potser la data clau de l'any, diríem, que marca aquesta entitat, que és el Memorial, precisament, el torneig que feu cada any. Però per començar sempre deixem un petit espai per introduir una mica l'entitat, de què tracta, en què consisteix.
2: Bueno, l'associació del Memorial, com bé diu la paraula, és el record, el Memorial en Josep Barceló, d'acord, que... Ja portem aquesta la 27a edició que fem el torneig en el seu nom i en el seu record. I llavors la principal acció que fem és el torneig Memorial Josep Barceló, que és per el que vam crear i existeix aquesta entitat i aquesta associació.
1: Abans de començar ja entrant en matèria, volia preguntar-te, perquè he dit que queda ja pocs dies, poques setmanes per aquesta data, en concret quins dies són?
2: El Memorial és el 6 i 7 de juny, sí, ho tenim a tocar. També és cert que aquestes dues setmanes ja són les finals, són mogudetes. La setmana que ve fem la presentació del torneig el dia 27, el dimecres 27 a les 8:30, aquí a l'esplai de la gent gran, que també convido la gent que pugui vindre, crec que estarà molt i molt bé. Tenim gent de molt de nom que ve a xerrar sobre futbol, sobretot, i aprofitar per poder presentar una mica aquesta edició. I sí, ho tenim a tocar. O sigui, són dues setmanes ara frenètiques ja d'anar endavant.
1: No sé com són aquests preparatius, sobretot ja en aquesta recta final. Com descriuríeu potser el procés de portar els equips, de preparar tot el tema també de material? Com és aquest procés?
2: Sí, penseu que això ho portem treballant. Jo sempre ho dic, acaba el Memorial i pràcticament no ja estem recollint tot el material el diumenge a la tarda-nit i ja estem pensant el següent. O sigui, portem pràcticament un any treballant a l'edició. És una feina molt i molt llarga, que no és que es redueixi en l'últim mes ni en aquestes dues últimes setmanes ni molt menys. Llavors portem un any sencer ja treballant-ho i ara ja és acabar de polir detalls, acabar de perfilar horaris, d'acabar de quadrar els hotels, els horaris dels busos, mirar que no tinguem cap inconvenient, que sempre n'hi ha alguns, i res, acabar de quadrar tot perquè el dissabte a les 8:30 el primer partit sigui puntual i inici tot com esperem que vagi, que sigui genial.
1: Perquè per la gent que no sabia, que sí que potser hem començat a parlar d'aquest torneig, però en quines categories se centra, més o menys, quins equips sol tocar o solen participar en aquest torneig?
2: Participa en la categoria S10, que són nens de 10 anys, S11 i S12. O sigui, serien alevins de el que abans eren alevins de segon any, alevins de primer any i benjamins de segon any. Aquest any també tenim, bueno, els últims dos anys hem tingut la categoria alevi femení, que vam començar amb la infantil l'any passat a l'alevi femení, i també tenim la categoria de futbol inclusiu amb la participació dels Invencibles i l'Atlètic Club Tordera, que també els tindrem en el torneig un any més.
1: No sé com és, entenc que tu des d'aquesta part esportiva de contactar amb els equips deus haver de contactar directament amb els clubs per participar. No sé com és contactar amb equips de molt de renom, com és el Barça, l'Espanyol, tots aquests equips que venen any rere any al Memorial. No sé si és gaire difícil, si teniu un tracte familiar potser.
2: Sí, hi ha clubs que portem molts anys repetint amb ells, com és el Barça, com és el Girona, com pot ser Villarreal, que el contacte ja és pràcticament el mateix de cada any i pràcticament no hem d'explicar res, sinó que com ja coneixen el torneig, inclús ells ens pregunten quines dates ja són quan acaba per guardar-se-les en el calendari, igual que ens passa amb Osasuna. Quan intentem incorporar algun equip nou, doncs bueno, és buscar-nos la vida per veure qui s'encarrega, trucar-los, intentar explicar-los una mica de què es tracta aquest torneig, perquè a vegades costa i estem en un món que cada cop n'hi ha més i més tornejos d'aquest estil. Si anéssim 10 anys enrere segurament érem dels pocs que els feien en aquestes magnituds. Ara sí que és veritat que hi ha empreses que s'hi dediquen, llavors és la feina d'intentar que facin aquest primer pas de vindre, perquè sí que és veritat que un cop l'han tastat, un cop han vingut al Memorial, després ja és molt més fàcil les renovacions. No hem tingut mai cap problema en poder renovar un equip que ja hagi vingut. I és això, al final ells tenen molts compromisos també, vull dir, no tenen tantes línies, i si volen, la nostra intenció és que ens vinguin les primeres línies, doncs sempre el contactem molt abans, i és veritat que quan un cop han vingut ja no solem tindre problemes perquè es guardin aquelles dates i confien en nosaltres, que això és el més important.
1: Parles de competència, tot i això, que aquests darrers anys dius que hi ha empreses o hi ha altres tornejos que cada cop doncs, es van desenvolupant. No sé si això us afecta directament o dins del que hi ha ho porteu bé.
2: No, dintre del que hi ha, com tenim el background de molts anys i que els equips ja confien en nosaltres, ens és més fàcil. Sí que és veritat que a vegades doncs te venien amb les tres categories un equip, i ara aquest any potser costa més perquè s'han de repartir amb altres tornejos. Però intenten no fallar i no ens és complicat, per el que et dic, perquè crec que els equips ja confien en nosaltres, coneixen el torneig, saben de la serietat amb el que el tractem, amb la professionalitat que tenim, i llavors ens és bastant fàcil. Vull dir, ens costa més a vegades incorporar un equip nou, perquè també, doncs, bueno, igual que passa amb nosaltres, que hi ha molts que ja tenen el compromís agafat amb nosaltres i que volen repetir, doncs entenc que en altres tornejos també passa. I captar aquest equip nou que deixi d'anar a un lloc per vindre al teu, doncs ara, a dia d'avui, és el que potser ens està costant més. Però sí que és veritat que, el que reitero, un cop proven el Memorial, et demanen l'any que ve que volen tornar.
1: Doncs també et volia preguntar, hem parlat de la teva tasca dins d'aquesta associació, però també volia preguntar-te quants membres sou actualment a la Junta i també com a membres doncs, encarregats, que treballen doncs, dia a dia perquè es pugui dur a terme aquest memorial. I d'altra banda, una feina que també veiem molt sovint són els col·laboradors que teniu els dies del torneig, sobretot.
2: Correcte. En el dia a dia, el que ve a ser el que et dic, de treballar-ho durant tot l'any, som els de la Junta, que som 14 membres, si ara no m'equivoco, que són els que estem treballant durant tot l'any. Cadascú té una mica les seves tasques repartides en seccions. Jo tinc la part esportiva, hi ha gent que s'encarrega més de temes de xarxes socials, altres més del tema de logística. Bueno, al final tots fem de tot, però sí que és veritat que hi ha gent una mica més específica en les seves àrees. I el que tu dius, això és durant tot l'any, però el dia esforç, el memorial, tenim la gran sort, i no em cansaré mai de dir-ho, que és, jo crec que és de lo que més podem estar orgullosos, dels més de 180 voluntaris que ens acompanyen el cap de setmana, que és que mai es podrem estar prou agraïts per donar-li les gràcies de que dediquin dos dies de la seva vida a donar-ho tot, perquè són dos dies a full, a 24 hores, amb el memorial, ja sigui a taula, ja sigui en el bar, ja sigui d'assistent, és que és el que sigui, perquè la gent et ve i et diu en què et puc ajudar, i això de veritat que no té preu. Sense ells seria impossible, vull dir, ja podem treballar els 14 que estem durant tot l'any cada dia, que si aquell dia, si el cap de setmana no tenim tota aquesta gent que ens ajuda, tot això no seria possible.
1: Com que s'ha dit aquest tema dels col·laboradors, et volia preguntar com ho pot fer algú que vulgui doncs, col·laborar aquest any per contactar amb vosaltres i ajudar amb el que sigui.
2: Bueno, doncs pot contactar amb l'Adrià de Barceló o amb mi mateix o amb qualsevol de la Junta que conegui o que ens facin arribar el seu contacte, i nosaltres estem encantats d'acollir qui vulgui ajudar. Sempre ho he dit, que qui tingui ganes de col·laborar i tingui ganes d'ajudar, en el que sigui ho farà. Vull dir, no tanquem mai les portes a ningú, al contrari, vull dir, només faltaria que tinguessin que rebutjar gent que vulgui ajudar. Llavors, qui vulgui vindre a col·laborar, que mans mai falten, estarem encantats, i poden, ja dic, contactar amb qualsevol de la Junta, amb mi mateix, amb l'Adrià Barceló, que en aquest cas s'encarrega més també dels voluntaris a nivell esportiu. Llavors, només ha de fer això, intentar, si no coneix a ningú, pot adreçar-se al Club Futbol Tordera o em trobaran a mi, perquè hi soc allà cada dia, o li facilitaran el meu contacte.
1: Perfecte, doncs ja per anar acabant et volia fer una pregunta, que abans hem parlat d'una novetat d'aquest any, que és que també feu aquesta xerrada, però no sé si hi ha alguna novetat més a comentar, o canvis en el format del torneig, o alguna cosa, o si repetiu format com
2: els altres anys. Tenim alguna novetat que ens la reservem per al dia del torneig, que crec que aquest any hi ha alguna novetat molt xula que sembla que no s'ha escampat per enlloc, o sigui, hem guardat bé el secret i serà el dia del torneig. I després sí que tenim com a novetats una mica que hem passat de fer la cerimònia de cloenda, a fer una cerimònia d'obertura, com li vulguis dir, que serà sobre el migdia del dissabte, per tindre ja lliures els equips i el diumenge que estiguin tothom més tranquil i centrats a el que han d'estar. I aquest any tornem a recuperar, que hi havia, no és una novetat com a tal, perquè hi ha hagut edicions que ja les hem tingut, però recuperem els grups de 20 equips, que fins ara eren de 16, i en la categoria S10 i S11 hem aconseguit tindre 20 equips, llavors serem molts més clubs que l'any anterior, i que així com a novetats, ja et dic, crec que en tenim una de molt xula, però que serà una sorpresa, vull que la gent se la trobi el dissabte quan fem la cerimònia.
1: Doncs amb aquesta sorpresa, no sé, per acabar ja l'última pregunta, no sé què espereu d'aquesta edició, si teniu ganes, i això, si haguessis de demanar algun desig per aquesta edició o esperar alguna cosa, no sé, quin missatge seria el que voldries donar?
2: El primer desig, que faci un dia com el que fa avui, que el temps ens acompanyi, que això per nosaltres és super, super important, i la resta que flueixi com els últims anys. Crec que ho tenim tot tan preparat i tan quadrat perquè les coses surtin bé, llavors que els nens gaudeixin, que les famílies gaudeixin, que hi hagi un bon cap de setmana de futbol, perquè el nivell el tindrem segur, perquè per als equips que venen, no només professionals, sinó tots els que venen a participar són clubs de molt nivell, que venen a gaudir d'un cap de setmana, gaudir d'una experiència que al final crec que per això el fem, no? Sí que és molt bé, està molt bé que el nivell sigui molt alt, però crec que el que venem o el que volem transmetre és que venen a competir, però també venen a passar un cap de setmana aquí a Tordera, a les instal·lacions, a fer una convivència amb els nens que potser durant la lliga o durant el dia a dia no es té, que pot ser que és un bon tancament de temporada per als equips.
1: Doncs Joel, moltes gràcies per venir aquí a Ràdio Tordera avui, esperem que vagi molt bé aquesta edició i doncs ja ho anirem seguint també com hem fet aquests anys amb el seguiment dels partits i de les finals del torneig.
2: Perfecte, i agraïu-vos la vostra feina també que feu durant el torneig.
1: Doncs moltes gràcies i també us volem agrair a vosaltres una setmana més per veure la Taranyina. Us convidem també la propera setmana a descobrir una nova associació i un nou convidat.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.

Anem a cantar tots junts. L'ell company, vinga.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 30 de maig. Oberta fins l'1 de juny la convocatòria per la creació de 14 places de la Brigada Jove durant els mesos d'estiu. Es tracta d'una oferta laboral adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per 2 mesos, 7 places al juliol i 7 a l'agost. Es tracta d'una oferta laboral de 14 places adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim també per aquests 2 mesos. Aquesta convocatòria vol possibilitar l'accés de l'ocupació dels joves amb la voluntat que durant el període de vacances s'iniciïn en el món laboral i per percebint uns ingressos. Enguany també es reserven 2 llocs de treball per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Els 14 llocs de treball es distribuiran de la següent manera. El mes de juliol hi haurà 2 llocs al Departament de Serveis Personals, a la Biblioteca i a l'Arxiu Històric, 1 lloc a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i 4 llocs de treball al Departament d'Obres i Serveis, a Jardineria o Obres. A més, a l'agost s'hi sumaran 2 al treball del Departament de Medi Ambient, a campanyes informatives, 1 lloc, com dèiem, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i 4 llocs a Obres i Serveis, a Jardineria, Obres o, a més, l'opció de lampisteria. Durant tot aquest període, el personal de l'Ajuntament assessorarà els joves sobre les tasques a realitzar. També cal dir que les sol·licituds per formar part del procés de selecció s'hauran de presentar de manera telemàtica mitjançant una instància genèrica adjuntant la documentació que es requereix a les bases i també cal recordar que es podran presentar, com dèiem, fins l'1 de juny de 2026. La convocatòria de la Brigada Jove compta amb el suport de la Direcció General de Joventut i de la Diputació de Barcelona. Falta només un any per les eleccions municipals. El 23 de maig de 2027 els tordarencs tornaran a passar per les urnes per escollir un nou ple municipal que serà qui elegirà l'alcalde o alcaldessa del poble fins a 2031. Ràdio Tordera fa una fotografia de la situació política de tots els partits un any abans dels comicis i aquesta revela que avui dia dels 6 grups municipals, 2 ja han escollit el seu cap de llista. Per al que fa Junts per Catalunya, després de guanyar les eleccions de fa 4 anys, tot indica que apostaran per la continuïtat de l'actual alcaldessa Elisabet Mejías com a candidata als comicis de 2027. Recordem que Mejías va agafar el relleu a l'històric alcalde Joan Carles García i que s'ha convertit en la primera alcaldessa de la història de Tordera. Junts confia en revalidar la victòria i continuar governant el municipi. Esquerra Republicana de Catalunya ja ha anunciat el canvi de cap de llista de cara als comicis de 2027. Marta Paset ha decidit fer un pas al costat i s'ha escollit l'actual regidor Àlex Gispert com a cap de llista amb l'objectiu de liderar el nou projecte republicà. Tot indica que seguiran amb la fórmula de coalició amb Jovent Republicà i Gent de Tordera, els republicans que també aspiren a guanyar i governar. El Partit Socialista de Catalunya, que també ha anunciat canvis en el lideratge del partit, Rafa Delgado no serà cap de llista i serà l'actual, en el seu lloc, regidora Toni García, la que capçalarà la candidatura socialista en les properes eleccions. El Partit Socialista de Catalunya, en l'actual govern municipal, confia en aconseguir bons resultats que els permetin continuar la seva tasca de govern. Vox va ser la sorpresa en les eleccions municipals del 2023 entrant a l'Ajuntament amb 2 regidors. El partit encara no ha escollit candidat, però seria una sorpresa si no repetís l'actual regidor Eric Pérez. Pel que fa a Més Tordera, tot indica que Xavier Pla continuarà com a cap de llista amb l'objectiu de ser decisius en la configuració del futur govern. En Comú Podem haurà de definir quin nom es presenta a les eleccions, atès que la formació tordarenca és més simpatitzant amb la vessant de Podem. Caldrà també saber si Salvador Giral continuarà com a cap de llista o es buscarà un relleu. La formació amb un moviment veïnal per Tordera es va quedar a les portes fa 4 anys d'aconseguir representació municipal. Malgrat no haver donat senyals de vida des de llavors, segons fonts de Ràdio Tordera, el partit està treballant en la possibilitat de repetir candidatura en aquestes properes eleccions. El Partit Popular fa 4 anys va presentar un candidat de fora i una llista fantasma, malgrat que això van aconseguir més de 200 vots. Algunes publicacions de xarxes socials apunten a una configuració d'una agrupació local amb intencions de poder presentar-se. Pel que fa a Ciutadans, el partit va dissoldre's a les darreres eleccions que van aconseguir 75 vots. Com comentem, el partit que es va dissoldre a Tordera, Catalunya i arreu d'Espanya. Per acabar, Aliança Catalana a Tordera, segons ha pogut saber aquesta emissora, s'està constituint un grup local i serà aquest qui haurà de proposar candidat o candidata. Recorda que les eleccions municipals seran diumenge 23 de maig de 2021. Tordera exigeix poder recuperar la inscripció de naixements al municipi. La normativa actual només permet registrar el nadó al lloc on s'ha produït el part. Per això aquesta disfunció territorial ha disparat la preocupació entre governs locals que veuen com es perd el vincle administratiu i simbòlic dels nous ciutadans amb la seva localitat de residència. Davant d'aquesta situació, la Federació de Municipis de Catalunya ha elaborat una moció que reclama al govern de l'Estat les modificacions legals o reglamentàries necessàries per restablir l'anterior règim. L'Ajuntament de Tordera ja ha manifestat el seu malestar per aquesta qüestió i s'ha sumat a la iniciativa. Presentaven la moció als grups de Junts i Esquerra i votaven favorablement en Comú Podem, Vox, Més Tordera i Partit Socialista. Escoltàvem així mateix l'alcaldessa com altres polítics que asseguraven que aquesta modernització no pot anar en deteniment del territori. Així mateix, la moció insta l'executiu central a accelerar els treballs del nou reglament del registre civil per tal d'assegurar un model electrònic homogeni que respecti els drets de la ciutadania a la representativitat de tots els municipis.

El Club Whirling Vila de Tordera continua dinamitzant l'agenda del municipi amb propostes que van més enllà de la seva activitat competitiva. L'entitat ha organitzat per demà diumenge a les 11:45 del matí una classe de zumba seguida d'un vermut popular al pavelló dels Països Catalans. La cita, que està pensada per tots els públics i buscant la participació activa dels veïns i veïnes de la vila que vulguin gaudir d'un matí de ritme, esport i comunitat. L'activitat té un preu de 5 euros i inclourà, com comentem, la sessió esportiva de càrrec de la Sofia Alcover, el vermut popular i una beguda. Amb aquesta iniciativa, el club pretén obrir les portes a la ciutadania, donant a conèixer la seva tasca i aconseguint finançar projectes d'aquesta temporada i la vinent. Pel que fa al temps, tindrem un dia assolellat amb temperatures que arribaran fins als 28-29 graus avui, que no s'esperen pluges i el sol que dominarà pràcticament tot el dia. Cap a la tarda sí que podrem trobar part de nuvolositat, sobretot, que taparà una miqueta el cel, tot i així la calor que serà present el dia d'avui i, com comentem, no s'esperen pluges.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: FM. Ràdio Tordera.
2: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
3: A l'Escola de les Arts del Teatre Clavé, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
2: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
3: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
2: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
4: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
5: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix, amb tallers per a totes les edats.
4: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
5: Pitu i Loli Artesans, fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
6: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
1: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
1: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.
2: Dental Company.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Notícies en xarxa. Edició matí.
2: Des de cada punt del país, on hi ha notícia.
3: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
4: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició matí. Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 0278.
6: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Ràdio Tordera.

Radio Tordera. La emisora que t'escolta.

0: Sunset på Nu FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Aquesta cançó es diu Ni un duro.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials. Quan...

Yeah.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui dissabte 30 de maig. Oberta fins l'1 de juny la convocatòria per la creació de 14 places de la Brigada Jove durant els mesos d'estiu. Es tracta d'una oferta laboral adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim laboral temporal per 2 mesos, 7 places al juliol i 7 a l'agost. Es tracta d'una oferta laboral de 14 places adreçada a joves d'entre 16 i 19 anys en règim també per aquests 2 mesos. Aquesta convocatòria vol possibilitar l'accés de l'ocupació dels joves amb la voluntat que durant el període de vacances s'iniciïn en el món laboral i percebin uns ingressos. Enguany també es reserven 2 llocs de treball per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Els 14 llocs de treball es distribuiran de la següent manera. El mes de juliol hi hauran 2 llocs al Departament de Serveis Personals, a la Biblioteca i a l'Arxiu Històric, 1 lloc a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i 4 llocs de treball al Departament d'Obres i Serveis, a Jardineria o Obres. A més, a l'agost s'hi sumaran 2 al treball del Departament de Medi Ambient, a campanyes informatives, 1 lloc, com dèiem, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i 4 llocs a Obres i Serveis, a Jardineria, Obres o, a més, l'opció de lampisteria. Durant tot aquest període, el personal de l'Ajuntament assessorarà els joves sobre les tasques a realitzar. També cal dir que les sol·licituds per formar part del procés de selecció s'hauran de presentar de manera telemàtica mitjançant una instància genèrica adjuntant la documentació que es requereix a les bases i també cal recordar que es podran presentar, com dèiem, fins l'1 de juny de 2026. La convocatòria de la Brigada Jove compta amb el suport de la Direcció General de Joventut i de la Diputació de Barcelona. Falta només un any per les eleccions municipals. El 23 de maig de 2027 els tordarencs tornaran a passar per les urnes per escollir un nou ple municipal que serà qui elegirà l'alcalde o alcaldessa del poble fins a 2031. Ràdio Tordera fa una fotografia de la situació política de tots els partits un any abans dels comicis i aquesta revela que avui dia dels 6 grups municipals, 2 ja han escollit el seu cap de llista. Per al que fa Junts per Catalunya, després de guanyar les eleccions de fa 4 anys, tot indica que apostaran per la continuïtat de l'actual alcaldessa Elisabet Mejías com a candidata als comicis de 2027. Recordem que Mejías va agafar el relleu a l'històric alcalde Joan Carles García i que s'ha convertit en la primera alcaldessa de la història de Tordera. Junts confia en revalidar la victòria i continuar governant el municipi. Esquerra Republicana de Catalunya ja ha anunciat el canvi de cap de llista de cara als comicis de 2027. Marta Paset ha decidit fer un pas al costat i s'ha escollit l'actual regidor Àlex Gispert com a cap de llista amb l'objectiu de liderar el nou projecte republicà. Tot indica que seguiran amb la fórmula de coalició amb Jovent Republicà i Gent de Tordera, els republicans que també aspiren a guanyar i governar. El Partit Socialista de Catalunya, que també ha anunciat canvis en el lideratge del partit, Rafa Delgado no serà cap de llista i serà l'actual, en el seu lloc, regidora Toñi García, la que encapçalarà la candidatura socialista a les properes eleccions. El Partit Socialista de Catalunya, en l'actual govern municipal, confia en aconseguir bons resultats que els permetin continuar la seva tasca de govern. Vox va ser la sorpresa en les eleccions municipals del 2023 entrant a l'Ajuntament amb 2 regidors. El partit encara no ha escollit candidat, però seria una sorpresa si no repetís l'actual regidor Eric Pérez. Pel que fa a Més Tordera, tot indica que Xavier Pla continuarà com a cap de llista amb l'objectiu de ser decisius en la configuració del futur govern. En Comú Podem haurà de definir quin nom es presenta a les eleccions, atès que la formació tordarenca és més simpatitzant amb la vessant de Podem. Caldrà també saber si Salvador Giral continuarà com a cap de llista o es buscarà un relleu. La formació en moviment veïnal per Tordera es va quedar a les portes fa 4 anys d'aconseguir representació municipal. Malgrat no haver donat senyals de vida des de llavors, segons fonts de Ràdio Tordera, el partit està treballant en la possibilitat de repetir candidatura en aquestes properes eleccions. El Partit Popular fa 4 anys va presentar un candidat de fora i una llista fantasma, malgrat que això van aconseguir més de 200 vots. Algunes publicacions de xarxes socials apunten a una configuració d'una agrupació local amb intencions de poder presentar-se. Pel que fa a Ciutadans, el partit va dissoldre's a les darreres eleccions que van aconseguir 75 vots. Com comentem, el partit que es va dissoldre a Tordera, Catalunya i arreu d'Espanya. Per acabar, Aliança Catalana a Tordera, segons ha pogut saber aquesta emissora, s'està constituint un grup local i serà aquest qui haurà de proposar candidat o candidata. Recorda que les eleccions municipals seran diumenge 23 de maig de 2021. Tordera exigeix poder recuperar la inscripció de naixements al municipi. La normativa actual només permet registrar el nadó al lloc on s'ha produït el part. Per això aquesta disfunció territorial ha disparat la preocupació entre governs locals que veuen com es perd el vincle administratiu i simbòlic dels nous ciutadans amb la seva localitat de residència. Davant d'aquesta situació, la Federació de Municipis de Catalunya ha elaborat una moció que reclama al govern de l'Estat les modificacions legals o reglamentàries necessàries per restablir l'anterior règim. L'Ajuntament de Tordera ja ha manifestat el seu malestar per aquesta qüestió i s'ha sumat a la iniciativa. Presentaven la moció als grups de Junts i Esquerra i votaven favorablement en Comú Podem, Vox, Més Tordera i Partit Socialista. Escoltàvem així mateix l'alcaldessa com altres polítics que asseguraven que aquesta modernització no pot anar en deteniment del territori. Així mateix, la moció insta l'executiu central a accelerar els treballs del nou reglament del registre civil per tal d'assegurar un model electrònic homogeni que respecti els drets de la ciutadania a la representativitat de tots els municipis.

El Club Whirling Vila de Tordera continua dinamitzant l'agenda del municipi amb propostes que van més enllà de la seva activitat competitiva. L'entitat ha organitzat per demà diumenge a les 11:45 del matí una classe de zumba seguida d'un vermut popular al pavelló dels Països Catalans. La cita, que està pensada per tots els públics i buscant la participació activa dels veïns i veïnes de la vila que vulguin gaudir d'un matí de ritme, esport i comunitat. L'activitat té un preu de 5 euros i inclourà, com comentem, la sessió esportiva de càrrec de la Sofia Alcover, el vermut popular i una beguda. Amb aquesta iniciativa, el club pretén obrir les portes a la ciutadania, donant a conèixer la seva tasca i aconseguint finançar projectes d'aquesta temporada i la vinent. Pel que fa al temps, tindrem un dia assolellat amb temperatures que arribaran fins als 28-29 graus avui, que no s'esperen pluges i el sol que dominarà pràcticament tot el dia. Cap a la tarda sí que podrem trobar part de nuvolositat, sobretot, que taparà una miqueta el cel, tot i així la calor que serà present el dia d'avui i, com comentem, no s'esperen pluges.

0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
2: El maig arriba fort. Terrasses, plans, fotos... Que no t'enxampis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratuïtament el teu somriure a Dental Company Tordera. Demana cita avui mateix al 930 13 02 78.

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.
1: Ese arte, niño, ese arte.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. La CGT i la Intersindical aposten per votar no a la consulta sobre el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USEC i professors de secundària, aconseguit aquest divendres a la nit després de negociacions maratonianes. De fet, els dos sindicats es van aixecar de la negociació conjuntament amb Coordinadora Obrera Sindical. La CGT és l'única que té representació a la mesa sectorial i ha argumentat que l'acord inclou millores salarials i de plantilla, però que no arriba a totes les reivindicacions, així com el blindatge del català i clàusules de revisió salarial. Recordem que, com us dèiem, hi ha hagut aquest preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària, i que s'ha aconseguit un total de 600 euros i també un reforç de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. I perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia amb 3 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. També s'ha actuat en un petit incendi a tocar de la carretera A14 a Alguaire. I precisament un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. Renfe ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. I precisament encara en plana ferroviària, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa al contribuent de quasi 7 milions i mig d'euros. I parlem en cultura i anem a Tàrrega, que ha posat en marxa la 13a edició de la Fira de la Cervesa Artesana, un certamen consolidat i de referència del sector a Catalunya. Des de Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
3: Fins a les 3 de la matinada, l'esplanada de Can Colapi de Tàrrega reuneix una 14a d'elaboradors de cervesa artesana del territori. Per tercer any consecutiu, el certamen compta amb una parada de productors de sidra, l'única en tota la demarcació de Lleida. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, ha destacat la consolidació de la cita.
4: Coneixem que tot el territori, en molts llocs, se celebra doncs aquest dia per fer les degustacions de cerveses de proximitat. O sigui, una nova manera, com amb tots els productes, de posar en valor els productors més locals, més petits, i alhora també doncs, d'una certa millor qualitat, no? A partir d'aquí, els gustos són per tots. I el bo és que s'ha consolidat, jo penso, força bé.
3: A més, la fira compta amb la presència de food trucks i una gran programació musical amb concerts i sessions de DJs i el tradicional escalabirres i un bingo musical.
2: I en esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
5: Bona tarda, benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'En Joc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars i comencem parlant de waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta, i ja veurem si el Sant Andreu, campions de Lliga.
1: En el cas del Sant Andreu, està jugant el seu segon partit davant del Mataró en aquests moments. Havia guanyat el Sant Andreu el primer i el segon l'està dominant ara per ara el Mataró per 8-4. De que baixi, doncs, hi hauria un tercer partit. Si no, el Sant Andreu, si s'emporta avui la victòria, doncs aconseguiria ja el títol per la via ràpida, perquè aquesta final és el millor de 3. En el cas de l'Atlètic Barceloneta, és la seva 26a Lliga a la divisió d'honor masculina, la 21a aconseguida de manera seguida. El Barceloneta ha superat el Sabadell per 11-16 en el segon partit de la final.
0: En hoquei patins, el Vila-sana a la final del play-off pel títol.
1: Les lleidatanes han passat a la final per la via ràpida després de guanyar el General i Palau en el segon partit de les semifinals per 1-2. Ara el Vila-sana aspira rival a la final. Serà el Gijón o el Fraga. I a l'hoquei lliga masculina, Barça i Liceo s'avancen a les semifinals del play-off guanyant el primer partit contra Igualada i Calafell, respectivament. Unes semifinals al millor de 5, i en què demà Liceo i Calafell ja disputaran el segon partit.
0: D'altra banda, pel que fa a l'hoquei herba, Polo i Atlètic Terrassa lluitaran per la lliga masculina i femenina, respectivament.
1: La final femenina serà Club de Campo Atlètic Terrassa, revalidant així la final de reeditant la final de l'any passat. Les madrilenyes es van adjudicar el títol en aquella ocasió. En la masculina, el títol se'l jugaran Club de Campo i Polo. Els barcelonins van ser els campions de la passada edició.
0: I per últim, en futbol, el Sabadell arrenca amb derrota al play-off d'ascens a segona divisió.
1: La seva eliminatòria juguen divendres i ahir els arlequinats van perdre contra el Real Madrid-Castilla per 2-0. La tornada serà divendres a la nova Creu Alta i l'Europa s'estrena demà en l'anada a 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna a Can Dragó de Barcelona.
0: Vuit i sis, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits en directe ara mateix, a aquesta hora de dissabte, 30 de maig de 2026, començant pel futbol i pel play-off d'ascens a tercera divisió masculina. Semifinals, tornada. El Rubí i la Pobla de Mafumet havien empatat a un en el partit d'anada i ara mateix estan disputant aquest segon partit. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, bona tarda.
2: Bona tarda, companys. Doncs ara tot just començarà la segona meitat. De moment, el Rubí, que guanya per 0-2, gràcies a dos gols en el tram final de la primera meitat. Primer ha sigut Kevin Díaz, que ha aprofitat una jugada llarga i ha pogut en un contra un superar Nahuel, i després el Rubí ha marcat el segon mitjançant un penal que ha transformat el Belt. Ara tot just el jugador estava al terreny de joc, amb doble canvi a la Pobla també, i les coses estan complicant pel conjunt Pobla. De moment, Pobla Mafumet 0, Rubí 2.
0: Doncs déu-n'hi-do, 0-2 al Rubí, sorprenent a la Pobla de Mafumet, i ara mateix seria equip doncs, que jugaria la final per aquest play-off d'ascens a tercera divisió. I en un altre play-off d'ascens, en aquest cas a Lliga Elite, una categoria per sota. Tornada de les semifinals entre el Turó Peira i l'Igualada.
1: Sí, és un partit que s'està disputant des de les 7 de la tarda i de moment hi ha gols 0-0 entre el Turó La Peira i l'Igualada. Ja ha començat la segona part.
0: De moment, màxima igualtat en aquest play-off d'ascens a Lliga Elite. Amb waterpolo, ho dèiem en titulars, divisió d'honor femenina, play-off pel títol, segon un partit de la final, el millor de 3, el Sant Andreu, que té l'oportunitat de guanyar la seva primera lliga de la història, i el Mataró, que lluitarà mateix per impedir-ho i per forçar el tercer partit. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, bona tarda.
3: Doncs som ja al començament del tercer període d'aquest segon partit de la final del play-off, el títol entre Club Natació Sant Andreu i Assolim Centre Natació Mataró. De moment, com dèiem, el descans, el Mataró que està guanyant per 8-4, ha encetat el marcador el Sant Andreu amb el gol de Paula Camus, però a partir d'aquí ha vingut un parcial de 5-0 amb Sílvia Avenyo, que amb dos gols ha desencallat el Mataró, després Jules Rumer, Martina Claveri en dues ocasions. El primer quart acabava amb un 6-2 amb un gol de la nord-americana Paige Housel. El segon període una mica més equilibrat, parcial de 2-2, però com dèiem, al descans d'aquest partit el Mataró conservava aquest marge de 4 gols al seu favor. El descans, com dèiem, Mataró 8, Sant Andreu 4, pinta que hi haurà victòria mataronins, per tant hauríem d'anar al tercer partit dimarts que ve a la Pere Serrat, però tot i així Encara queda molt de partit aquí a la Joan Serra.
0: Està bonic el partit i l'eliminatòria per decidir a les campiones de Lliga d'aquesta divisió d'honor femenina. Avui a la migdia el Barceloneta s'ha proclamat, com si no, doncs campió de la Lliga masculina. En bàsquet, fase d'ascens a segona FEB. Tercera jornada per a dos equips. Aquest migdia ja hem tingut la gran alegria de l'ascens del Prat. I ara mateix, també a Badajoz, el Mollerussa juga contra precisament el conjunt anfitrió, el Prat Ràdio. Ivan Conde, bona tarda.
4: Bona tarda, Ignasi. Bona tarda a tots els seients de l'Anjot. Com bé comentes, esperem que endavant el segon afer patarà a Badajoz a la jornada d'avui. El Mollerussa ho ha de fer en bona difícil perquè necessita guanyar sí o sí contra un Badajoz que és el seu com anfitrió i que també necessita la victòria per assegurar-se a l'afer. Si guanya Mollerussa, és campió i puja. El Badajoz seria segon i jugaria la repesca. En cas de derrota, el Mollerussa no té cap opció, seria campió Badajoz i tres tantos jugaria la repesca. Per tant, dels 2.000 escats espectadors que hi ha ara mateix al pavelló de la Rosarita, els 2.000 del Badajoz van amb el seu equip a la 50ena de tres cantos, també anima el Badajoz, i només una vintena d'herois que han vingut des de Mollerussa animen el conjunt que exerceix per a l'assetjament com a local. Guanya de moment el Molle per 2 punts, 16-14, en un partit que ha arrencat amb molt ritme i amb un Port Rios que està fent vitia les darreres dues jornades com a bon punt. Com diem, 3 minuts i 40 segons per arribar al final del primer quart. No anoten un triple Mollerussa, per tant, 16-14, guanya de 2 el Pujol Mollerussa.
0: Doncs de moment guanyant el Mollerussa, aferrant-se aquestes possibilitats de poder aconseguir mantenir opcions de fase d'ascens a la segona FEB, com ha aconseguit ja el Prat aquest migdia. I també aquesta hora estem pendents d'un altre grup, en aquest cas el Mollet, que està jugant al Ginet.
1: Sí, està jugant i de moment no li van bé les coses al conjunt català perquè està perdent 18-13 ja al segon període d'aquest partit.
0: Doncs el Mollet, que havia perdut els dos primers partits, per tant es quedaria sense cap mena d'opcions. I en futbol sala, play-off d'ascens a primera femenina. Avui s'han jugat els partits d'anada de les semifinals per als dos equips catalans que ho estan intentant. El Linyola ha perdut 5-3 a San Fernando de Henares i haurà de remuntar la setmana vinent a Terres Lleidatanes. I el Rubí, que deu haver acabat ara mateix el seu partit davant de l'Almagro. Ràdio Rubí, Toni Bravo, bona tarda.
5: Bona tarda, ho dius molt bé. Final del partit al pavelló no ha pogut ser. L'esportiu Rubí femení ha caigut amb un ajustat 1-2 davant de l'Almagro en un duel d'infart, d'aquesta promoció d'ascens a primera nacional. Els de Jordi Archilla ho han donat absolutament tot a la segona meitat, després de marxar al descans amb un 0-2 en contra, amb la mala notícia de la lesió de Núria Salvado. Doncs el Rubí, que havia reaccionat de forma espectacular quan restaven 10 minuts, que havia desfermat un autèntic vendaval, s'ha fregat aquest empat amb dues possibles, podríem dir, dianes en l'últim sospir, que no han estat, perquè la pilota, una ha fregat el pal, l'altra doncs ha anat, s'ha estavellat directament contra la fusta. L'Almagro s'ha vist superat en joc col·lectiu, ha hagut de recórrer doncs a accions més individuals per demanar temps mort també in extremis, però el resultat final, doncs, que l'esportiu Rubí amb aquest marcador d'un a dos, doncs haurà d'intentar la remuntada quan marxi cap a Ciutat Real.
0: Perfecte, doncs a veure si aconsegueix aquesta remuntada. Si podem escoltar alguna veu d'algun protagonista en el decurs del programa, ens ho fa saber, Toni. Fins ara.
5: Vale, perfecte. Molt bé, moltes gràcies.
0: I acabem també aquesta ronda doncs parlant d'hoquei patins i de la Nacional Catalana Masculina. S'estan jugant els segons partits en aquestes eliminatòries de semifinals al millor de 3.
1: Sí, és per acabar accedint a l'hoquei Lliga Plata Masculina. Per aquest ascens, les dues semifinals es troben al segon partit i de moment empat en les dues, en els dos partits que hi ha ara mateix en joc. Alcaldes, Mollerussa, ara mateix 0-0 al marcador, un partit que ha començat a 7:45. Més abans, a les 7, havia començat el castellà Noia B, de moment 2-2 al marcador. Al primer partit s'havien posat Alcaldes i també el Noia B en l'altra eliminatòria.

0: Doncs el Barceloneta, campió de Lliga d'aquesta divisió d'honor masculina en aquest playoff pel títol, en aquest segon partit de la final, que a més també ha implicat el comiat a Sabadell de Quim Colet, del tècnic Ràdio Sabadell, Pau Iturim.
1: La divisió d'honor masculina acumula ja 21 anys de domini ininterromput de l'Atlètic Barceloneta. Els mariners, equip de Final Four de la Champions, són any rere any el favorit incontestable i aquesta vegada no ha estat menys. 11-16 a la piscina del Club Natació Sabadell i títol al Sarró. I a més, amb la mateixa facilitat de sempre, un parcial de sortida d'1-6 per després anar gestionant l'avantatge a plaer davant un rival, tot s'ha de dir, plegat de baixes i que ha caigut amb amor propi. El quart subcampionat consecutiu dels sabadellencs ha estat el més emotiu de tots, ja que el tècnic Quim Colet, visiblement emocionat, ha tancat una etapa de gairebé 8 temporades al capdavant de l'equip masculí a Can Llong.
2: Em quedo amb el reconeixement i el carinyo, diguéssim, de la gent, de tota la gent que ha treballat amb mi, de l'equip, l'staff, la junta directiva, l'afició, vull dir, de tots els nanos i nanes que formen part del club. Doncs em quedo amb això, realment, amb el carinyo que m'han demostrat dia a dia i que sempre ho portaré en el cor.
1: Encara no està confirmat, però tot apunta que el seu relleu serà Albert Espanyol, qui va ser waterpolista en el seu dia del Barceloneta i de la selecció espanyola i que actualment entrena l'Elche de Canari.
0: Doncs, com dèiem, Barceloneta campió de Lliga masculina, i anem a veure qui serà el campió de la femenina, si el Mataró o el Sant Andreu. De moment el Mataró, plantant doncs cara a la derrota avui, en aquest cas per forçar el tercer partit. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, no sé si ha començat ja la segona meitat.
3: Bon vespre, doncs, el Mataró que continua augmentant el seu avantatge en el marcador final del tercer període, l'equip de Dani Ballart, que guanya per 5 gols de diferència, recordem, al final del segon període, és a dir, el descans llarg. El Mataró tenia 4 gols d'avantatge, està guanyant 12-7, impecable partit el del conjunt mataroní, sobretot en defensa, que està controlant molt bé els atacs d'un Sant Andreu, que ja veu que aquest partit se li escaparà de les mans. Com dèiem, falten els últims 8 minuts, guanya el Mataró per 12 gols de 7.
0: Déu-n'hi-do com està el Mataró, disposat a forçar aquest tercer partit que jugarà el dimarts, que jugaria el dimarts, en aquest cas a la piscina del Sant Andreu. I a tot això, a la divisió d'honor masculina, també s'han enfrontat avui en Mataró i Sant Andreu, en aquest cas en el play-off la final, tornada del play-off per plaça europea.
4: Exacte, lluitaven per intentar doncs acabar en cinquena posició, era la tornada, l'anada havia guanyat el Mataró per 11-20, i en aquesta tornada s'ha acabat imposant per 11-7, i per tant el Mataró és qui acaba ocupant la cinquena plaça, aquesta plaça per lluitar, per disputar, diguéssim, per disputar, ja ho direm també, competició europea.
0: Doncs aquest partit també l'ha seguit el nostre company de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
5: Finalment, el Solar Tradex Centre Natació Mataró ha acabat la Lliga en cinquena posició, després de resoldre al seu favor l'eliminatòria final del play-off que l'enfrontava el Club Natació Sant Andreu. El partit d'aquesta tarda a la piscina Joan Serra era un partit amb molt poca història i ja d'entrada, donada la victòria del conjunt mataroní per 11 gols a 29 de diferència en el partit d'anada. El partit, com dèiem, no ha tingut massa història. Curiosament, ha estat el Sant Andreu el que s'ha avançat en el marcador gràcies a un gol de Herrero, però ja de seguida el Mataró s'ha posat per davant en el marcador. El primer quart acabava amb un mínim avantatge per als locals de 3 gols a 2, un avantatge d'un gol que s'ha eixamplat fins als 4 a l'acabament del segon quart. El Mataró guanyava per 9 gols a 5. En el tercer quart, igualtat, taules, ha estat un parcial de 3-3 que ha permès a Mataró continuar amb aquest avantatge de 4 gols, 12-8 al final del tercer quart. I en l'últim quart, lògica relaxació, el Mataró ha baixat els braços, circumstància que ha aprofitat el Club Natació Sant Andreu per retallar diferències fins al que ha estat el resultat definitiu. Solar Tradex, Centre Natació Mataró 14, Club Natació Sant Andreu 13. A destacar els 5 gols marcats per Oier Aguirre. Per cert, Oier Aguirre, que sembla que abandonarà el club, com també ho farà l'entrenador del conjunt mataroní, Víctor González, i algun jugador més, com és el cas de Hugo Castro i potser també Marc Rodríguez.
0: I el play-out de permanència, tot es decidirà al tercer partit.
4: Sí, perquè s'han portat un partit al Boadilla, el primer, per, en aquest cas per 9-8, en aquest segon, i en el primer havia guanyat el Catalunya per 16-11, per tant l'eliminatòria ara mateix està empatada i tot es decidirà, com deies, al tercer partit.
0: I això ens deia ara mateix fa uns minuts al tren de tornada al tècnic del Catalunya, Thomas Bruder.
6: La realitat és que hoy no hemos conseguido entrar en el partido en ningún momento. Nos ha faltado fluidez en ataque y en defensa. Hemos cometido errores que les han permitido meterse en el juego y llevarse la victoria. Ahora ya toca pensar en el próximo sábado, ja que és l'última oportunitat per a salvar-se.
0: Doncs serà el dissabte a la piscina Sant Jordi quan el Catalunya intentarà guanyar el Boadilla per aconseguir la permanència. Vinga, ens aturem 3 minutets, acabem de parlar de waterpolo i comencem també a parlar de futbol. Moltes coses aquí a l'Enjoc.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Tots els marroquins roben.
9: Ens treuen treballs.
10: Com a trans et veuen com un monstre.
11: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
12: Aquest amb un trastorn mental és violent.
13: Una soledat, la gent gran.
14: Són gent que roben.
15: Paràssi, marimatxo.
16: Però si estic solo.
17: Terroristes.
18: Ve a menjar plàtan.
19: Tot això és odi. Aturem-lo.
20: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
21: Continguts en xarxa.
22: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
23: Guanyaré. Faré història.
24: Sí, sí.
22: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
23: Has parlat amb ells?
24: Amb qui?
23: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
25: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
26: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Se votaría a favor de acogerlos?
25: ¿Herberriu?
26: Sí.
25: Aprobado por unanimidad.
27: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
25: En realidad, son sirios.
26: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
25: No, no, de Síria.
22: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes d'ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
28: No sé a qué... No lo entiendo. No me hable como Macron.
29: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer
30: amor?
29: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
30: Las dos, creo. Es muy raro.
29: A los 30.
22: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
31: No lo sé. Un poco de drama.
7: La xarxa de comunicació local.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 2:15, fem una rondeta i passem pel partit de play-off d'ascens a tercera, ref masculina, tornada de les semifinals. El Rubí, que estava sorprenent a la Pobla de Mafumet. Com van les coses? Ràdio Ciutat de Valls. Eric Rosique.
2: Bones, Ignasi. Doncs, de moment, la Pobla que ha marcat 2-2, ho ha fet mitjançant Nico després d'una jugada d'un córner a favor del Rubí. La Pobla que contraatacava ja al minut 5 de la segona meitat, que ha posat l'1-2 al marcador, que de moment retalla diferències. De moment, a l'estadi municipal de la Pobla de Mafumet, Pobla de Mafumet 1, Rubí 2.
1: Doncs apropa distàncies la Pobla de Mafumet buscant empatar aquest partit. Recordem que a l'anada havien empatat 1-1 a Rubí. El play-off d'ascens a Lliga Elit, tornada també de les semifinals. Com estan les coses?
3: Sí, tenim el gol entre el Turó de la Peira i l'Igualada. L'anada, l'Igualada havia guanyat 2-1. Doncs ara mateix empaten l'eliminatòria perquè el Turó de la Peira s'ha avançat ja al segon temps. Aquest partit ja estava a la segona part. Ha marcat el Turó de la Peira. Està dominant per 1-0. Per tant, el global de l'eliminatòria ara mateix 2-2.
1: Déu-n'hi-do com està el partit. En waterpolo, divisió d'honor femenina, playoff pel títol, segon partit de la final, i el Mataró que anava llançat cap a aconseguir la victòria i forçar el tercer partit. Com estan les coses? Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: Doncs 3 minuts 41 segons per acabar el partit, i el Sant Andreu que està retallant diferències. Recordem que el Mataró ha arribat a tenir un avantatge de 5 gols, doncs com dèiem, 3 minuts 31 segons per acabar el partit, Mataró 12, Sant Andreu 10, res, està decidit aquí la Joan Serra.
1: Déu-n'hi-do com està aquest partit. I en bàsquet, fase d'ascens a segona FEB, tercera jornada, el Mollerussa apurant opcions d'aconseguir aquest ascens davant ni més ni menys que l'anfitrió, que el Badajoz, el Prat Ràdio. Iván Conde.
5: I de moment aconseguint que siguin més vives que mai. 4 minuts i 50 segons per arribar fins a l'escans, sense el Mollerussa per 6 punts des del final del primer quart, que ha començat a tenir aquest petit avantatge, sobretot gràcies a un enorme encert triplista, 8-7, a uns 50 partits d'aquesta distància. Ara és una miqueta menys per terra pel Serrate, però jugant moltíssim el triple, de moment encertant un valent Mollerussa que, com diem, guanya el 6. 4 minuts i dispara rival del Cany. Mollerussa, que tindrà dos sortides. 38, Badajoz 32.
1: Doncs 38-32, guanyant de 6 al Mollerussa i aconseguint de moment aquestes opcions d'ascens. I el Mollet, què fam?
3: De moment segueix perdent de 7. Ha arribat ja al descans aquest partit. Està perdent davant el Ginet per 36-29.
1: I en hoquei patins, per acabar aquesta ronda nacional catalana masculina, segons partits de semifinals, com els tenim?
3: Doncs mira, el duel entre el Castellà i el Noia B, de moment empatat 3-3 al marcador, i el Caldes s'avança al Mollerussa amb el 2-0 ara mateix. Ja dèiem abans que anaven 0-0 al marcador, doncs ha fet dos gols a Alcaldes. Ara mateix 2-0.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 8:33, havíem començat el programa parlant de waterpolo i ens quedava per tractar doncs un parell de play-offs més, en aquest cas a la divisió d'una femenina, play-off per la plaça europea, tornada de les semifinals, i ja tenim doncs un nou enfrontament entre Catalunya i Barceloneta aquesta temporada.
3: Sí, es trobaran a l'Eurocup, de fet ja es van trobar fa uns dies, ara falta la tornada, doncs aquí es tornaran a trobar a la final, després de superar les seves respectives semifinals. El Barceloneta ha superat la Sant Feliu, avui ha perdut 17-19, però ha fet bo el 12-17 de l'anada. El Catalunya ha guanyat els dos partits davant del Mediterrani, s'havia imposat per 10-11 en el partit d'anada i avui ha guanyat 13-11, per tant, com diem, l'Atleti Barceloneta i Catalunya també es tornaran a citar doncs en aquesta final per intentar aconseguir aquesta plaça per ser en competició europea la propera temporada.
1: Doncs això ens deia aquesta tarda el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte. Doncs escoltem en aquest cas a Xus Martín, el tècnic del Barceloneta.
6: Després del primer partit, amb la diferència de 5 gols, evidentment, doncs, bueno, hem afrontat aquest partit. Sapiguem que tenim la tornada de l'Europa Cup el dimecres i no hem fet un gran partit, això és la veritat, hem encaixat 19 gols. El Sant Feliu s'ha emportat al partit, però la diferència de gols ens ha fet passar a la a la següent ronda, que per jugar el 5 i 6 lloc de la classificació a la Lliga. Evidentment, el fet de jugar contra el Catalunya altre cop, doncs, bueno, es fa difícil després del primer partit de la final de l'Europa Cup a Catalunya. L'equip, doncs, va, no va fer un bon partit, aquesta és una realitat, i a Catalunya se'm va portar el primer partit, tenim 5 gols de diferència i tenim un repte molt difícil, però no impossible, i ho intentarem, i a veure si som capaços de donar la volta per poder portar-nos aquest primer títol de la història del club.
1: Doncs això serà el dimecres, aquesta tornada de l'Eurocup, on el Catalunya va guanyar de 5 gols al Barceloneta, i aquest pròxim dimecres el Barceloneta intentarà remuntar el Catalunya, evidentment, mantenir el marge. Un Catalunya que, com us dèiem, avui ha guanyat el Mediterrani, i per tant passa també en aquesta final del play-off per plaça europea, ja té plaça europea garantida, i ara doncs vol aconseguir passar directament a la fase de grups. Això ens deia Javi Belmonte.
7: Ha sigut un partit molt dur, molt intens. El Mediterrani ha començat a una intensitat extrema. Fruit d'això, doncs, s'han posat 0-3 al marcador, que hem pogut solventar la diferència durant el primer quart i acabar 4-3. Però ens hem hagut de posar de valent per poder contrarrestar tota la seva força. Finalment, doncs, ens hem endut el partit i l'eliminatòria. Això fa que estiguem classificades per la Eurocup la temporada vinent, que era l'objectiu de la temporada, i a partir d'aquí, doncs, intentar guanyar el Barceloneta aquesta altra ronda, que, bueno, ens donaria poder passar directament a la fase de grups d'Eurocup.
1: I d'altra banda, també a la divisió d'honor femenina de waterpolo s'està jugant el play-off de permanència. Avui s'ha jugat la tornada de les semifinals i l'Horta encara no s'ha salvat.
3: No, encara no s'ha salvat. Havia guanyat per 13-9 en el partit de l'anada i, curiosament, ha acabat amb el mateix marcador. 13-9, favorable al Canoe, a aquest partit de tornada. Han acabat empatant i l'Horta haurà ara de jugar la final davant de l'Irunya. Veurem què fan aquesta final, que també serà, doncs, anada i tornada.
1: Vinga, i parlem de futbol. Estem ben pendents d'uns quants play-offs d'ascens. Començant pel play-off d'ascens de segona divisió masculina. Han començat ja, anada a les semifinals. Tenim a dos equips catalans que estan intentant pujar a segona divisió. De moment, el Sabadell no va començar massa bé.
3: No va començar bé el Sabadell a l'anada d'aquestes semifinals, aquest play-off d'ascens a segona. El seu objectiu, evidentment, és aconseguir, doncs, l'ascens, però de moment haurà de capgirar un marcador advers perquè va perdre el camp del Reial Madrid-Castilla per 2-0. Recordem que el partit de tornada, aquest es va disputar en divendres, i la tornada, doncs, també serà divendres vinent, però a la nova creu alta.
1: Sí, uns horaris que no han agradat gens a l'afició arlequinada. Ràdio Sabadell, Adrià Royo.
8: El Sabadell haurà de remuntar 2 gols divendres que ve a la nova Creu Alta si vol accedir a la final dels play-off d'ascens a segona divisió. No va poder començar pitjor l'eliminatòria ahir a Valdebebas, a l'Alfredo Di Stéfano, amb un Real Madrid-Castilla molt superior en el còmput general de partit, i això que el conjunt arlequinat va entrar millor, va sorprendre en els primers 10 minuts, va tenir alguna ocasió esporàdica, un xut, per exemple, allunyà de Javi López Pinto, però el control majoritàriament va ser per l'equip que entrena Julián López de Lerma. Va resistir 71 minuts al Sabadell amb un empat a 0, que era un autèntic tresor. Recordem que per ser segon classificat i el filial del Real Madrid cinquè, l'empat a l'eliminatòria li val al Sabadell per passar el tall, però en qüestió de 7 minuts van caure els 2 gols del partit. Primer amb una jugada, una diagonal a banda esquerra, que va acabar rematant un dels millors ahir, el català Fortuny, i després, qüestió de, insisteixo, 7-8 minuts després, Palacios, el Surià, aprofitant un forat a la rereguarda arlequinada, el van deixar pensar i des de fora va xutar, superant Diego Foli. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, fa aquesta lectura a tot plegat.
9: Si ara et dic que al minut 1 de divendres ens fiquem 1-0, veus el partit igual dels percentatges, varia, no varia. El que hem de fer és sortir amb aquesta mentalitat, amb gana, amb tota l'empenta del món, i sobretot centrats en ser millor que el rival, que és el camí per remuntar i guanyar el partit, que és el que estem decidits a fer.
8: Té nassos, per dir-ho suau, a l'horari de l'eliminatòria, perquè si ahir l'anada fora de casa a Madrid, a Valdebebas, va ser un divendres a les 9 de la nit, L'horari, dia i hora serà exactament el mateix per la tornada. Per tant, divendres que ve a les 9 de la nit s'espera un gran ambient a la nova Creu Alta per intentar l'operació remuntada. Després del 2-0 al Di Stéfano, el Sabadell haurà com a mínim de guanyar de 2 per forçar la pròrroga. Si això passa, li valdria continuar amb aquesta victòria de 2 per classificar-se per la final.
1: Doncs a veure si ho aconsegueix el Sabadell el pròxim divendres a les 9. Déu-n'hi-do quin horari, per cert, que hi ha dol, podem dir, a la família Raquinada, i és que ha mort Miquel Arroyos, expresident del Centre d'Esports Sabadell entre els anys 96 i 2002. I a tot això, demà comença aquest mateix playoff, l'Europa.
3: L'Europa jugarà a partir d'un quart de 5 de la tarda al seu camp, a Can Dragó, davant del Celta Fortuna. És el primer partit, l'anada, tota l'eliminatòria de l'Europa serà en diumenge.
1: Així és, també a un quart de 5 de la tarda, la tornada el pròxim diumenge, l'altre diumenge, a Balaïdos, al camp del Celta. Evidentment, tot un premi per un equip que acaba de pujar aquest any, igual que el Sabadell, que té un dels pressupostos més baixos de la temporada i que ja, de per si, és un premi haver-se classificat per aquest playoff. Això remarquen el tècnic Adai Benítez i el porter Juan Flere.
10: A 4 partits estem del somni brutal. Fa 2 anys, quan vaig arribar aquí, ningú ens hagués dit que estaríem en aquesta situació, i la realitat és que, per molt difícil que sigui o per...

0: Cornellà i un Badalona que van superar a Vilanova i a Hospitalet, respectivament, els dos després d'empatar l'eliminatòria, el global de l'eliminatòria. El Cornellà-Vilanova havia acabat amb 2-2, el Badalona-Hospi amb 3-3, però per millor classificació del Cornellà i el Badalona van acabar accedint doncs, en aquesta segona eliminatòria. Demà es trobaran Cornellà i Badalona a 6:45.
1: Doncs així ho veuen, des del costat del Cornellà, un dels seus jugadors, Bruno Lorente, i també el tècnic del Badalona, Miquel Esparren.
2: Muy ilusionado, al final se trata de mi primer playoff y nada, muy contento sobre todo por poder vivir la experiencia. Veo al equipo también muy metido y con el objetivo claro y yo creo que vivimos en general con muchísima ilusión. Todo el equipo, todos los jugadores y todo el staff lo vamos a dar todo por este club, por pasar eliminatoria y por seguir adelante y que estoy seguro de que si nos animan juntos lograremos grandes cosas.
3: Costó que pasara de ronda, que nos costó pasar de ronda, es que un playoff y en el grupo catalán es durísimo. Entonces, en ese sentido, nadie va a tenerlo fácil si quiere pelearlo. Nosotros estamos muy, muy contentos de estar en segunda ronda, estamos muy contentos de volver a intentar marcar los ritmos de los partidos que nosotros queremos. Nosotros la ida vamos a plantearla sin pensar que hay uno de vuelta, salvo que los minutos finales, lógicamente, no te condena la eliminatoria. Nos va bien ser nosotros mismos, nos va bien ir a por el partido, nos va bien cuando el rival te aprieta, pues juntarte, es que no vamos a cambiar. Tenemos muy claro lo que queremos, el equipo está muy concienciado, respetamos mucho al Cornellà, pero intentaremos marcar nuestros ritmos.
1: Doncs això, el play-off d'ascens a segona federació, però el play-off d'ascens a tercera, s'està jugant la tornada de les semifinals i està molt i molt emocionant aquest poble de Mafumet-Rubí, Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
4: Doncs sí, minut 90 i la Pobla que ha empatat el partit mitjançant Joel al minut 87. Ara mateix el partit s'aniria a la pròrroga i als penals, però veurem perquè encara queda partit. De moment 2-2, minut 90.
1: Doncs déu-n'hi-do com ha estat el partit. Recordem, havien empatat 1-1 a Rubí. El Rubí s'havia avançat 0-2 i ara mateix la Pobla in extremis acaba acaba marcant el gol de l'empat que de moment forçaria la pròrroga davant de la Rubí. Això en aquesta eliminatòria. Recordem que hi ha pròrroga però no penals i en cas de que s'acabi amb empat al final del temps extra, el millor classificat, que en aquest cas era la Pobla de Mafumet, a la Lliga Regular, seria l'equip que passaria a ronda. Per tant, ara mateix el Rubí, si van a pròrroga, estaria forçat a marcar un gol més per passar aquesta ronda. I a tot això, demà diumenge serà el torn de Prat i Sant Mauro.
0: Sí, de moment domina l'eliminatòria el Prat, va guanyar 0-1 en el partit d'anada. Demà, a partir de 6:45 de la tarda, Prat-Sant Mauro.
1: Doncs el tècnic pot hablar, el tècnic del Prat, David Vilajoana, espera que demà el Sagnier, al camp del Prat, estigui ben ple per un partit tan important com aquest.
5: Espero i desitjo que el Sagnier s'ompli. M'agradaria molt comptar amb el suport de la gent. Fa temps que no veig el Sagnier molta gent. És una oportunitat. La gent ha de pensar que aquests jugadors ho estan donant tot. I és un play-off i s'ha de gaudir del play-off. I per què no? Ja et dic, estem millor que mai, perquè estem amb possibilitats, perquè depenem de nosaltres. I a mi m'agradaria que es fes una crida perquè l'afició tornés, omplís el camp, gaudís de l'esforç dels jugadors, perquè si s'esforcen així poden fer millor o pitjor, però no hi ha cap retret, i ens encantaria poder donar una alegria a l'afició i afrontar una final d'un play-off i, escolta, i anar a jugar per guanyar-lo, perquè jo crec que és un equip i un club que es mereix estar a tercera i almenys que per nosaltres no quedi.
1: Doncs demà a 6:45, aquest Prat Sant Mauro, aquesta tornada, el Prat que va guanyar 0-1, i podem veure aquest partit a la plataforma la Xarxa Més. I en un altre play-off d'ascens, el play-off d'ascens a Lliga Elit, tornada de les semifinals, com va el Turó de la Peira Igualada?
0: Doncs mira, dèiem que s'havia avançat el Turó de la Peira i situava l'empat global de l'eliminatòria perquè l'Igualada havia guanyat de 2-1 a l'anada, però ha marcat l'Igualada, per tant ara mateix l'Igualada estaria dominant pel global de l'eliminatòria per 2-3. Ara mateix el partit amb empat a 1 al marcador, ja ha passat el minut 70 de partit, aproximadament ja cap al tram final de partit.
1: I demà també hi haurà l'altra semifinal.
0: Sí, s'enfronten Viladecans i Palamós. Serà un partit que començarà a les 6 de la tarda. A l'anada va ser el Viladecans qui va aconseguir la victòria per 1-3. Per tant, parteix amb aquests dos gols de marge respecte al Palamós per aquest partit de tornada.
1: Doncs així estan les coses. Ja, tot això, ens arriben declaracions del Jordi Archilla, el tècnic del Rubí de Futbol Sala, després d'aquesta

0: Derrota 1-2 davant de l'Almagro a les semifinals del play-off d'ascens a primera femenina de futbol sala.
1: Crec que la segona part ha estat, hem trobat moltes situacions de pivot, molt bé, amb entrades, amb finalitzacions, però ens ha faltat això, el gol. Aquest esport és marcar gols i elles, la portera d'elles, doncs ha estat molt bé, després els pals, ocasions fallades, bueno, ha sigut un monòleg la segona part, no? I és l'equip que vull veure, no? Però, bueno, no, si no fas gols, doncs en la primera part hem estat una mica toves, ens han fet dos gols de segon pal que no pots encaixar en aquests partits, però bueno, queda un partit de tornada i si s'ha de perdre, com, doncs, prefereixo perdre com avui.
0: I a tot això, ara mateix, un porter català a la final de Champions, David Raya, intentant aturar penals pel Arsenal, doncs perquè la final, que ha acabat 1-1, ha arribat a aquesta tanda fatídica de penals. De moment, el Paris Saint-Germain està guanyant per 2-1. Ara mateix, David Raya atura el penal i, per tant, l'Arsenal podria empatar quan s'han llançat 3 penals, quan hagin llançat 3 penals cada equip. Notícies de les 9 i més esport a les 9 i 3. Aquí l'enjoc.
2: La xarxa de comunicació local.
3: L'univers infinit.
4: Per què el cel és blau i les postes de sol vermelles? Vivim en un planeta on el cel de dia és d'un color blau preciós. Però això no passaria en altres planetes. Sense anar més lluny, a la Lluna, el cel sempre és negre, tant de dia com de nit. Per què passa això? El color blau del cel és el resultat d'un fenomen físic anomenat dispersió de la llum, que passa quan la llum del sol interacciona amb les molècules de l'aire de l'atmosfera terrestre. Per entendre aquest fenomen, cal explorar com és una mica la llum i com es comporta a través de l'atmosfera. Anem a veure-ho. La llum del sol és blanca, però en realitat està formada per tots els colors de l'arc de Sant Martí. Vermell, taronja, groc, verd, blau, índic, violeta. Cada color correspon a una longitud d'ona, a una llum una mica diferent. El vermell és una llum amb una longitud d'ona més llarga, és una llum més allargada, i el violeta és una llum més curta. Quan la llum del sol entra a l'atmosfera terrestre, troba les molècules de l'aire, no? L'oxigen, nitrogen, partícules més petites. Aquestes molècules i partícules tenen més o menys la longitud d'ona de la llum visible, i això provoca que interaccionin i la dispersen, però aquesta dispersió no és igual per tots els colors. La llum més blava i violeta es dispersa molt més fàcilment que la llum vermella i taronja. Per això, la llum blava és desviada molt més fàcilment que la llum vermella. D'aquesta manera, cada punt del cel dispersa la llum blava que li arriba al sol i és com un focus de llum. Nosaltres veiem llum blava per tota l'atmosfera terrestre. En canvi, quan el sol està molt baix a l'horitzó, la seva llum ha de travessar una capa molt gruixuda d'atmosfera. Això fa que les longituds d'ona curtes, petites, la blau, el violeta, es dispersin completament i, en canvi, la llum més llarga, la vermella, taronja, no es dispersi gaire i veiem un cel vermellosos i rogencs. També quan hi ha molta pols, vapor d'aigua o contaminació, les partícules són més grans i provoquen una dispersió més selectiva i el cel també apareix més vermellós. A la nit, l'absència de llum solar directa significa que no hi ha dispersió i el cel apareix totalment negre amb estrelles visibles. En conclusió, el color blau del cel és un exemple bonic i quotidià de com la física explica fenòmens naturals.
2: La xarxa de comunicació local.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Radio Turdera.
1: Estem aquí. Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé,

0: l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set Punu FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

setmana el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida.

bona tarda o bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui fem un viatge a Seattle, a principis dels 90, d'aquella ciutat plujosa del nord-oest americà, va sorgir una ona que ho va canviar absolutament tot. I enmig d'aquella ona hi havia una banda que no volia ser la més famosa, però que va acabar sent de les més estimades. Estem parlant dels Pearl Jam. 5 persones que van convertir la ràbia, el dolor i la tendresa en música que queda per sempre dins el cervell. Avui els repassarem de dalt a baix, així és que acordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem com no podia ser d'una altra manera, amb la cançó que els va presentar al món. Alive, viu. Viu és una declaració d'identitat en tota regla. La guitarra obre camí amb una energia que et posa dret des del primer segon. I Vedder hi canta des d'un lloc molt i molt fosc, una història de descoberta familiar molt dura, però amb una força que acaba sonant com una afirmació de vida. En directe és d'aquells temes que el públic fa seus des del primer acord. I quan milers de persones canten I am still alive, encara estic viu, ja no és una cançó teva, és una cançó de tothom. Vedder ha explicat el que originalment era una cançó sobre el dolor, però el públic la va transformar, la va convertir en un himne de supervivència i ell va acceptar-ho perquè la música, quan és de veritat, ja no pertany a qui l'escriu. Així és, doncs, anem per feina, anem a escoltar aquest primer tema, Alive, els Pearl Jam, els protagonistes avui, el nostre Rockmasters.

La carta de presentació estava servida. Ara, més velocitat, més nervi i una mirada que no aparta els ulls de la realitat. I és que seguim amb Even Flow, ve a ser com flux constant. I aquí Pearl Jam fa una cosa que no tothom s'atreveix a fer: parlar dels qui no surten als diaris. La cançó retrata la vida d'un home sense sostre, la indiferència del món que passa per davant seu sense mirar. Musicalment és pura empenta, baix ferm, bateria que no fluixa i una guitarra elèctrica que talla l'aire com una amb una personalitat enorme. No és una cançó de protesta amb eslògan, és una cançó que et posa davant d'una persona real i que et demana que la miris. A l'estudi, la banda va fer moltes preses d'aquesta cançó, però no acabaven de trobar el punt just. Aquella tensió acumulada es nota en la versió final, i és que de vegades la dificultat de crear alguna cosa és exactament el que li dona vida. Anem a escoltar Even Flow, flux constant, any 1991, els nostres protagonistes, Pearl Jam.

Even Flow, Pearl Jam, els nostres protagonistes. Després del cop de realitat, entrem en una de les cançons més bones que ha donat el rock dels 90. I és que Jeremy, diguéssim que amb aquests 5 minuts que durarà el tema, va commocionar a molta gent quan va sortir, i que avui encara fa el mateix efecte. La cançó parla d'un noi que se sent invisible, incomprès, aïllat, i que un dia fa alguna cosa irreversible. Però el Jam no ho explica amb distància ni amb moralismes, ho explica des de dins, amb una intensitat que incomoda. I ha d'incomodar, perquè parla d'alguna cosa que passa, que ha passat, i que continuarà passant si no escoltem els que no sabem cridar. El videoclip va tenir una repercussió enorme a l'MTV i va convertir a Pearl Jam en una banda mundial, però el grup sempre va tenir una relació complicada amb la fama. Vedder deia que no volien ser famosos, sinó que volien únicament fer música. La diferència és important. Jeremy, Pearl Jam, el nostre protagonista avui, al Rockmasters.

Jeremy, Pearl Jam, els nostres protagonistes des de l'any 1991, una intensitat al límit. Ara baixem la llum, tanquem els ulls i deixem entrar la ferida. Si heu d'explicar a algú que no coneix Pearl Jam per on ha de començar, podeu dir-li moltes coses, però si voleu que ho entengui d'un cop, poseu-li Black, negre. És una de les grans balades del rock modern. Parla de la pèrdua d'aquell amor que s'acaba i que no desapareix del tot, que es queda enganxat a tot arreu. La cançó creix a poc, sense pressa, i quan arriba al final ja t'ha obert per la meitat. T'ha partit en dos totalment, sense efectes especials, sense artificis, només la veritat. Tot i ser una de les cançons més estimades de Ten, la banda no la va impulsar com a senzill comercial. No volien que es convertís en un producte de ràdio, volien protegir-ne el pes total. I van tenir raó. Anem a escoltar Pearl Jam, els nostres protagonistes avui al Rockmasters, amb la seva balada Black, negra.

We belong together, Black Negra. Des de l'àlbum 10 és Pearl Jam, i després d'aquesta confessió oberta, una mirada íntima, però molt de dolor intern. Daughter, filla. Filla és una cançó que sembla tranquil·la, però no ho és gens. Parla d'una nena que no encaixa, que no aprèn com els altres, que creix en un entorn que no sap com tractar-la. I la família, que hauria de protegir-la, no sap com fer-ho. Però el Jam hi troba un equilibri ben difícil. La forma és continguda, quasi bé delicada, però el fons és ple de dolor. Better no crida, i precisament per això fa més mal. En directe, Better sovint allargava aquesta cançó amb fragments improvisats, petites frases llançades a l'aire, com si necessités dir una mica més del que volia la lletra o del que li permetia la lletra. Com si la cançó mai no fos prou llarga per tot el que volia explicar. Anem a escoltar aquesta magnífica cançó, Daughter, filla, l'any 1993, els nostres protagonistes, Pearl Jam.

Dota, filla, any 1993. I ara, del recolliment, passarem a una cançó que molts fans senten com una abraçada ben amarga, de les que fan mal, però que no vols deixar anar. Better Man, un home millor, una melodia immediata, una estructura accessible, una cançó que podria ser un hit de ràdio convencional, però el que explica no té res de convencional. Parla d'una dona que sap que la relació en la qual viu no li fa gens bé, però que no marxa perquè no troba ningú millor o perquè té por, o perquè l'amor de vegades és exactament això, quedar-se on no hauries de quedar-te. Però el Jam ho diu sense jutjar-ho, i per això fa tant de mal. Vedder ja tocava aquesta cançó molt abans de que Pearl Jam fos el grup Pearl Jam que coneixem. Quan era molt jove, el grup va trigar a enregistrar-la bastant de temps perquè semblava massa evident per ser un èxit. I precisament per això la van voler situar bé, perquè les cançons que semblen fàcils sovint són les que més difícils són d'escriure. Anem a escoltar Better Man, un home millor, des de l'any 1994, Pearl Jam, els nostres protagonistes.

Betterman, ja tenim la melodia al cap, ara canvi de to, més nervi, més múscul i una banda que no vol que ningú li digui com ha de fer les coses. Pana, Corduroy, és una de les cançons que els fans de Pearl Jam estimen amb una intensitat un tant especial. Té empenta, té nervi i té aquell punt de desafiament que la banda sempre ha sabut posar quan calia. La lletra parla de la pressió de la fama, de sentir-se observat constantment, de voler ser tu mateix quan el món vol que siguis una altra cosa ben diferent. La banda sona compacta, sona segura, amb aquella atenció que tan bé li escau. El títol fa referència a una jaqueta de pana que Vedder feia servir sovint i que va veure a la venda en una botiga per un preu desorbitant. Però la cançó va molt més lluny de la roba. És una reflexió sobre la identitat i autenticitat, sobre el desgast de l'èxit quan l'èxit no era el que buscaves. Corduroy, Pana, Pearl Jam, el nostre protagonista avui, el Rockmasters.

0: i Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Anem a cantar tots junts. L'ell company, vinga.

escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grup.

l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

en 7.1 FM. Radio Tordera.

Anem a cantar tots junts, l'ell company, vinga!

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM.

107.1 FM. Radio Tordera.

m'escoltava i deia: sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir: caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet